Summer in the

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal els pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, com a molt amb algun núvol alt puntual a mig matí, i amb una temperatura que aquesta nit ha reculat una mica, s'ha dormit una miqueta millor, més lluny de la nit tropical, entre 23 i 24 graus de mínima, mentre que la màxima avui podrà tornar a arribar als 32, amb una humitat força baixa, però amb una miqueta de xafogor no massa destacable, vent feble de mestral al matí i moderat de garbí a la tarda, fent que la mar estigui avui més moguda, ja amb marejol al matí i maró a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: La piscina municipal de Cubelles ja ha obert les seves portes per donar el tret de sortida a la temporada d'estiu. El regidor d'Esports, David Qués, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, a peu de la pròpia piscina, que l'Ajuntament assumeix un any més la gestió directa de l'equipament de manera provisional, després de que la licitació conjunta amb el bar-restaurant no es pogués cloure per qüestions tècniques. L'objectiu és, de cara a l'any vinent, la gestió passi a ser completament externa. Així ho explicava el propi regidor d'Esports, David Qués.
5: Sí, doncs, de veritat que molt, molt contents de poder obrir-la. Al final, doncs, a contracorrent l'hem pogut obrir. La piscina, al final, doncs, partíem a principis d'any de que se l'emportés el que guanyés la licitació del bar-restaurant piscina. Al final, per qüestions tècniques, la licitació no es va poder treure i al final, doncs, aquest any la tornem a gestionar nosaltres, i ja de cara a l'any que ve, doncs, sí que esperem ja definitivament que la gestió sigui completament del bar-restaurant piscina. Tot el mateix, al final nosaltres el que fem és gestionar-la, ficant el tema del socorrisme i el manteniment de la piscina, i a partir d'allà horari, taquillatge i tot és exactament el mateix dels darrers anys.
4: La reobertura de la piscina és una de les mesures més esperades de l'estiu, especialment per fer front a les altes temperatures. També per als nens i nenes que participen dels campus que organitzen les diferents entitats esportives de Cubelles i que de dilluns a divendres omplen les instal·lacions esportives.
5: Sí, al final la piscina, a part de ser un refugi climàtic, doncs també donem servei als campus, que aquí al poliesportiu, doncs, ens podem trobar setmanes on hi ha més de 500 nens al poliesportiu, i crec que era una necessitat pel poble, tant per als usuaris de cada dia com les entitats esportives que gaudeixen d'aquesta piscina i donen, doncs, aquest refugi amb aquestes calors que estan donant ara a tots els nens i nenes.
4: El funcionament de la piscina manté les mateixes condicions i tarifes de l'any passat, diferenciades entre residents i no residents, amb tota la informació disponible al web municipal cubelles.cat. Els tíquets es podran adquirir directament a les instal·lacions i per qüestions de seguretat només es podrà pagar amb targeta de crèdit. La piscina, doncs, estarà oberta cada dia de dilluns a diumenge de les 11 del matí fins les 7 de la tarda i fins al proper 6 de setembre. A més, l'Ajuntament ha habilitat una zona de pícnic amb taules i cadires, el que era la terrassa del bar poliesportiu, i per fer més còmode l'espai d'esbarjo per totes aquelles persones que vulguin passar una estona a la piscina municipal.
1: La regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Cubelles, Renata Bedós, ha confirmat que totes les famílies empadronades a Cubelles que van sol·licitar una plaça per als seus nadons a la Llar d'Infants Municipal La Draga tenen la plaça assegurada per al curs que ve, 2026-2027. La demanda ha obligat a realitzar un sorteig que s'ha fet fa pocs dies i, finalment, els ajustos en l'oferta inicial han permès absorbir totes les famílies empadronades a la vila que ho havien sol·licitat. Segons ha explicat la regidora, la Llar d'Infants La Draga afronta ara el seu segon curs consecutiu amb una previsió d'ocupació plena. En el de les places D2 hi haurà un total de 80 infants distribuïts en 4 aules, completant les 27 places noves que s'han ofert. Pel que fa a I1, de les 36 places disponibles, 32 han estat ocupades per infants empadronats, mentre que les 4 restants s'assignaran mitjançant la llista elaborada amb el sorteig. I Renata Bedós ha destacat que les famílies empadronades que ho han sol·licitat han obtingut totes plaça per aquest curs que ve a l'Escola Bressol Municipal.
6: Sobretot en el grup de I1, per tant, vam haver de canviar l'oferta inicial. Es va canviar l'oferta inicial i, tot i així, es va haver de fer un sorteig. Del que sí que, després d'aquest sorteig i un cop fet la matriculació, tots els nadons que són estaven emparonats a Cubelles, tots aquests han entrat a la llar d'infants. Sí que hi ha casos de nens que estan en llista d'espera. Però, en principi, tots aquells nens nadons empadronats que emparonats a Cubelles, tots tindran plaça a la llar d'infants.
1: Un dels temes clau per al funcionament del servei és el contracte de gestió de la llar d'infants, que continua prorrogat. Renata Bedós ha anunciat que, gràcies a l'aprovació del pressupost municipal, ara es podrà tirar endavant la licitació nova tan aviat com sigui possible. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, ha comentat que el contracte ha de permetre millores diverses.
6: A més, és un contracte que tothom està esperant l'Ajuntament, perquè ara mateix, com bé dius, és un contracte prorrogat i no podem continuar amb un contracte prorrogat. Ho està esperant l'empresa, que és la primera que està esperant tenir un contracte en vigor, tal com hauria de ser, i l'està esperant les treballadores, perquè si segurament no, el nou contracte no complirà totes les expectatives que elles tenien, però sí que suposa un increment respecte al que ara estan cobrant les treballadores, tot i que hi va haver una millora amb les condicions del conveni laboral, que això va millorar alguns dels sous, sobretot de les treballadores que menys cobraven. Jo insisteixo, estem aquí, no tornarem enrere, no tornaré a explicar tot el rosari que vam patir, però justament estem aquí perquè es van haver al·legacions al primer pla de viabilitat. Si s'hagués acceptat el primer pla de viabilitat i en aquell moment hi havia pressupost, hagués tirat aquella licitació endavant. En el moment en què es van millorar les condicions i es van sobredotar el contracte de la licitació de La Draga, doncs llavors hem hagut d'esperar que hi hagi un nou pressupost.
1: I de cara a un futur proper, la regidora B2 ha valorat positivament l'anunci recent del govern espanyol de reduir les ràtios un 50% a l'etapa educativa de 0-3 anys progressivament a partir del curs 2027-2028. Tot i que la regidora cubellenca ha advertit de la complexitat de l'aplicació pràctica d'aquesta mesura, diu que encara no s'aplicarà aquest mateix curs, cosa que dona un marge a l'Ajuntament per anar adequant les instal·lacions de La Draga de cara al curs següent, 2027-2028, especialment pel que fa a les aules de nadons de I0, ja que, segons aquesta nova mesura, passarien dels 8 infants actuals a 4 infants per classe. Per aquest motiu, Renata B2 espera que la mesura vingui acompanyada de recursos per als ajuntaments.
6: Una bona decisió que ha pres el govern és que no s'aplicarà aquesta baixada de ràtios en el proper curs 26-27, ja que ara mateix no estem preparats per fer aquesta baixada de ràtios, no? Però en el principi la idea és que sí que es faci el curs 27-28 i per tant esperem que tinguem aquest any de marge per poder adequar en aquest cas la llar d'infants municipal, ja que ara mateix les aules, tenim dues aules d'infants de I0 que tenen una ràtio de 8 nadons segons aquest decret haurien de ser 4. Mm-hmm. Per tant, doncs, clar, estem parlant de que tenim ara mateix una llar d'infants a tope, totalment ocupada, i per tant, si fem una baixada de ràtios, hauríem de valorar doncs, si en aquest cas tenim ara mateix 16 nadons matriculats en I0, si fossin ràtios de 4 estaríem parlant de 4 classes. Jo espero que aquests canvis vinguin acompanyats de suport, ja sigui de la Generalitat o del propi Estat central, perquè és que si no, no podem fer front.
1: La proposta del govern espanyol de reducció de ràtios s'ha fet pública aquest 24 de juny passat i tindrà efectes tant en centres públics com privats de l'etapa 0 a 3 anys. Concretament, contempla unes ràtios per educador de 4 infants entre 0 i 1 any, 6 nens o nenes entre 1 i 2 anys i 8 infants entre 2 i 3 anys. Modificacions que, en cas de tirar endavant, començarien a aplicar-se al curs 2027-2028 i s'estendrien de manera progressiva en els cursos posteriors. Durant el mes de juliol, el govern espanyol preveu més trobades amb els sindicats per conèixer la posició definitiva sobre aquestes propostes del Ministeri.
4: Cubelles va celebrar el passat dissabte una nova edició de la Festa de la Bicicleta, que va assolir una participació de més de 260 persones, superant així en 40 participants la xifra de l'any passat. La recaptació de les inscripcions, 522 euros, s'han destinat íntegrament a Càritas Cubelles. De cara a les properes edicions, el regidor d'Esports, David Kess, ja ha anunciat que es traslladarà l'esdeveniment a mesos menys calents per millorar el confort dels participants.
5: Sí, com vaig comentar, el tema del dia de bicicleta ho volíem passar a un mes menys calorós. Sabem que ara són mesos molt, molt calorosos i el tema és que volíem aprofitar doncs, aquest últim any de fer-ho la setmana d'abans del Tour de França per donar el tret de sortida. Però vull comunicar que de cara a anys següents doncs, la idea és fer-ho amb mesos menys calorosos perquè la gent doncs, no passi tanta calor i que sigui tot millor.
4: La festa, com és habitual, va acabar amb el lliurament de premis i reconeixements als grups més nombrosos, com va ser el cas de l'Aerojumping Cubelles, i d'altres premis, com la bicicleta més ben guarnida o la bicicleta més antiga, entre d'altres. A més, també es van fer els habituals sortejos de material esportiu i també bicicletes. A més, la Festa de la Bicicleta va ser l'avançada del pas del Tour per Cubelles i d'aquesta manera també es va repartir merchandising de la Volta Francesa. I pel que fa al Tour, doncs ja està tot a punt per al pas de la Ronda Francesa aquest proper diumenge, un esdeveniment que es preveu històric. El regidor ha explicat que les vies, sobretot pel que fa a la carretera, estarà tallada a la circulació a partir de 11:45 del migdia i fins les 5 de la tarda. Tot i així, Cubelles no quedarà incomunicada gràcies als seus passos subterranis i elevats que fan que doncs, la gent es pugui moure d'un cantó a l'altre del municipi. David Kess ha fet una crida a la ciutadania a gaudir de l'esdeveniment amb civisme i previsió, recordant que els que arribin primer i més d'hora tindran les millors vistes per viure aquesta fita esportiva segurament irrepetible en els propers anys.
1: La Generalitat ha anunciat que aixecarà els peatges de l'autopista C32 aquest diumenge pel pas del Tour. A Cubelles hi haurà 76 voluntaris col·laborant directament amb la cursa ciclista en el seu pas per la vila. La Generalitat ha anunciat aquest divendres passat quin és el dispositiu de seguretat i mobilitat que té a punt per la sortida del Tour de França aquest cap de setmana que ve des de Catalunya. La primera etapa, el dissabte 4 de juliol, serà una contrarrellotge per equips dins de Barcelona aquest dissabte, sense afectar el trànsit fora de la ciutat. En canvi, en la segona i la tercera etapes, els ciclistes faran recorreguts més llargs entre Tarragona i Barcelona i des de Granollers fins als Angles, amb afectacions, per tant, a uns quants pobles i ciutats del país, entre els quals Cubelles. Una de les mesures que s'han anunciat per a garantir les alternatives de mobilitat és l'aixecament dels peatges de l'autopista C32, que serà entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. Segons el govern de la Generalitat, però aquests horaris podran ajustar-se en funció del moment en què es vagi restablint la circulació a la carretera C31 al tram afectat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat aquest divendres passat que les vies per evitar els talls de trànsit seran les autopistes C32 i AP7.
7: Tenim com a ruta alternativa la C32 i la AP7, que són dues vies que poden ajudar a gestionar les derivades del trànsit pels talls que es produiran durant aquestes 4 hores. I per tant, doncs és molt important que la ciutadania pugui seguir els consells a través de les xarxes oficials tant del TUR com del Servei Català de Trànsit, que anirà donant la informació sistemàtica durant tot el dia per tenir en compte aquesta mobilitat alternativa amb aquestes dues vies, no?
1: Les autoritats han afegit també que recomanen prioritzar el transport ferroviari, planificar els desplaçaments amb molta antelació i consultar la informació del trànsit en temps real mitjançant els canals oficials de les operadores, tant de la Generalitat com també del Tour de França. Durant el període operatiu s'activaran aproximadament 3.600 efectius policials, 1.500 dels quals estaran destinats a funcions vinculades a la mobilitat, com la seguretat de la caravana del Tour, els equips i la gestió dels talls de les vies. A més, el dispositiu preveu la coordinació del Servei Català del Trànsit, Protecció Civil, Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques i altres serveis assistencials. I concretament a Cubelles hi haurà 76 voluntaris que faran tasques de suport pel pas del Tour de França aquí a la vila. Els castellers del Foix han coronat el 3 de 7 a Vilanova i la Geltrú. La colla cubellenca ha sumat un altre castell de 7 en la Diada de Bajamar de la ciutat veïna al costat dels Bordegassos i els Xicots de Vilafranca. Els castellers de Foix han actuat aquest dissabte al vespre a la Diada Castellera del barri de Bajamar de Vilanova i la Geltrú, convidats pels seus padrins als Bordegassos i al costat dels Xicots de Vilafranca. Els cubellencs han assolit un altre 3 de 7, un castell que han demostrat aquesta temporada que el tenen ben treballat, sòlid i que el poden aixecar en les places on compten amb una pinya suficient. De fet, ja porten 6 3 de 7 descarregats aquest any, tants com tots els que havien aconseguit fins ara en tota la seva història. A continuació, han fet també una torre de 6, un castell que tècnicament està dins de la gamma de 7 i que també l'han descarregada tranquil·lament a la Rambla de la Pau, al costat del monument a Francesc Macià, Vilanova i la Geltrú. Sumen també 6 torres de 6 en el que porten de temporada i l'actuació, els castellers del Foix l'han resolt amb un 4 de 6 que ha deixat molt bones sensacions als cubellencs. Així s'ha expressat en Magí García, cap de tronc de la colla cubellenca.
8: Sortim de Vilanova amb sensacions molt bones. Al final hem tornat a fer un altre castell de 7, com és el 3 de 7, que ja és el 6 de la temporada. I la veritat és que sortim amb sensacions molt bones, a més de poder adaptar-nos a canvis que van sorgir només a arribar a la plaça. I la veritat que la colla es va adaptar molt bé i sortim molt contents.
1: Des dels castellers del Foix, en Magí García, cap de tronc de la colla, també ha parlat de com es va viure la calor i del moment en què es troba ara mateix la colla un cop superada la primera meitat de la temporada.
8: La calor és algo que ja als castells és un dia a dia, sobretot quan ja entrem a l'estiu, però la veritat és que no va suposar cap perill, almenys a nivell tècnic, dins de la diada. Sí que és veritat que potser en avançades rondes sí que notes la camisa una mica més mullada i si ets del tronc les sensacions són una mica diferents, però no res perjudicial. Bueno, al final estem demostrant aquesta temporada que la colla pot fer castells de set, que els pot moure al voltant del territori i que tenim un nivell de colla que ara mateix està en el seu nivell més alt. El nostre objectiu seria seguir amb aquest rumb i seguir passejant els castells de set i si podem donar-li més amplada, endavant.
1: Magí García, cap de tronc dels castellers del Foix, ha parlat també dels reptes que tenen previstos de cara als pròxims mesos.
8: Doncs ara mateix ens centrem sobretot en donar molt de rodatge tant a tronc com a pinya, que tothom es senti segur a la posició on li pertoca a cada castell. I com a objectiu proper suposo que seria recuperar el 4 de 7 per donar més varietat als castells de 7 de la colla. I no sé, a curt termini, això, a llarg termini ens encantaria seguir ampliant la gamma de 7, però no puc prometre res.
1: En la diada d'aquest dissabte, els bordegassos de Vilanova han acabat satisfets també amb una actuació en què han assolit el 4 de 8, el 3 de 8, el 5 de 7 i el 7 de 7. També han descarregat els 8 pisos els xicots de Vilafranca, que han completat el 4 de 8, així com un 3 de 7 i el 5 de 7.
9: El Centre Social de Cubelles acull fins al 30 de juny una exposició del taller de pintura creativa del Casal d'Avis que mostra el talent d'una quarantena de participants, una mostra que, com dèiem, es podrà visitar fins aquest 30 de juny i que recull obres realitzades per una quarantena de participants del taller. Tot plegat dirigit per la professora Maria José Collantes, que és també artista de Crea Cubelles. Precisament, Ràdio Cubelles li ha fet durant el temps diferents entrevistes. Maria José Collantes també va ser l'autora d'una de les samarretes de Ràdio Cubelles. Ella mateixa, en el decurs d'una entrevista aquí a l'emissora municipal, es presentava d'aquesta manera.
10: Sí, jo pintava molt de petita, moltíssim, i bueno, vaig anar a classes de pintura durant un parell o tres anys, i la veritat és que ho vaig deixar durant una temporada i després m'hi vaig tornar a posar. I ara la veritat és que l'art per mi és el meu modus vivendi, en el sentit de no m'hi dedico, sinó en el sentit de disfrutar de l'art i de la pintura.
9: Durant la conversa amb Ràdio Cubelles, Collantes explicava que no es dedica professionalment, però que sí que la pintura l'ajuda a superar la seva malaltia, la fibromiàlgia.
10: Bueno, perquè dedicar-se en ple al tema de l'art és molt complicat i, bueno, sí que és veritat que tinc bastanta sortida a nivell de redes socials i tot això, però de moment no m'hi dedico a ple. Sí que m'hi dedico molt perquè el... No sé si ho sabeu, però jo tinc una enfermedad que es diu fibromiàlgia i la pintura a mi em serveix per oblidar el dolor. Llavors, aquestes hores que jo em dedico, que en el moment en què pinto perdo el món de vista, em serveix per evadir-me una miqueta del dolor que tinc en general. I la veritat és que hi disfruto molt i m'hi passo moltes hores i bueno, faig moltes tècniques diferents. Això sí, treballo el pastel, treballo l'acrílic, treballo la pintura digital i treballo l'oli.
9: Entre d'altres, Collantes ha participat d'exposicions col·lectives en Crea Cubelles. Recorda la del Cavaller de Cubelles o una altra en homenatge a Paulina Schumann, filla del pallasso Josep Andreu Charlie Rivel.
10: Sí, perquè som un grup d'artistes Cubelles que ens hem reunit i la veritat és que estic encantadíssima amb ells i hem fet algunes exposicions junts, d'algunes que han sortit molt bé i a mi m'agrada tantíssim i fer coses del poble. Això sí que va ser molt important, sobre el castell de Cubelles, que vaig descobrir el castell, això sí que era una cosa que desconeixia. Hem fet també el tema de la Paulina, m'ha agradat molt participar i seguirem fent coses pel poble i per la cultura.
9: Recordem aquests últims dies per visitar aquesta exposició del taller de pintura creativa del Casal d'Avis que mostra el talent d'una quarantena de participants, tot plegat dirigit, com dèiem, per la pintora cubellenca Maria José Collantes, vinculada a Crea Cubelles.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària. De dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
11: Nou de cada 10 incendis són causats per persones. A les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa't a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112.
12: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, o com a molt amb algun núvol alt puntual a mig matí. I amb una temperatura que aquesta nit ha reculat una mica, s'ha dormit una miqueta millor, més lluny de la nit tropical, entre 23 i 24 graus de mínima, mentre que la màxima avui podrà tornar a arribar als 32, amb una humitat força baixa, però amb una miqueta de xafogor no massa destacable, vent feble de mestral al matí i moderat de garbí a la tarda, fent que la mar estigui avui més moguda, ja amb marejol al matí i maró a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Des de la colla de gegants de Cubelles han engegat una campanya per trobar voluntaris de cara a la quarantena trobada de gegants que es farà a Cubelles el diumenge de la Festa Major Petita. Per tenir-ne més detalls hem contactat amb en Ramon García, que és cap de colla dels gegants de Cubelles, de la colla gegantera. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
4: Bon dia, Pau.
1: I bé, hem vist a les vostres xarxes socials que ja heu engegat aquesta campanya. Quina és la intenció i quina és també la necessitat de la colla davant d'aquesta quarantena trobada de gegants?
4: Doncs bé, enguany, el 26 de juliol, doncs celebrem la quarantena trobada i al ser la quarantena doncs volíem fer una cosa especial i una mica diferent. I durant aquest any, qui em segueix a les xarxes ja ho ha vist, hem estat voltant arreu, que no hem parat amb el cotxe amunt i avall, i per tant doncs hem aconseguit fer molts intercanvis. I el dia 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles i per tant doncs, aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs, tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs, el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent i en aquest sentit doncs engrescar a la gent que ens està escoltant doncs perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé pel correu electrònic gegantsdecubelles@gmail.com i ràpidament doncs ens posarem en contacte amb ells, els posarem al grup de WhatsApp amb la resta de voluntaris i voluntàries i serà un dia molt maco i amb novetats que enguany.
1: De seguida entrarem doncs, amb algunes d'aquestes novetats, però pel que fa a aquesta crida a voluntaris, quins requisits han de tenir aquests voluntaris? Ja cap característica concreta? Què demaneu?
4: Bé, no hi ha cap característica concreta. Nosaltres el característica posa doncs, que recomanem potser que siguin majors de 16 anys i si no ho són doncs, poden anar acompanyats d'una persona adulta i fins i tot si algú té gana, si no té una persona acompanyant, doncs miraríem la manera de fer-ho perquè tot sigui possible. Vull dir, no és una tasca gaire complicada, farem una reunió preparatòria amb tots els voluntaris i voluntàries, segons les disponibilitats de la gent que trobem, i a partir d'aquí s'ha de comentar les tasques, que simplement doncs, cada voluntari o voluntària tindrà una colla assignada i doncs, guiar-los una mica a l'hora quan arribin a indicar-los on han de portar el remolc per aparcar, que tenen un lloc allà reservat a la plaça del Mercat, però a la part de sort, perquè la plaça del Mercat aquest any és on farem la ballada conjunta, i al parc de sorres on podran aparcar els remolcs, doncs guiar-los una mica cap allà, guiar-los al punt de sortida, que també és una novetat aquest any. No podem sortir com cada any dels pobles d'Espanya perquè se'ns ha quedat petita aquella plaça i una miqueta doncs, la reunió vindrà per aquí per comentar aquestes tasques que també després és guiar-los, acompanyar-los al sopar a la plaça del Mercat i que si tenen un dubte doncs, que hi hagi aquesta persona referencial.
1: I pel que fa doncs, a la disponibilitat, és a dir, hauran d'estar disponibles tot el matí o tota la tarda, quins horaris més o menys doncs, teniu marcat, si algú està interessat o s'ho està pensant, pel 26 de juliol?
4: Doncs mira, t'explico una mica l'escaleta del que serà la trobada. Com hem dit, el 26 de juliol La plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats. Doncs, per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà, perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remol, que ja n'hem dit, darrere del mercat, i per tant, doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs, puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà el cercavila, amb un recorregut nou, i simplement doncs, és estar amb la colla que pertoqui, anar al cercavila, hi haurà un cartell amb el nom de cada colla, i doncs, que el voluntari el pot aguantar, li pot portar les aigües, i estar una mica allà les necessitats del que sigui la colla. Després acabarem, bé, passarem per la plaça de la Vila, on es farà la breu presentació de cada colla, pujaran al balcó de l'Ajuntament a recollir l'obsequi, i aquí la diferència és que cada any aquí s'acaba el cercavila, és on s'acaba, aquí continuarà. Després de passar per la plaça de la Vila, ens dirigirem a la plaça del Mercat, que és on farem la ballada final conjunta tots alhora. Doncs, per tant, doncs, indicar-los una mica que el voluntari pugui dir a la colla i un dos representants pugin al balcó i que recollin l'obsequi i continuem la ballada. I, per tant, després del sopar seria a les 9, i a les 9 doncs, és estar allà fins que un cop ja tinguin el sopar ja es pot acabar. Després de les 10 hi haurà l'habitual concert de veneres, com cada any, però això ja queda al marge del que seria la trobada gegantera.
1: Per tant, el voluntariat ha d'entendre que és això, la tarda, el vespre, fins a l'hora de sopar, no? Seria, doncs, sí, aquesta disponibilitat.
4: El dia 26 a la tarda, abans farem una reunió preparatòria, farem una enquesta amb tots els voluntaris i voluntàries per veure quin és el dia que la gent té més disponibilitats, però vaja, que si algú finalment no pot acollir aquella reunió, doncs no passa res, ja quedarem un altre dia, ens trucarem i farem una miqueta de traspàs de les tasques, això no ha de ser cap impediment.
1: I quina quantitat de voluntaris creieu que seria l'adequada, o espereu reunir, o us agradaria tenir, diguéssim, la xifra ideal que us agradaria tenir per aquest dia?
4: Home, doncs mínim per poder anar bé necessitem uns 40, un per colla. Idealment, nosaltres volem arribar a 80, perquè de vegades potser un voluntari sol allà doncs, pot ser més avorrit, a més això per aquella persona. Doncs, per tant, si podem fer grupets de dos i que es vagin ajudant, creiem que sempre va bé. Per tant, nosaltres intentarem arribar fins als 80 com a mínim.
1: I bé, més enllà, suposo que participar directament en una trobada històrica com pot ser aquesta, no sé si teniu plantejada cap recompensa o cap, doncs, no sé, detall també pels voluntaris que ens pugueu revelar o no.
4: Bé, els voluntaris, doncs, com cada any, doncs, participen del sopar, el sopar que l'Ajuntament ens dona, doncs, l'Ajuntament paga un sopar per totes les colles. Igual que nosaltres, quan anem allà ens conviden, doncs els voluntaris, igual que la resta de colles, tindrien el seu sopar.
1: Per tant, tindran doncs, l'aigua que necessitin durant tota la jornada i el sopar. Doncs,
4: sí, i el sopar amb la seva consumició de begudes i tot.
1: Molt
4: i qualsevol
1: bé.
4: Necessitat que hi hagi, evidentment, doncs, com tenim la reunió preparatòria i si no per whatsapp.com els posem al grup, doncs ens ho poden comentar i mirarem d'estar a l'alçada perquè tothom quedi content.
1: Doncs bé, aquesta serà la 40a trobada de gegants. Ara s'ha obert aquesta crida de voluntaris, serà el 26 de juliol i, doncs, tal com es confirma doncs, que és un dels actes més característics de la Festa Major Petita, del diumenge de Festa Major Petita a Cubelles, aquesta trobada de gegants i doncs, d'aquí que hagi arribat fins la 40a edició. Bé, no sé si també, doncs, des del punt de vista dels gegants cubellencs, servirà aquesta data assenyalada per tenir cap novetat, si heu preparat doncs, també res especial que vulgueu anunciar, és a dir, vindran colles convidades, no?, de fora, però si ens centrem en els gegants de Cubelles, no sé si tindran també cap element diferent, potser, o no sé, si ens pots comentar si hi ha cap novetat en els gegants de Cubelles.
4: Bé, els gegants de Cubelles no, sí que sortiran els tres gegants, l'Abdó, l'Assumpta i el Charlie com cada any, acompanyats del Llúpol, això no canvia. Sí que aquest any tindrem la novetat que tenim un altre gegant també de Cubelles que no acostuma a sortir per la trobada, que és el gegant Marcel de l'escola Maricel, que el tenen allà i no ha sortit mai per la trobada, i aquest any doncs, també hi participarà. Serà una de les 40 colles convidades, per tant. Per tant, és un orgull doncs, tenir un altre gegant de Cubelles que també participarà del Cercavila i que esperem que no quedin una anècdota de la quarantena, sinó que d'ara endavant ja continuem, perquè evidentment haver fet tantes sortides, més enllà de permetre'ns fer aquesta gran trobada, per nosaltres això també suposa una xarxa de contactes i de conèixer altres colles, doncs, que ens permet doncs fer moltes més trobades, fer molts intercanvis també per futurs anys.
1: Perquè l'agenda d'aquest 2026, no sé si ens pots destacar alguna sortida que hagueu fet últimament i també doncs, altres actes que tingueu doncs, abans d'arribar a aquesta quarantena trobada o durant aquest 2026 que creguis que siguin destacades, sortides que feu amb els gegants de Cubelles.
4: Bé, doncs a vegades les trobades també nosaltres potser les fem amb molt temps, no ens les tornen, eh? Vull dir que nosaltres sortim aquest any no vol dir que ens la tornin aquest any, i a l'inversa també, que potser ens venen aquí un any i nosaltres anirem en un futur. I per exemple, doncs aquest any hem estat a l'Alcora, al País Valencià, et comento les que són més lluny.
1: Sí.
4: L'Alcora del País Valencià, també hem estat a... que vindran, a la trobada, ells també, és que aquest intercanvi vindrà bastant ràpid. Després també fa unes setmanes vam estar a Estada, a Osca, que aquests tenen un acte també el dia de la nostra trobada, per tant no podran venir, però sí que ens han dit que ens la tornaran, per tant en un futur els tindrem. I fa uns anys, que també vam parlar, vam fer l'entrevista, vam anar a Torrejón de Ardoz, a Madrid, que fins ara no havien pogut venir, però aquest serà l'any que vinguin, que per tant n'estem contents que puguin fer l'intercanvi justament per la quarantena. I serà la colla que vindrà de més juny, la de Torrejón de Ardoz. Però també hi ha moltes colles que cal comentar. Per exemple, una associació de... crec que la majoria són refugiats ucraïnesos que tenen instal·lats a Barcelona, que també tenen un gegant i també el vindran a fer ballar.
1: Mm-hmm.

0: a dia vostre teniu actives les xarxes socials, oi, també, on aneu penjant doncs, les fotografies d'aquestes sortides i tot plegat, oi?
1: Sí, també així com a novetat podríem comentar que la persona que ens porta les xarxes socials, que l'Alejandro Carvajal, està també treballant preparant un mini documental d'uns 30-40 minuts de com preparem nosaltres aquestes trobades. Bé, bueno, nosaltres, l'Ajuntament, l'Agrupació de Veïns Populars i tot el que hi ha al darrere, que encara s'està treballant, però esperem que tingui un resultat xulo i que en breu ho puguem compartir amb la gent. La intenció és que abans de la Festa Major, després de la trobada de la nostra trobada, però abans de la Festa Major, pugui ser públic i pugui veure tothom ja.
0: Doncs estarem atents també a aquest petit documental de la Colla Gegantera de Cubelles. N'hem parlat amb en Ramon García, sobretot doncs, de cara a aquesta crida a reunir voluntaris que ajudin en l'especial quarantena trobada de gegants del pròxim 26 de juliol. No sé si vols afegir res més, Ramon García, doncs, com a cap de colla dels geganters.
1: No, simplement això, recordar a la gent que aquest any no ens veurem a la plaça dels Pobles d'Espanya, sinó que haurem de pujar fins a la Rambla Pau Casals, que tenim més espai, insistim molt en això, que canvia el recorregut, que per tant estiguin atents i atentes a les novetats, i amb moltes ganes d'aquell dia i de veure'ns pels carrers fent festa.
0: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns i quan s'acosti la data tornarem a parlar de tots aquests detalls i d'aquestes novetats en la trobada de gegants. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
1: A vosaltres, moltes gràcies. Així bé.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Estem a l'espai, descobrim l'etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia
0: Isabel. Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del
4: GPX. I comencem una edició més del teu programa de circa Ràdio Cubelles. Benvinguts a la Xocir.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, o com a molt amb algun núvol alt puntual a mig matí, i amb una temperatura que aquesta nit ha reculat una mica, s'ha dormit una miqueta millor, més lluny de la nit tropical, entre 23 i 24 graus de mínima, mentre que la màxima avui podrà tornar a arribar als 32, amb una humitat força baixa, però amb una miqueta de xafogor no massa destacable, ben feble de mestral al matí i moderat de garbí a la tarda, fent que la mar estigui avui més moguda, ja amb marejol al matí i maró a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: La piscina municipal de Cubelles ja ha obert les seves portes per donar el tret de sortida a la temporada d'estiu. El regidor d'Esports, David Ques, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, a peu de la pròpia piscina, que l'Ajuntament assumeix un any més la gestió directa de l'equipament de manera provisional, després de que la licitació conjunta amb el bar-restaurant no es pogués cloure per qüestions tècniques. L'objectiu és, de cara a l'any vinent, la gestió passi a ser completament externa. Així ho explicava el propi regidor d'Esports, David Ques.
5: Sí, doncs, la veritat que molt, molt contents de poder obrir-la. Al final, doncs, a contracorrent l'hem pogut obrir. La piscina, al final, doncs, partíem a principis d'any de que se l'emportés el que guanyés la licitació del bar-restaurant piscina. Al final, per qüestions tècniques, la licitació no es va poder treure i al final, doncs, aquest any la tornem a gestionar nosaltres i ja de cara a l'any que ve, doncs, sí que esperem ja definitivament que la gestió sigui completament del bar-restaurant piscina. Tot el mateix, al final nosaltres el que fem és gestionar-la, ficant el tema del socorrisme i el manteniment de la piscina, i a partir d'allà horari, taquillatge i tot és exactament el mateix dels darrers anys.
4: La reobertura de la piscina és una de les mesures més esperades de l'estiu, especialment per fer front a les altes temperatures. També per als nens i nenes que participen dels campus que organitzen les diferents entitats esportives de Cubelles i que de dilluns a divendres omplen les instal·lacions esportives.
5: Sí, al final la piscina, a part de ser un refugi climàtic, doncs també donem servei als campus, que aquí al poliesportiu doncs ens podem trobar setmanes on hi ha més de 500 nens al poliesportiu, i crec que era una necessitat pel poble, tant per als usuaris de cada dia com les entitats esportives que gaudeixen d'aquesta piscina i donen, doncs, aquest refugi amb aquestes calors que estan donant ara a tots els nens i nenes.
4: El funcionament de la piscina manté les mateixes condicions i tarifes de l'any passat, diferenciades entre residents i no residents, amb tota la informació disponible al web municipal cubelles.cat. Els tíquets es podran adquirir directament a les instal·lacions i per qüestions de seguretat només es podrà pagar amb targeta de crèdit. La piscina, doncs, estarà oberta cada dia de dilluns a diumenge de les 11 del matí fins les 7 de la tarda i fins al proper 6 de setembre. A més, l'Ajuntament ha habilitat una zona de pícnic amb taules i cadires, el que era la terrassa del bar poliesportiu, i per fer més còmode l'espai d'esbarjo per totes aquelles persones que vulguin passar una estona a la piscina municipal.
6: <t 'en>
1: La regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Cubelles, Renata Bedós, ha confirmat que totes les famílies empadronades a Cubelles que van sol·licitar una plaça per als seus nadons a la Llar d'Infants Municipal La Draga tenen la plaça assegurada per al curs que ve, 2026-2027. La demanda ha obligat a realitzar un sorteig que s'ha fet fa pocs dies i, finalment, els ajustos en l'oferta inicial han permès absorbir totes les famílies empadronades a la vila que ho havien sol·licitat. Segons ha explicat la regidora, la Llar d'Infants La Draga afronta ara el seu segon curs consecutiu amb una previsió d'ocupació plena. En el de les places D2 hi haurà un total de 80 infants distribuïts en 4 aules, completant les 27 places noves que s'han ofert. Pel que fa a I1, de les 36 places disponibles, 32 han estat ocupades per infants empadronats, mentre que les 4 restants s'assignaran mitjançant la llista elaborada amb el sorteig. I Renata Bedós ha destacat que les famílies empadronades que ho han sol·licitat han obtingut totes plaça per aquest curs que ve a l'Escola Bressol Municipal.
2: Sobretot en el grup de I1, per tant, vam haver de canviar l'oferta inicial. Es va canviar l'oferta inicial i, tot i així, es va haver de fer un sorteig. Del que sí que, després d'aquest sorteig i un cop fet la matriculació, tots els nadons que estaven empadronats a Cubelles, tots aquests han entrat a la llar d'infants. Sí que hi han casos de nens que estan en llista d'espera. Però, en principi, tots aquells nens nadons empadronats que empadronats a Cubelles, tots tindran plaça a la llar d'infants.
1: Un dels temes clau per al funcionament del servei és el contracte de gestió de la llar d'infants, que continua prorrogat. Renata Bedós ha anunciat que, gràcies a l'aprovació del pressupost municipal, ara es podrà tirar endavant la licitació nova tan aviat com sigui possible. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, ha comentat que el contracte ha de permetre millores diverses.
2: A més, és un contracte que tothom està esperant l'Ajuntament, perquè ara mateix, com bé dius, és un contracte prorrogat i no podem continuar amb un contracte prorrogat. Ho està esperant l'empresa, que és la primera que està esperant tenir un contracte en vigor, tal com hauria de ser, i l'està esperant les treballadores, perquè si segurament el nou contracte no complirà totes les expectatives que elles tenien, però sí que suposa un increment respecte al que ara estan cobrant les treballadores, tot i que hi va haver una millora amb les condicions del conveni laboral, que això va millorar alguns dels sous sobretot de les treballadores que menys cobraven. Jo insisteixo, estem aquí, no tornarem enrere, no tornaré a explicar tot el rosari que vam patir, però justament estem aquí perquè es van haver al·legacions al primer pla de viabilitat. Si s'hagués acceptat el primer pla de viabilitat i en aquell moment hi havia pressupost, hagués tirat aquella licitació endavant. En el moment en què es van millorar les condicions i es van sobredotar el contracte de la licitació de La Draga, doncs llavors hem hagut d'esperar que hi hagi un nou pressupost.
1: I de cara a un futur proper, la regidora B2 ha valorat positivament l'anunci recent del govern espanyol de reduir les ràtios un 50% a l'etapa educativa de 0-3 anys progressivament a partir del curs 2027-2028. Tot i que la regidora cubellenca ha advertit de la complexitat de l'aplicació pràctica d'aquesta mesura, diu que encara no s'aplicarà aquest mateix curs, cosa que dona un marge a l'Ajuntament per anar adequant les instal·lacions de La Draga de cara al curs següent, 2027-2028, especialment pel que fa a les aules de nadons de I0, ja que, segons aquesta nova mesura, passarien dels 8 infants actuals a 4 infants per classe. Per aquest motiu, Renata B2 espera que la mesura vingui acompanyada de recursos per als ajuntaments.
2: Una bona decisió que ha pres el govern és que no s'aplicarà aquesta baixada de ràtios en el proper curs 26-27, ja que ara mateix no estem preparats per fer aquesta baixada de ràtios, no? Però en el principi la idea és que sí que es faci en el curs 27-28 i per tant esperem que tinguem aquest any de marge per poder adequar en aquest cas la llar d'infants municipal, ja que ara mateix les aules, tenim dues aules d'infants de I0 que tenen una ràtio de 8 nadons. Segons aquest decret haurien de ser 4. Mm-hmm. Per tant, doncs, clar, estem parlant de que tenim ara mateix una llar d'infants a tope, o totalment ocupada, i per tant, si fem una baixada de ràtios, hauríem de valorar doncs, si en aquest cas tenim ara mateix 16 nadons matriculats en I0, si fossin ràtios de 4 estaríem parlant de 4 classes. Jo espero que aquests canvis vinguin acompanyats de suport, ja sigui de la Generalitat o del propi Estat central, perquè és que si no, no podem fer front.
1: La proposta del govern espanyol de reducció de ràtios s'ha fet pública aquest 24 de juny passat i tindrà efectes tant en centres públics com privats de l'etapa 0 a 3 anys. Concretament, contempla unes ràtios per educador de 4 infants entre 0 i 1 any, 6 nens o nenes entre 1 i 2 anys i 8 infants entre 2 i 3 anys, modificacions que en cas de tirar endavant començarien a aplicar-se al curs 2027-2028 i s'estendrien de manera progressiva en els cursos posteriors. Durant el mes de juliol, el govern espanyol preveu més trobades amb els sindicats per conèixer la posició definitiva sobre aquestes propostes del Ministeri.
4: Cubelles va celebrar el passat dissabte una nova edició de la Festa de la Bicicleta, que va assolir una participació de més de 260 persones, superant així en 40 participants la xifra de l'any passat. La recaptació de les inscripcions, 522 euros, s'han destinat íntegrament a Càritas Cubelles. De cara a les properes edicions, el regidor d'Esports, David Kess, ja ha anunciat que es traslladarà l'esdeveniment a mesos menys calents per millorar el confort dels participants.
5: Sí, com vaig comentar, el tema del dia de bicicleta ho volíem passar a un mes menys calorós. Sabem que ara són mesos molt, molt calorosos i el tema és que volíem aprofitar doncs, aquest últim any de fer-ho la setmana d'abans del Tour de França per donar el tret de sortida. Però vull comunicar que de cara a anys següents doncs, la idea és fer-ho amb mesos menys calorosos perquè la gent doncs, no passi tanta calor i que sigui tot millor.
4: La festa, com és habitual, va acabar amb el lliurament de premis i reconeixements als grups més nombrosos, com va ser el cas de l'Aerojumping Cubelles, i d'altres premis, com la bicicleta més ben guarnida o la bicicleta més antiga, entre d'altres. A més, també es van fer els habituals sortejos de material esportiu i també bicicletes. A més, la Festa de la Bicicleta va ser l'avançada del pas del Tour per Cubelles i d'aquesta manera també es va repartir merchandising de la Volta Francesa. I pel que fa al Tour, doncs ja està tot a punt per al pas de la Ronda Francesa aquest proper diumenge, un esdeveniment que es preveu històric. El regidor ha explicat que les vies, sobretot pel que fa a la carretera, estarà tallada a la circulació a partir de 11:45 del migdia i fins les 5 de la tarda. Tot i així, Cubelles no quedarà incomunicada gràcies als seus passos subterranis i elevats que fan que doncs, la gent es pugui moure d'un cantó a l'altre del municipi. David Kess ha fet una crida a la ciutadania a gaudir de l'esdeveniment amb civisme i previsió, recordant que els que arribin primer i més d'hora tindran les millors vistes per viure aquesta fita esportiva segurament irrepetible en els propers anys.
1: La Generalitat ha anunciat que aixecarà els peatges de l'autopista C32 aquest diumenge pel pas del Tour. A Cubelles hi haurà 76 voluntaris col·laborant directament amb la cursa ciclista en el seu pas per la vila. La Generalitat ha anunciat aquest divendres passat quin és el dispositiu de seguretat i mobilitat que té a punt per la sortida del Tour de França aquest cap de setmana que ve des de Catalunya. La primera etapa, el dissabte 4 de juliol, serà una contrarrellotge per equips dins de Barcelona aquest dissabte, sense afectar el trànsit fora de la ciutat. En canvi, en la segona i la tercera etapes, els ciclistes faran recorreguts més llargs entre Tarragona i Barcelona i des de Granollers fins als Angles, amb afectacions, per tant, a uns quants pobles i ciutats del país, entre els quals Cubelles. Una de les mesures que s'han anunciat per a garantir les alternatives de mobilitat és l'aixecament dels peatges de l'autopista C32 que serà entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. Segons el govern de la Generalitat, però, aquests horaris podran ajustar-se en funció del moment en què es vagi restablint la circulació a la carretera C31 al tram afectat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat aquest divendres passat que les vies per evitar els talls de trànsit seran les autopistes C32 i AP7.
6: Tenim com a ruta alternativa la C32 i la AP7, que són dues vies que poden ajudar a gestionar les derivades del trànsit pels talls que es produiran durant aquestes 4 hores. I per tant, doncs és molt important que la ciutadania pugui seguir els consells a través de les xarxes oficials tant del TUR com del Servei Català de Trànsit, que anirà donant la informació sistemàtica durant tot el dia per tenir en compte aquesta mobilitat alternativa amb aquestes dues vies, no?
1: Les autoritats han afegit també que recomanen prioritzar el transport ferroviari, planificar els desplaçaments amb molta antelació i consultar la informació del trànsit en temps real mitjançant els canals oficials de les operadores, tant de la Generalitat com també del Tour de França. Durant el període operatiu s'activaran aproximadament 3.600 efectius policials, 1.500 dels quals estaran destinats a funcions vinculades a la mobilitat, com la seguretat de la caravana del Tour, els equips i la gestió dels talls de les vies. A més, el dispositiu preveu la coordinació del Servei Català del Trànsit, Protecció Civil, Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques i altres serveis assistencials. I concretament a Cubelles hi haurà 76 voluntaris que faran tasques de suport pel pas del Tour de França aquí a la vila. Els castellers del Foix han coronat el 3 de 7 a Vilanova i la Geltrú. La colla covellenca ha sumat un altre castell de 7 en la Diada de Bajamar de la ciutat veïna al costat dels Bordegassos i els Xicots de Vilafranca. Els castellers de Foix han actuat aquest dissabte al vespre a la Diada Castellera del barri de Bajamar de Vilanova i la Geltrú, convidats pels seus padrins els Bordegassos i al costat dels Xicots de Vilafranca. Els covellencs han assolit un altre 3 de 7, un castell que han demostrat aquesta temporada que el tenen ben treballat, sòlid i que el poden aixecar en les places on compten amb una pinya suficient. De fet, ja porten 6 3 de 7 descarregats aquest any, tants com tots els que havien aconseguit fins ara en tota la seva història. A continuació, han fet també una torre de 6, un castell que tècnicament està dins de la gama de 7 i que també l'han descarregada tranquil·lament a la Rambla de la Pau, al costat del monument a Francesc Macià a Vilanova i la Geltrú. Sumen també 6 torres de 6 en el que porten de temporada i l'actuació, els castellers del Foix l'han resolt amb un 4 de 6 que ha deixat molt bones sensacions als covellencs. Així s'ha expressat en Magí García, cap de tronc de la colla covellenca.
7: Sortim de Vilanova amb sensacions molt bones. Al final hem tornat a fer un altre castell de 7, com és el 3 de 7, que ja és el 6è de la temporada. I la veritat és que sortim amb sensacions molt bones, a més de poder adaptar-nos a canvis que van sorgir només arribar a la plaça. I la veritat que la colla es va adaptar molt bé i sortim molt contents.
1: Des dels castellers del Foix, en Magí García, cap de tronc de la colla, també ha parlat de com es va viure la calor i del moment en què es troba ara mateix la colla un cop superada la primera meitat de la temporada.
7: La calor és algo que ja als castells és un dia a dia, sobretot quan ja entrem a l'estiu, però la veritat és que no va suposar cap perill, almenys a nivell tècnic, dins de la diada. Sí que és veritat que potser en avançades rondes sí que notes la camisa una mica més mullada i si ets del tronc les sensacions són una mica diferents, però no res perjudicial. Bueno, al final estem demostrant aquesta temporada que la colla pot fer castells de set, que els pot moure al voltant del territori i que tenim un nivell de colla que ara mateix està en el seu nivell més alt. El nostre objectiu seria seguir amb aquest rumb i seguir passejant els castells de set i si podem donar-li més amplada, endavant.
1: Magí García, cap de tronc dels castellers del Foix, ha parlat també dels reptes que tenen previstos de cara als pròxims mesos.
7: Doncs ara mateix ens centrem sobretot en donar molt de rodatge tant a tronc com a pinya, que tothom es senti segur a la posició on li pertoca cada castell. I com a objectiu proper suposo que seria recuperar el 4 de 7 per donar més varietat als castells de 7 de la colla. I no sé, a curt termini, això, a llarg termini ens encantaria seguir ampliant la gama de 7, però no puc prometre res.
1: En la diada d'aquest dissabte, els bordegassos de Vilanova han acabat satisfets també amb una actuació en què han assolit el 4 de 8, el 3 de 8, el 5 de 7 i el 7 de 7. També han descarregat els 8 pisos els xicots de Vilafranca, que han completat el 4 de 8, així com un 3 de 7 i el 5 de 7.
8: El Centre Social de Cubelles acull fins al 30 de juny una exposició del taller de pintura creativa del Casal d'Avis que mostra el talent d'una quarantena de participants, una mostra que, com dèiem, es podrà visitar fins aquest 30 de juny i que recull obres realitzades per una quarantena de participants del taller. Tot plegat dirigit per la professora Maria José Collantes, que és també artista de Crea Cubelles. Precisament Ràdio Cubelles li ha fet durant el temps diferents entrevistes. Maria José Collantes també va ser l'autor d'una de les samarretes de Ràdio Cubelles. Ella mateixa, en el decurs d'una entrevista aquí a l'emissora municipal, es presentava d'aquesta manera.
9: Sí, jo pintava molt de petita, moltíssim, i bueno, vaig anar a classes de pintura durant un parell o tres anys, i la veritat és que ho vaig deixar durant una temporada i després m'hi vaig tornar a posar. I ara la veritat és que l'art per mi és el meu modus vivendi, en el sentit de no m'hi dedico, sinó en el sentit de disfrutar de l'art i de la pintura.
8: Durant la conversa amb Ràdio Cubelles, Collantes explicava que no es dedica professionalment, però que sí que la pintura l'ajuda a superar la seva malaltia, la fibromiàlgia.
9: Bueno, perquè dedicar-se en ple al tema de l'art és molt complicat i, bueno, sí que és veritat que tinc bastanta sortida a nivell de redes socials i tot això, però de moment no m'hi dedico a ple. Sí que m'hi dedico molt perquè el, no sé si ho sabeu, però jo tinc una enfermedad que es diu fibromiàlgia i la pintura a mi em serveix per oblidar el dolor. Llavors, aquestes hores que jo em dedico, que en el moment en què pinto perdo el món de vista, em serveix per evadir-me una miqueta del dolor que tinc en general. I la veritat és que hi disfruto molt i m'hi passo moltes hores i bueno, faig moltes tècniques diferents. Això sí, treballo el pastel, treballo l'acrílic, treballo la pintura digital i treballo l'oli.
8: Entre d'altres, Collantes ha participat d'exposicions col·lectives en Crea Cubelles. Recorda la del Cavaller de Cubelles o una altra en homenatge a Paulina Schumann, filla del pallasso Josep Andreu Charlie Rivel.
9: Sí, perquè som un grup d'artistes d'aquí de Cubelles que ens hem reunit i la veritat és que estic encantadíssima amb ells i hem fet algunes exposicions junts, d'algunes que han sortit molt bé i a mi m'agrada moltíssim i fer coses del poble. Això sí que va ser molt important, sobretot la del castell de Cubelles, que vaig descobrir el castell. Això sí que era una cosa que desconeixia. Hem fet també el tema de la Paulina. M'ha agradat molt participar i seguirem fent coses pel poble i per la cultura.
8: Recordem aquests últims dies per visitar aquesta exposició del taller de pintura creativa del Casal d'Avis que mostra el talent d'una quarantena de participants, tot plegat dirigit, com dèiem, per la pintora cubellenca Maria José Collantes, vinculada a Crea Cubelles.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
10: Nou de cada 10 incendis són causats per persones. A les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112.
11: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que ha reculat unes dècimes de nit. Hem tingut una mínima una mica per sota dels 24 graus, però en canvi la màxima fins i tot pujarà i podrà estar entre els 32 i els 33, amb el que podria ser el dia més calorós del que portem d'any. I una humitat i xafogor moderades. Vent feble de mestral fins a mig matí i moderat de garbí la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol considerable a la tarda. Per demà dimecres esperem que el temps en conjunt es mantingui dominat pel sol, sí que amb algun núvol baix fins a mig matí i que es tornarà a repartir a partir de mitja tarda amb un cel una miqueta més clar al migdia i fent que la temperatura torni a pujar de nit i en canvi baixi de dia i es mourà entre els 24 o 25 de mínima i de 31 a 32 de màxima amb una humitat moderada i xafogor una mica més notable. Vent feble de mestral fins a mig matí i deixa boc la resta del dia, fent que la mar estigui una mica moguda amb marejó més destacable al final del dia.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Des de la colla de gegants de Cubelles han engegat una campanya per trobar voluntaris de cara a la quarantena trobada de gegants que es farà a Cubelles el diumenge de la Festa Major Petita. Per tenir-ne més detalls hem contactat amb en Ramon García, que és cap de colla dels gegants de Cubelles, de la colla gegantera. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
4: Bon dia, Pau.
1: I bé, hem vist a les vostres xarxes socials que ja heu engegat aquesta campanya. Quina és la intenció i quina és també la necessitat de la colla davant d'aquesta quarantena trobada de gegants?
4: Doncs bé, enguany, el 26 de juliol, doncs celebrem la quarantena trobada i al ser la quarantena doncs volíem fer una cosa especial i una mica diferent. I durant aquest any, qui em segueix a la xarxa ja ho ha vist, hem estat voltant arreu, que no hem parat amb el cotxe amunt i avall i per tant doncs hem aconseguit fer molts intercanvis i el dia 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles i per tant doncs, aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs, tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs, el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent i en aquest sentit doncs engrescar a la gent que ens està escoltant doncs perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé per correu electrònic gegantsdecubelles@gmail.com i ràpidament doncs ens posarem en contacte amb ells, els posarem al grup de WhatsApp amb la resta de voluntaris i voluntàries i serà un dia molt maco i amb novetats que enguany.
1: De seguida entrarem doncs, amb algunes d'aquestes novetats, però pel que fa a aquesta crida a voluntaris, quins requisits han de tenir aquests voluntaris? Hi ha cap característica concreta? Què demaneu?
4: Bé, no hi ha cap característica concreta. Nosaltres el característic que posa doncs, que recomanem potser que siguin majors de 16 anys i si no ho són doncs, poden anar acompanyats d'una persona adulta i fins i tot si algú té gana, si no té una persona acompanyant, doncs miraríem la manera de fer-ho perquè tot sigui possible. Vull dir, no és una tasca gaire complicada, farem una reunió preparatòria amb tots els voluntaris i voluntàries, segons les disponibilitats de la gent que trobem, i a partir d'aquí s'ha de comentar les tasques, que simplement doncs, cada voluntari o voluntària tindrà una colla assignada i doncs, guiar-los una mica a l'hora quan arribin a indicar-los on han de portar el remol per aparcar, que tinguin un lloc allà reservat a la plaça del Mercat, però a la part de sorra, perquè la plaça del Mercat aquest any és on farem la ballada conjunta, i al parc de sorres on podran aparcar els remolcs, doncs guiar-los una mica cap allà, guiar-los al punt de sortida, que també és una novetat aquest any. No podem sortir com cada any dels pobles d'Espanya perquè se'ns ha quedat petita aquella plaça I una miqueta doncs, la reunió vindrà per aquí per comentar aquestes tasques, que també després és guiar-los, acompanyar-los al sopar, a la plaça del mercat, i que si tenen un dubte, doncs que hi hagi aquesta persona referencial.
1: I pel que fa doncs, a la disponibilitat, és a dir, hauran d'estar disponibles tot el matí o tota la tarda, quins horaris més o menys doncs, teniu marcat, si algú està interessat o s'ho està pensant, pel 26 de juliol?
4: Doncs mira, t'explico una mica l'escaleta del que serà la trobada. Com hem dit, el 26 de juliol, la plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats. Doncs, per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà, perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remol, que ja hem dit, darrere del mercat. Mm. I, per tant, doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà el Cercavila amb un recorregut nou i simplement doncs és estar amb la colla que pertoqui i va anar al Cercavila. Hi haurà un cartell amb el nom de cada colla i doncs que el voluntari pot aguantar, li pot portar les aigües i estar una mica allà les necessitats del que sigui la colla. Després acabarem, bé, passarem per la plaça de la Vila on es farà la breu presentació de cada colla, pujaran al balcó de l'Ajuntament a recollir l'obsequi, i aquí la diferència és que cada any aquí s'acaba el Cercavila, és on s'acaba, aquí continuarà. Després de passar per la plaça de la Vila, ens dirigirem a la plaça del Mercat, que és on farem la ballada final conjunta tots alhora. Mm-hmm. Doncs, per tant, doncs, indicar-los una mica que el voluntari pugui dir a la colla i un dos representants pugin al balcó i que recollin l'obsequi i continuem la ballada. Mm-hmm. I per tant, després del sopar seria a les 9, i a les 9 doncs és estar allà fins que un cop ja tinguin el sopar ja es pot acabar. Després de les 10 hi haurà l'habitual concert de veneres, com cada any, però això ja queda al marge del que seria la trobada gegantera. Mm.
1: Per tant, el voluntariat ha d'entendre que és això, la tarda, el vespre, fins a l'hora de sopar, no? Seria doncs sí, aquesta disponibilitat.
4: El dia 26 a la tarda, abans farem una reunió preparatòria, farem una enquesta amb tots els voluntaris i voluntàries per veure quin és el dia que la gent té més disponibilitats, però vaja, que si algú finalment no pot acollir aquella reunió, doncs no passa res, ja quedarem un altre dia, ens trucarem i farem una miqueta de traspàs de les tasques, això no ha de ser cap impediment.
1: I quina quantitat de voluntaris creieu que seria l'adequada, o espereu reunir, o us agradaria tenir, diguéssim, la xifra ideal que us agradaria tenir per aquest dia?
4: Home, doncs mínim per poder anar bé necessitem uns 40, un per colla. Idealment, nosaltres volem arribar a 80, perquè de vegades potser un voluntari sol allà doncs, pot ser més avorrit, a més això per aquella persona. Doncs, per tant, si podem fer grupets de dos i que es vagin ajudant, creiem que sempre va bé. Per tant, nosaltres intentarem arribar fins als 80 com a mínim.
1: I bé, més enllà, suposo que participar directament en una trobada històrica com pot ser aquesta, no sé si teniu plantejada cap recompensa o cap, doncs, no sé, detall també pels voluntaris que ens pugueu revelar o no.
4: Bé, els voluntaris, doncs, com cada any, doncs, participen del sopar. El sopar que l'Ajuntament ens dona, doncs, l'Ajuntament paga un sopar per totes les colles. Igual que nosaltres, quan anem allà ens conviden, doncs els voluntaris, igual que la resta de colles, tindrien el seu sopar. Mm.
1: Per tant, tindran doncs, l'aigua que necessitin durant tota la jornada i el sopar. Doncs,
4: sí, i el sopar amb la seva consumició de begudes i tot. Mm. Molt bé. I qualsevol necessitat que hi hagi, evidentment, doncs, com tenim la reunió preparatòria i si no per whatsapp.com els posem al grup, doncs ens ho podem comentar i mirarem d'estar a l'alçada perquè tothom quedi content. Mm.
1: Doncs bé, aquesta serà la quarantena trobada de gegants. Ara s'ha obert aquesta crida de voluntaris, serà el 26 de juliol i, doncs, tal com es confirma doncs, que és un dels actes més característics de la Festa Major Petita, del diumenge de Festa Major Petita a Cubelles, aquesta trobada de gegants i doncs, d'aquí que hagi arribat fins la quarantena edició. Bé, no sé si també doncs, des del punt de vista dels gegants cubellencs servirà aquesta data assenyalada per tenir cap novetat, si heu preparat doncs, també res res especial que vulgueu anunciar, és a dir, vindran colles convidades, no?, de fora, però si ens centrem en els gegants de Cubelles, no sé si tindran també cap element diferent, potser, o no, no sé, si ens pots comentar si hi ha cap novetat en els gegants de Cubelles.
4: Bé, els gegants de Cubelles no, sí que sortiran els tres gegants, l'Abdó, l'Assumpta i el Charlie, com cada any, acompanyats del Llúpol, això no canvia. Sí que aquest any tindrem la novetat que tenim un altre gegant també de Cubelles que no acostuma a sortir per la trobada, que és el gegant Marcel de l'escola Maricel, que el tenen allà i no ha sortit mai per la trobada, i aquest any doncs, també hi participarà. Serà una de les 40 colles convidades, per tant, és un orgull doncs, tenir un altre gegant de Cubelles que també participarà del Cercavila, i que esperem que no quedin una anècdota de la quarantena, sinó que d'ara endavant ja continuem, perquè evidentment haver fet tantes sortides, més enllà de permetre'ns fer aquesta gran trobada, per nosaltres això també suposa una xarxa de contactes i de conèixer altres colles, doncs, que ens permet doncs, fer moltes més trobades o molts intercanvis també per futurs anys.
1: Perquè l'agenda d'aquest 2026, no sé si ens pots destacar alguna sortida que hagueu fet últimament i també doncs, altres actes que tingueu doncs, abans d'arribar a aquesta quarantena trobada o durant aquest 2026 que creguis que siguin destacades, sortides que feu amb els gegants de Cubelles.
4: Bé, doncs a vegades les trobades també nosaltres potser les fem amb molt temps, no ens les tornen, vull dir que nosaltres sortim aquest any no vol dir que ens la tornin aquest any, i a l'inversa també, que potser ens venen aquí un any i nosaltres anirem en un futur. I per exemple, doncs aquest any hem estat a l'Alcora, al País Valencià, et comento les que són més lluny.
1: Sí.
4: L'Alcora del País Valencià, també hem estat a... que vindran a la trobada, ells també, és que aquest intercanvi vindrà bastant ràpid. Després també fa unes setmanes vam estar a Estada, a Osca, que aquests tenen un acte també el dia de la nostra trobada, per tant no podran venir, però sí que ens han dit que ens la tornaran, per tant en un futur els tindrem. I fa uns anys, que també vam parlar, vam fer l'entrevista, vam anar a Torrejón de Ardoz, a Madrid, que fins ara no havien pogut venir, però aquest serà l'any que vinguin, que per tant n'estem contents que puguin fer l'intercanvi justament per la quarantena. I serà la colla que vindrà de més juny, la de Torrejón de Ardoz. Però també hi ha moltes colles que cal comentar. Per exemple, una associació de... crec que la majoria són refugiats ucraïnesos que tenen instal·lats a Barcelona, que també tenen un gegant i també el vindran a fer ballar. O una associació de Reus, que anem

0: xarxes socials, oi, també, on aneu penjant doncs, les fotografies d'aquestes sortides i tot plegat, oi?
1: Sí, també així com a novetat podríem comentar que la persona que ens porta les xarxes socials, que l'Alejandro Carvajal, estarà també treballant preparant un mini documental d'uns 30-40 minuts de com preparem nosaltres aquestes trobades. Bé, bueno, nosaltres, l'Ajuntament, l'Agrupació de Veïns Populars i tot el que hi ha al darrere, que encara s'està treballant, però esperem que tingui un resultat xulo i que en breu ho puguem compartir amb la gent. La intenció és que abans de la festa major, després de la trobada de la nostra trobada, però abans de la festa major, pugui ser públic i pugui veure tothom ja.
0: Doncs estarem atents també a aquest petit documental de la colla gegantera de Cubelles. N'hem parlat amb en Ramon García, sobretot doncs, de cara a aquesta crida a reunir voluntaris que ajudin en l'especial quarantena trobada de gegants del pròxim 26 de juliol. No sé si vols afegir res més, Ramon García, doncs, com a cap de colla dels geganters.
1: No, simplement això, recordar a la gent que aquest any no ens veurem a la plaça dels Pobles d'Espanya, sinó que haurem de pujar fins a la Rambla Pau Casals, que tenim més espai, insistim molt, molt en això, que canvia el recorregut, que per tant estiguin atents i atentes a les novetats, i amb moltes ganes d'aquell dia i de veure'ns pels carrers fent festa.
0: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns i quan s'acosti la data tornarem a parlar de tots aquests detalls i d'aquestes novetats en la trobada de gegants. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
1: A vosaltres, moltes gràcies. Així bé.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Estem a l'espai Descobrim l'Etna Botànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic la Sílvia
0: Isabel. Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
5: I comencem una edició més del teu programa de circa Ràdio Cubelles. Benvinguts a la Xocirc.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. Avui donem inici a una sèrie en què us parlarem de la música per ballar. Una de les primeres aplicacions que la música va tenir, acompanyar el ball, no?
0: Clar, naturalment.
1: O potser va ser al revés, que era el ball que acompanyava la música.
0: Sí, com sigui, el que sí que és segur és que l'origen de la música s'ha de situar molt proper a l'origen de l'home mateix. Els primers instruments van ser aquells que els primers humans tenien més fàcilment al seu abast, la veu i la percussió.
1: I mentre que la veu aportava la melodia, la percussió marcava el ritme i aquest va ser l'origen de la dansa, perquè el fet de seguir el ritme i els moviments del cos és l'origen del ball.
0: Es té constància de l'existència d'instruments, sobretot de corda i vent, en civilitzacions molt antigues, bé sigui per restes arqueològiques o per pintures.
1: Els primers instruments van ser els de percussió, sobretot els més senzills, com per exemple el picar de mans, els braçalets de petxines o altres elements que feien soroll amb el moviment de les mans i els peus, o tot tipus de tambors, sense membrana com el tam-tam africà, o d'altres ja amb membrana i de diferents tamanys.
0: El que estem escoltant fins ara és una rumba anomenada guaguancó, que l'estem escoltant tal com encara actualment s'interpreta a l'illa de Cuba. És un ritme únicament produït per instruments de percussió. Ara escoltarem una altra rumba a la qual s'hi afegeix la veu dels cantants.

0: Totes dues, com dèiem, encara avui en dia s'interpreten a Cuba i són clarament hereves de la música d'arrels africanes, que van portar amb ells els esclaus negres.
1: Mm-hmm. Les danses associades a aquest tipus de música acostumen a ser balls individuals amb molt poca o nul·la coreografia i subjectes, per tant, a la inspiració i improvisació dels ballarins.
0: Anem a les arrels, doncs, i escoltem com són actualment interpretades les danses a l'Àfrica, especialment a les comunitats negres de Sud-àfrica.

0: interpreta aquest tema és la cantant sud-africana Miriam Makeba. I la lletra es refereix a un ball anomenat Pata Pata, que segons ella mateixa explica, es balla a la zona de Johannesburg.
1: La lletra, que majoritàriament repeteix tota l'estona les mateixes frases en llengua swahili, té petits fragments en anglès, en els quals explica que divendres i dissabte són els dies pata-pata.
0: Ah, mira!
1: Sí, i que així, quan s'inicia la música, tothom es comença a moure i que la dansa dura tota la nit, fins a les llums de l'albada. És fàcil de creure, doncs, que realment això sigui reflex de la realitat.
0: Segur que sí.

0: Al continent europeu, la música que acompanyava la dansa va evolucionar cap a formes més orquestrades, podríem dir, i que intervenien força més instruments, com podem escoltar en aquesta polca irlandesa.
1: I la polca és un ball originari de la regió txeca de Bohèmia. La seva música es caracteritza per un compàs de 2x4, com el pas doble, per exemple, però més viu, bastant
0: sí,
1: més viu. Sí,
0: al tractar-se d'un ball molt mogut, i podríem dir que divertit, es va expandir ràpidament per tota Europa i fins i tot per Amèrica.

0: polca també va arribar als països catalans, com aquesta polca d'Ours, que estem escoltant i que encara es balla a l'Occitània.
1: L'escoltem interpretada per dos instruments típics de la dansa popular i que van ser la fórmula per fer arribar la música a tots els racons. Ens referim al sac de gemecs i l'acordió, tots dos en qualsevol de les múltiples formes que poden adoptar.
0: Especialment l'acordió, al tractar-se d'un instrument amb dos teclats, té la possibilitat d'interpretar la melodia i l'acompanyament de forma que un sol músic pot amenitzar una ballada popular. I això és exactament el que moltes vegades feia, sobretot en poblets llunyans, ja que l'altra gran característica de l'acordió és que es pot transportar amb facilitat.
1: Exacte.

0: La música clàssica també va prestar atenció a les danses, i no són poques les composicions de grans mestres que estan inspirades en elles, com aquesta dansa hongaresa número 5 de Johannes Brahms, que estem escoltant interpretada per una petita orquestra en què la veu cantant la porta, com abans, un acordió.
1: No abandonarem aquest instrument que avui en dia ha caigut força en desús i que ha quedat reclòs majoritàriament a la música folklòrica o popular. I ara l'escoltarem en una peça de la qual segur que no cal que us en diguem l'origen.

0: Home, clar, això és una misèria que porta per títol Happy Day in Paris i, evidentment, el seu origen és francès.
1: I aquí trobem una altra característica de les músiques tradicionals lligades a la dansa. És el compàs de 3x4, el compàs típic dels valsos.
0: Exactament, aquest compàs facilita el balanceig del cos al ritme d'aquell 1, 2, 3 que anem dient mentalment, mentre que l'altre compàs que trobem en els balls tradicionals de parella és el del 2x4, és a dir, el de la marxa caminada, de la qual l'exemple més conegut per a nosaltres, naturalment, és el pas doble.

0: Estem escoltant ara la música d'una giga, una de les danses que típicament formaven part d'una suite barroca i que també té ritme ternari.
1: La giga és un ball d'origen anglès que es ballava individualment fent passos i salts molt ràpids executats generalment per un sol ballarí. Era, per tant, una dansa de lluïment individual i no de gaudi col·lectiu. Escoltem-ne ara una que sí es ballava en grup.

0: Aquest és un minuet del compositor Luigi Boccherini i ja es té constància d'aquesta dansa francesa a principis del segle XVII i va tenir força èxit als balls de l'alta societat fins a finals del segle XVIII.
1: El minuet també forma part en ocasions de les anomenades suites barroques, que podríem dir que són les llistes de Spotify de l'època, eh? O sigui, un conjunt de peces ballables compostes en el mateix to i que s'interpretaven una darrere l'altra amb l'ordre prefixat per la partitura.
0: I totes aquestes danses tenien el ritme ternari del que estem parlant avui. Escoltem-ne un altre exemple, va.

0: tornem a escoltar un minuet. I, en aquest cas, el compositor és Johann Sebastian Bach. Ja veieu que fins i tot els més grans compositors componien danses, cosa que ens dona la mida de la importància que en l'època tenien.
1: El minuet es ballava en grup, fent passos molt curts i mesurats, que permetien als ballarins, dames i cavallers de la cort o de l'alta societat, moure's amb elegància i fins i tot anar parlant o intercanviant frases amb les diferents parelles en les quals s'anaven trobant.

0: Seguim amb les danses en grup de ritme ternari, amb la que és la dansa catalana més coneguda, la sardana.
1: Com és ben sabut, la sardana es balla de formant una rotllana, agafant-se de les mans un nombre indeterminat de persones que habitualment s'ordenen alternant dones i homes, però que no té exclusivament que hagi de ser així.
0: No.
1: De fet, la sardana és considerada una dansa gens excloent, ja que s'hi pot anar afegint qualsevol, i en qualsevol moment,
0: correcte,
1: i en qualsevol lloc de la rotllana, a no ser que ho facin separant una parella.
0: Sí, això queda lleig.
1: Sí.
0: Totes aquestes danses grupals permeten la interacció dels participants entre ells, però no el contacte, diguéssim, de tu a tu. Això va arribar amb els balls en parella, entre els quals trobem el més emblemàtic i que ha tingut més durada i permanència en el temps, el vals.

0: quadrilla.
1: No menys catalanes són les jotes, que es canten i ballen sobretot a les Terres de l'Ebre i les comarques del sud de Tarragona i a moltes zones d'Espanya també.
2: Mm-hmm. La jota que escoltem, interpretada per Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, es titula De Roquetes Vinc.
1: El ball s'executa en parelles obertes, és a dir, no agafant-se, sinó que executant els passos l'un enfront de l'altre.
2: Correcte.

0: Si hi ha un cognom al qual associem el vals, aquest és Strauss. I si busquem un títol de vals, molt probablement ens vindrà al cap el Danubi Blau.
1: El vals, doncs, és el ball de Saló per antonomàcia. Els historiadors no es posen gaire d'acord en el seu origen temporal ni geogràfic, però sí que podem dir que a principis del segle XIX era àmpliament ballat a tota Europa. El nom sembla que deriva del verb alemany «walsen», que vol dir «fer girar».
0: Sí, senyor. Com és ben evident, seguim amb el compàs ternari i la característica del ball, del vals, perdó, és que s'aplica l'accent o l'èmfasi en el primer temps. És a dir, que fem un, dos, tres, un, dos, tres, marcant el primer. O si li volguéssim posar lletra, hauríem de dir allò de gira-la, gira-la.
1: Hi ha altres balls de ritme ternari també, i amb diferents accents. Ara escoltarem una masurca.

0: Aquesta masurca es titula La Romanyola i també correspon a un ball d'execució en parella, com el vals. Però, a diferència d'aquest, l'èmfasi o accent es marca en els temps número 2 i 3. Això fa que la música acabi sent de ritme més viu i que, en conseqüència, la dansa sigui més animada, cosa que va acabar provocant que fos més popular que el vals, perquè potser es considerava el vals com una mica massa encarcarat.
1: Fins aquí sembla que el compàs ternari del que hem estat parlant fins ara sigui propi de composicions, diguem que més o menys clàssiques, o antigues. Però també hi ha composicions modernes que l'utilitzen.

0: meet a summer day. Are You Lonesome Tonight, interpretada per Elvis Presley, és un tema que també utilitza el ritme ternari, i aquest va ser escrit l'any 1926.
1: I l'Elvis Presley no el va versionar i enregistrar fins al 1960, quan va tornar dels 2 anys de servei militar a la Marina.
0: Ah, mira.
1: Mira. Qui va escollir la cançó i li va proposar el cantant va ser el seu mànager, conegut com a Coronel Parker, tot i que ell no era pas militar, eh?
0: Ah, carai, mira.
1: I ho va fer perquè era la cançó favorita de la seva dona. Bé, què vols fer?
0: Mira, una mica més moderna ho és aquesta que estem a punt d'escoltar.

0: La Doris Day cantant Què serà, serà. Això en la banda sonora de la pel·lícula d'Alfred Hitchcock, L'home que sabia massa.
1: La pel·lícula es va estrenar l'any 1956 i la cançó va ser guardonada amb l'Oscar a la millor cançó original.
0: Però acostem-nos encara una miqueta més a l'actualitat i acabarem escoltant un altre tema que podem considerar un clàssic i que moltes parelles l'hem ballat.

0: El ritme ternari és ben evident a I nos dieron las 10 de Joaquín Sabina. És un balset en el que allò del 1, 2, 3, 1, 2, 3 es veu claríssim.
1: Doncs com dèiem, moltes parelles l'hem ballat a les pistes i amb balets de revella. I amb ell us deixarem fins la setmana que ve. La setmana que ve que anirem de marxa.
0: A la disco?
1: No, no, espera, encara no, encara no. No vull dir aquest tipus de marxa, sinó la marxa que es fa caminant. La setmana que ve parlarem del compàs del 2x2.
0: Ah, molt bé. Doncs fins llavors, amics, cuideu-vos molt.
1: Cuideu-vos tots.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: Aquest mes de juliol, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó de Cubelles acull un taller de creació d'audiocontes adreçat a infants a partir de 7 anys que vulguin experimentar amb la narració i el so. Una activitat que es desenvoluparà a Cubelles els dies 16 i 23 de juliol i que estarà conduïda per la creadora i narradora Laia Flores. Aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic. Laia, benvinguda a la ràdio.
1: Hola, què tal?
0: Doncs comencem aquesta entrevista, Laia, una mica demanant-te que ens expliquis la teva trajectòria. Presenta't a l'audiència.
1: Bé, jo soc periodista i he estat treballant 7 anys a la ràdio. Per tant, tot el món de l'àudio em fascina i m'encanta. Actualment em dedico exclusivament a la locució i la narració d'audiolibres. I d'altres activitats com aquesta que em permeten doncs, posar-me més creativa i explicar contes als infants d'una forma diferent. En aquest cas, doncs, precisament ens dedicarem a això, a fer audiocontes. Jo havia encetat un projecte de creació d'audiocontes fa uns anys que es diu La veu dels contes en català, que està a Spotify i tinc experiència en edició de so doncs, per la creació del podcast Explica'm històries de RAC1, per exemple, o un altre projecte propi que va ser La Contrarregla, que és un podcast sobre salut femenina. I bé, doncs, com fins ara jo ja estava acostumada a fer-m'ho tot jo sovint, no? Doncs en aquest projecte de creació d'audiocontes doncs, també farem el mateix, però aquesta vegada m'ajudaran els infants.
0: Explica'ns una mica què trobaran els infants que s'apuntin a aquest taller d'audiocontes.
1: Doncs mira, el taller està dividit en dues sessions, perquè a la primera sessió ens dedicarem a la creació d'un conte. Jo porto altres activitats de contacontes amb infants i m'agrada molt la part d'inventar-nos contes sobre la marxa o com jo en dic, els contes de 5 minuts i s'ha acabat, que no deixa de ser improvisar contes. Aquesta dinàmica de creació de contes sovint és participativa, però normalment soc jo qui porta les regnes i qui va explicar les històries. I en aquest cas, a la primera sessió, farem una dinàmica semblant, però ells podran participar molt més. O sigui, jo els donaré eines perquè entre totes i tots ens inventem una història. Què passa? Que estem parlant d'un audioconte i els contes en format àudio han de tenir sons. Aleshores, el que posaré també al seu abast són tot d'elements de producció de so Foley. El Foley és el sistema de creació de sons quotidians que es fa per doblar les pel·lícules. No? És aquella imatge típica que tots tenim, que antigament, però això encara es fa ara, no? d'escoltar el galop d'un cavall en una pel·lícula i veure que algú amb uns cocos està fent el so de com galopa aquest cavall, no? Doncs aquests cocos són un element de creació de so de Foley. Bé, jo vindré amb una maleta plena d'objectes amb els que podem imitar sons quotidians, objectes que poc tenen a veure amb aquests sons, i els farem sonar i els enregistrarem. Aleshores, explicarem el conte per una banda, descobrirem com sona per una altra, seran ells mateixos qui puguin fer aquests sorolls i li posarem veu a aquells nens que vulguin parlar, que vulguin fer veuetes, que vulguin cantar, a vegades trobo que canten, o que vulguin aportar alguna altra mena de sonoritat al conte, doncs podran dir la seva. Tot això quedarà enregistrat i a la següent sessió, amb una feina de producció i edició pel mig, evidentment jo li donaré forma en format audioconte doncs, professional i el compartiré amb tots ells.
0: Explica'ns també una mica doncs, el paper que pot tenir doncs, la imaginació també en aquest taller, no? Perquè deies que vas ajudant els infants també. Entenc una mica també a superar aquella por que a vegades tenim tots, no? Aquell full en blanc, no? A l'hora d'escriure aquest audioconte, suposo que entre tots, deies els efectes, aniran participant. Hi ha nens que potser són més introvertits i altres doncs, que potser s'obren més, no?, a tot això.
1: Sí, realment, clar, depèn de la personeta que hi hagi allà asseguda, doncs hi haurà gent que li costi més, li costi menys. Jo crec que sovint és fàcil que quan hi ha un o dos nens que comencen a animar-se a participar en qualsevol activitat, la resta hi van darrere, no? I també plantejar-ho com una activitat no tant d'observar o escoltar el que jo vinc a explicar-los, que és un conte, sinó una activitat purament participativa on ells tenen tota la llibertat per dir la seva. Al final, els nens, si tu els dones el poder de parlar o explicar o participar, jo crec que sí, en aquell moment sí que s'empoderen, es treuen les vergonyes i participen. I aquesta és la gràcia del taller, no?, que venim a escoltar-los i a descobrir quines són les seves propostes, que segur que seran molt millor que les meves, no ho dubtis.
0: I a banda, doncs, això, no?, d'escriure la història, o bé, no és una escriptura, no?, és un conte que es va fent espontàniament, no?, entenc?
1: Sí, exacte, és un conte que es fa espontàniament, sobre la marxa. Jo porto una gravadora i el vaig gravant tot, el vaig enregistrant, no és que jo estigui apuntant allà el que diuen, enregistrem tot el que passa a l'activitat i amb aquell material en brut, diguem, jo d'aquí trec després tot el material necessari per crear l'audioconte en un format doncs, més xulo, doncs, amb música, decidim quines músiques els agraden més, també, o entre tots, quan el dia que l'inaugurem, que és la segona sessió, com jo dic, inaugurem el conte i l'escoltem, decidim quin és el nom, creem una mica d'expectativa, no?, de quin nom creieu que ha de tenir, com fem votació, vale, doncs serà aquest nom, serà aquest altre, i aleshores, amb totes les famílies, doncs les famílies venen i els hi presentem aquell conte que al final és el fruit del treball de tots.
0: Uh-huh. I bé, ens explicaves, perquè no és la primera vegada que estàs a la Biblioteca Municipal, i havies estat al mes de novembre de fa un any, no?, almenys a la ràdio doncs ens ho vas explicar així, i d'elles, doncs, en aquell moment, quan creaves un conte, parlaves que a partir de tres capsetes treies uns papers, no?, i explicaves això, que amb poc material pots fer un gran conte, no? En aquesta ocasió, no sé, aquesta dinàmica... està preparada o va sorgint sobre la marxa? Perquè deies, hi ha efectes sonors dels quals els mateixos infants seran partíceps, no? No sé si hi ha una preparació prèvia o tot plegat, doncs, el que surti.
1: Jo està clar que porto materials que són finits, no? És a dir, en el tema dels efectes de so de Foley, jo portaré una capsa amb materials i els donaré opcions per afegir aquests ingredients sonors al conte, no? Però... després hi ha altres que hauré, evidentment, doncs, de buscar l'efecte de so de forma digital i afegir-lo, perquè no tots els elements jo almenys els puc fer en Foley. Però amb pel que fa als personatges, als escenaris o a la resta de coses que van passant a la història, si jo normalment porto les meves capsetes amb papers que m'he inventat jo o que he anat recopilant al llarg de les sessions de contacontes, en aquest cas els dono tota llibertat perquè siguin ells qui decideixin quins elements poden sortir. Llavors seran ells els que escriguin aquells paperets, els que vagin proposant idees, i a partir d'aquí, amb les seves idees, que trobo que això els agrada molt, doncs reconeixeran la seva participació en la creació del conte.
0: Uh-huh. D'elles dues sessions en dos dies diferents, no? Per tant, el primer mes de preparació i la segona ja podrem veure una mica més la forma del conte.
1: Sí, exacte, el primer és purament creatiu, ens posarem a jugar, crearem el conte, decidirem com sona, quines músiques ha de portar, no? Farem com aquesta activitat més de feina, no?, un taller més participatiu en aquest sentit, i la segona sessió, que és el dia 23, doncs jo ja vindré amb els deures fets, havent posat a la capsa màgica de la creació de contacontes, no?, tots els ingredients que m'han donat, i escoltarem el conte final, li posarem un nom i el compartirem també a la xarxa social de Spotify, el posarem a Spotify perquè totes les famílies el puguin escoltar quan vulguin.
0: Uh-huh. Perfecte, doncs Laia, no sé si ens deixem alguna qüestió, entenc doncs, que cal una inscripció, o que hi ha places reduïdes, màximes, com ho heu previst això?
1: Sí, l'activitat té unes places limitades per un tema purament d'espai i d'activitat, que si volem que tots participin al final... els hem de poder donar veu i el temps que toca a tots els infants, no? Aleshores, vam calcular, si no recordo malament, gairebé una vintena de nens que poden participar d'aquest taller de creació de contacontes. Sí que és veritat que jo, en aquest cas, en la primera sessió, sobretot, convidaria a que les famílies acompanyants d'aquests nens, no?, participin de forma potser menys activa, no? A mi m'agradaria trobar-me un espai on els nens es senten molt lliures de participar, per tant, els pares, les mares, els avis, els tiets, les tietes que els acompanyen, no? Que puguin mirar-se l'activitat des d'un passet més enrere, perquè això sempre els dona als nens una mica més de llibertat o de, com dir-te, de calma, de llicència per ser ells els que participen de l'activitat i per poder fer-la, no, amb molta menys vergonya, sovint.
0: Si parlem ara una mica també de la trajectòria de la teva, no? Aquesta combinació que fas doncs, de la narració oral, del món del podcast, dels audiollibres, tot això va evolucionant. Creus que aquests formats sonors viuen un bon moment, ara com ara?
1: Jo crec que sí, que l'àudio està en auge, que diuen, és un molt bon moment. De fet, amb la creació, amb aquesta explosió de creació de podcast s'ha vist, no? Fins a fa uns anys es deia, no, la ràdio no durarà, no l'escoltarà la gent. Això no és veritat. Afortunadament la ràdio té o sembla que tindrà una llarga vida, però amb ell juntament han nascut molts altres formats sonors molt atractius pels oients i per al públic en general, que potser està cansat d'estar enganxat d'una pantalla tot el dia i que quan fas qualsevol altra activitat que no precisi d'aquesta atenció visual, tendim a posar-nos la ràdio, a posar-nos un podcast, un audiollibre o música, no? Que és el que s'ha fet tota la vida. Doncs, afortunadament, cada vegada tenim més opcions d'entreteniment en àudio i crec que les estem aprofitant i estan sorgint realment formats i conceptes molt diferents i molt xulos.
0: I ja per acabar, Laia, tens algun projecte nou en mans que vols aprofitar doncs, aquesta entrevista per donar-lo a conèixer o per avançar-nos?
1: Doncs mira, ara mateix realment el que estic potenciant força és són els cursos de narració d'audiollibres. Crec que és una professió molt artesana, molt creativa, no? I que s'ha d'aprendre. Jo, afortunadament, vaig tenir la sort de formar-me en una escola professional i de cara al 2027 sí que encetaré forces cursos d'iniciació a la narració d'audiollibres, que per mi ara mateix és com la part més troncal de la meva feina, no? Expliqué històries en veu alta, que també és el que farem doncs, el dia 16 i el dia 23 a Cubelles.
0: Doncs res més, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Laia Flores. Esperem que vagi molt bé aquesta activitat aquest estiu a la biblioteca, concretament, com deies, 16 i 23 de juliol. I animem a tothom, a totes les famílies que ens estiguin escoltant, doncs a que inscriguin els seus infants a partir de 7 anys, poden participar-hi. Laia, que vagi molt bé als tallers i bon estiu.
1: Moltes gràcies, bon estiu, i allà us esperem per passar-ho bé tots junts.

0: Avui saludem l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliax de Vilanova. També el podeu conèixer a través d'Instagram, Adrià Carné Podòlogo. Adrià, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bé, i avui vols parlar de biomecànica i de tot el que pot comportar, doncs, no caminar bé.
1: Exacte.
0: No? Sí, doncs sí, sí. Explica'ns, com hem de caminar?
1: Vale. És un tema que, tot i que la podologia realment és una professió que no és molt... molt antiga, realment sí que venim de lo que es deien cirujanos barberos antigament, que feien una mica de tot, des de treure un queixal fins a tallar-te el cabell, fins a curar-te algo, i també tallaven les ungles, fins ara. Però el que és la podologia com a tal, el que veiem avui en dia, és bastant més recent. I què passa? Avui en dia inclús molta gent no sap que caminar malament, tenir una mala trepitjada, pot donar dolors des de l'esquena, els genolls, els malucs, el peu, òbviament. I és molt interessant perquè al final sempre dic que el cos és com una arquitectura, és molt més complexa del que sembla, és molt maco perquè al final hi ha pacients que, òbviament, quan venen ell té un problema, però nosaltres des de la part professional ho veiem com un, no com un repte, perquè al final hem vist molts casos similars, però sí com coses més curioses. Llavors és interessant explicar també una mica com pot ser que caminar malament et pugui donar, per exemple, un dolor a la lumbar o un dolor a la cadera, o que sigui que hi hagi més propensió a tenir artrosis, inclús treballem molt amb traumatòlegs i intentem, doncs, amb tractaments evitar la mala biomecànica que li genera més artrosis i, per tant, intentar evitar una pròtesi, per exemple, o allargar-ho al màxim. Llavors, al final, és una arquitectura complexa que, depèn com caminem, doncs, ens pot afectar més amunt.
0: Clar, i a més no ets conscient, no? Perquè caminar, una vegada ens posem drets per primera vegada quan tenim un anyet, a partir d'allà caminem i ningú ens ha ensenyat tampoc a caminar bé, diguéssim, com s'ha de posar el peu, quin és el... Per tant, no en som conscients moltes vegades que no estem caminant bé.
1: Sí, sí, i de fet tampoc és que és com, no és com que haguem d'aprendre a caminar. Al final l'ésser humà ha anat evolucionant amb els anys i tenim ja uns mecanismes.

0: que fa que nosaltres el caminar ens surti sol, entre cometes. El que passa que tots, doncs, igual que algú ha de portar ulleres perquè té alguna mica de graduació, o ha de portar ferros perquè té les dents una mica desviades, doncs el peu també té alteracions, hi ha gent que té més, hi ha gent que té menys, el ser humà al final està en constant evolució també, i el peu és el primer nexe d'unió entre el terra i el cos. Llavors, hi ha molts elements del cos que, depèn com trepitgem, poden patir més o menys. Per exemple, el que és molt important són les rotacions. Quan tenim, per exemple, un peu que ens aplana o un peu que té molt de pont, estem tenint una rotació més interna o més externa de tota l'extremitat inferior, que això al final connectat amb l'esquena també pot donar, doncs, una hiperlordosis, una hipercifosis, que és quan tenim la columna lumbar, la curvatura de la lumbar, doncs, més accentuada o més aplanada. I inclús, doncs, pot afectar, doncs, que el cap del fèmur, doncs, giri més i pressioni més amb la acetàbulo, que seria com la base del cap del fèmur, o el genoll. El genoll, si ens hi fixem, té com dos boles, no?, que es veu a la radiografia, que aquestes boles del fèmur al final contacten amb la tíbia, i quan caminem, doncs, una pot rebre més pressió que l'altra. Si tenim, doncs, per exemple, un peu que aplana cap a l'interior més del compte, i el pacient, per exemple, té un genovalgo, que és un genoll desviat cap a l'interior, doncs pot haver-hi, doncs, un lligament que s'estiri més, una part de l'articulació que rebi més pressió, i al final tot això, doncs, si es va acumulant, doncs, pot donar més problemes. També sempre dic que no és tan fàcil com això, sinó que hi ha molts factors, hi ha, doncs, el sobrepès, malalties ja genètiques, les feines, els esports que fem. Cada pacient és un món, cada pacient té les seves condicions i pot afectar més o menys. Pots tenir, per exemple, un... Digue'm.
1: No, anava a dir, i com ho sabem, tot això, no? És a dir, com puc arribar a la conclusió de que, bueno, doncs, que potser el que estic fent és caminar malament?
0: Aviam, a vegades, molts cops, el que sol passar és que tenim pacients que han anat d'un lloc a l'altre, que els han dit, doncs, mira, això és això, això és l'altre, o, per exemple, el fisioterapeuta. Nosaltres al nostre centre tenim un fisioterapeuta també, que és un crac, i hi ha coses que jo a un pacient igual li he de dir, mira, això no és tant que trepitgis malament, sinó que igual tens una contractura. O el fisio, per exemple, pot dir, mira, això sí que se t'està contracturant sempre, però el motiu realment és, doncs, que igual tens el peu que trepitges malament i s'hauria de mirar o el calçat o algun exercici o inclús el tema de les plantilles. Vale? Llavors, hi ha coses, per exemple, que hi ha pacients que porten anys anant al fisio, doncs, cada mes o cada dos mesos per descontracturar-se a algú o tractar-se a algú, i ho agafen com un hàbit, fins que un punt, hi ha un dia que, doncs, jo què sé, van al traumatòleg i li diu, home, doncs, igual l'hauries d'anar a mirar com trepitges perquè jo veig que tires el peu massa cap a dins o massa cap a fora. I llavors aquell dia veiem que igual aquella inflamació venia per un excés de moviment cap a aquell sentit, fem un tractament, traiem aquell excés de moviment i s'acaba la contractura. Quan el pacient portava molt temps, doncs, tenint-ho com a normal d'anar, doncs, cada mes a que li descontracturessin. Mm-hmm. O sigui que cada cas és un món, és el que digues.
1: I com podem detectar nosaltres de dir, ostres, he d'anar a mirar-me això, o potser hauria d'anar cap aquí, no?
0: Mm-hmm. Doncs, normalment en feines, per exemple, que estiguem més assentats, asseguts, que no hi ha tanta càrrega a les cames, bàsicament, és més difícil, perquè al final on surten els problemes, sobretot, és en casos de que caminem o correm o fem exercici, o inclús en feines d'estar dret quiet. Hi ha moltes feines que, si us hi fixeu, estàs dret un munt d'hores. Per exemple, estàs en un caixer o tens una persona que està al peatge. Són feines d'estar dret moltes hores en una posició. I al final el cos actua molt diferent en estàtica, en dinàmica i en repòs. Llavors és important primer que el pacient sàpiga una mica el que es nota. Per exemple, si ve a la consulta, nosaltres quan fem l'estudi biomecànic estem una hora amb el pacient i li fem primer un munt de preguntes. El principal és preguntar molt. Què fas, a què et dediques, si has canviat alguna cosa a la teva vida, què notes, si et passa quan t'aixeques del llit i poses el peu al terra i després et millora, com la típica fascitis, o bé si és quan et lleves, per exemple, bé i després et comença a fer mal. Llavors hi ha coses que apareixen quan estàs en fred, per exemple, i després al calentar milloren, i coses, no, que quan tu estàs en fred està bé, i a la que calenten i s'utilitza aquell múscul, aquell lligament, comença a donar problemes. Llavors al final és com tot, no som professionals, igual que jo si tinc algú de la boca puc més o menys saber si és un queixal, podria ser una càries, però l'ideal al final és anar al professional i que t'expliqui una mica, doncs, què és, i si tenim dubtes, doncs, sempre podem demanar proves, com ressonàncies, radiografies, ecos, o treballar multidisciplinar amb altres professionals i entre tots acabar buscant la solució al problema.
1: Abans has dit estudi de la marxa. Què és un estudi de la marxa?
0: Vale, se li pot dir de diverses formes, estudi de la marxa, estudi biomecànic, estudi de la trepitjada... al final, bàsicament, és veure com aquell pacient està estructurat, com camina, com trepitja, com s'articula amb les rotacions mentre camina... també, al final, és molt important el que deia abans, veure amb les tres fases, perquè, per exemple, una cosa que sempre explico és que tu pots tenir un pacient assegut a la camilla amb un peu que sembla que té molt de pom, perquè al final, quan estem asseguts, el peu està com relaxat, i després, quan trepitgi, amb la pressió del peu, se li enfonsi una mica l'arc i això crea una rotació, per exemple, de genoll o de cadera, i inclús al caminar, quan només el pes està en una sola cama, vale? No estàs quiet i estàs repartint el pes en dues cames, però quan caminem hi ha un moment en què no tot el pes està en un sol peu. Pues tot el nostre pes, pues si passem 80 quilos, aquells 80 estan allà. Llavors això pot augmentar aquells rangs de moviment i aquell problema. Llavors un estudi biomecànic, un estudi de la marxa, al final... nosaltres en el nostre cas dediquem més o menys una hora al pacient. El principi és sobretot preguntar, el que dic en broma una mica, fer una mica de CSI, no? Intentar treure l'intríngulis de què pot passar, perquè molts cops només parlant amb el pacient ja saps el que és. Al final, com totes les feines, la majoria de coses es repeteixen. I un cas molt típic, per exemple, la fascitis plantar, doncs quan un pacient et ve i et diu que quan s'aixeca del llit i posa el peu al terra i li fa mal al taló i després millora, després, òbviament, faràs tota l'exploració, però ja saps que segurament 99,9% serà una fascitis. Llavors, en principi, el que utilitzem és una plataforma de pressions, que és un aparell que es connecta a l'ordinador, i allà calibrem amb el pes, alçada, número de peu del pacient, i podem veure doncs, la típica imatge que segurament tots heu vist, que es veu la trepitjada, que es veu com els colorets, d'on hi ha més pressió, menys pressió, centres de gravetat, i sobretot l'important és l'estudi manual, perquè al final el que faig és tocar l'esquena del pacient, tocar punts cardinals per veure si estan desviats o si hi ha, per exemple, una cama més llarga o més curta, per si hem de demanar una prova per valorar-ho, i al final, doncs, traient les conclusions, veient com camina, com està dret, com tota és la biomecànica, doncs, al final podem decidir què s'ha de fer o què recomanaríem fer.
1: Clar, aquí ho has dit abans, no? Entra el tema de les plantilles, no? Que potser és el que la gent coneix més, no? M'he de posar plantilles, ja.
0: No? Sí, sí.
1: No és tan senzill, no?
0: No.
1: Clar,
0: no.
1: Cada plantilla és per un peu.
0: Clar, no, i també al final no és tot plantilles, eh? També ja ha passat molts cops amb els anys que, òbviament, doncs nosaltres no ens dediquem a això, nosaltres fem plantilles... Bueno, fem plantilles en plan, hi ha moltes formes, o les pots fer, o les pots adaptar, o les pots comprar fetes, depèn del pacient, però habitualment els podòlegs fem un diagnòstic i fem nosaltres el disseny del tractament. Llavors ja el fem molt, molt personalitzat, perquè aquell pacient, o sigui, aquella plantilla només la pot portar aquell pacient, entre cometes. Llavors, no només això, hi ha molt calçat que és problemàtic, de fet... es parla poc, jo crec, del calçat, de lo important que és el calçat, perquè la majoria de problemes que veiem molts cops amb un calçat adequat millorarien, i després inclús exercicis. La part de l'exercici, per exemple, jo et puc dir un exercici per intentar guanyar pont, però el problema és que tots som humans, igual que ens apuntem al gimnàs i durem 2 o 3 mesos, doncs tu li dius a un pacient, fes aquest exercici tota la vida i també doncs, hi ha un punt que t'avorreixes i ho deixes de fer. Llavors, per exemple, la plantilla, el bo que té, que avui en dia inclús les fem molt flexibles, molt finetes, vull dir, no és com abans, a vegades que havies de comprar un calçat molt concret o ortopèdic, sinó que avui en dia amb la majoria de calçats es poden portar. Ajudem sobretot a que el pacient pues, simplement ficant-se la plantilla al calçat o deixant-la allà, pues, ja l'ajudem en aquell moviment patològic o anormal que li està creant un problema. Jo de fet, jo mateix em porto, jo inclús tinc una cama més llarga i amb una d'elles tinc una petita alça, tinc el peu pla i m'ho tinc corregit, tinc una altra cosa que es diu neuroma de mort, on que ja ho parlarem més endavant, i porto una descarga retrocapital, vull dir que hi ha complements, elements, que ens ajuden a estar millor i que no ens facin mal als peus, també.
1: Mm-hmm. Per tant, doncs per això hi ha l'estudi, no? Mm-hmm. Tot aquest estudi, aquest CSI que deies tu, no? De preguntes, de proves, mm-hmm. per acabar determinant d'on ve l'origen d'aquesta patologia mm-hmm. o del que haguem de fer. Mm-hmm. Evidentment, això ho feu els professionals, que per mm-hmm. això... per això teniu els coneixements. Com sempre diem, qualsevol dubte, qualsevol cosa, ens ho podeu fer arribar o podeu fer una visita al centre Aliacs a Vilanova on l'Adrià Carné i el seu equip us atendran el millor possible i doncs podreu corregir aquestes cosetes que pugueu tenir o que puguem patir. Jo alguna vegada he escoltat que es deia que gairebé tothom hauria de portar plantilles.
0: Bueno, aviam, el peu al final és una part que si t'hi fixes tothom té o un dit deformat o un angle malament, vull dir que és una part complicada del cos. Al final és la que més rep, entre cometes, o el típic que la gent quan té algun problema et diu és que això està oblidat, és que mai pensem en els peus fins que et passa alguna cosa, etc. Llavors, què passa? Al final els peus estan allà, reben molta pressió, reben fricció, hi ha gent que pesa menys, gent que pesa menys, feines molt demandants del peu, altres que menys. Jo, per exemple, soc podòleg i estic quasi tot el dia assegut. Jo els meus peus pues, sí que tinc cosetes, però no m'afecta tant. Però una persona que igual està tot el dia treballant amb calçat de seguretat, amb la punta rígida i a sobre després és corredor i se'n va a córrer, el pobre peu està tot el dia patint. Doncs cada cas és un món i a mi el que m'agrada és poder explicar-li a la gent coses que semblen que no tenen solució o que tenen dubtes, de dir-li, pues mira, no és tan complicat, no passa res, mira, es pot fer això, es pot fer l'altre, vull dir que...
1: Doncs això, posar un podòleg a la teva vida. En aquest cas nosaltres tenim l'Adrià Carné, que ens dona totes aquestes informacions i aquests detalls per doncs, poder tenir una salut al peu millor de la que tenim. I si no, doncs ja ho sabeu, Centre Liacs a Vilanova. Adrià, moltes gràcies i fins la propera. Que vagi bé.
0: Moltes gràcies.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: I tornem a l'espai Compartim la platja amb la natura, amb Xavier Pedro, que ja tenim avui aquí als estudis de la ràdio. Benvingut, Xavier.
4: Hola, molt bones.
3: I tornem de nou amb aquest programa, avui sota el títol La platja no és una piscina. Parlarem, doncs, de crema solar, residus i sorolls. Endavant, explica'ns.
4: Bueno, doncs, en temes de soroll, de sorolls, el que ens volíem referir és als sorolls acústics, no?, que produeixen els vaixells i de la seva afectació en certs animals, sobretot en peixos, i els que els afecta més són els grans cetacis, sobretot. Però bueno, aquí tampoc hi tenim gaire mà, no? Nosaltres, no sé, que siguem mariners o bueno, que podem fer viatjar més o menys amb vaixell o sí. I sí que volia parlar d'un altre tema que has comentat, que aquí sí que hi tenim força incidència, com per exemple són el tema de les cremes solars.
3: Doncs comencem per aquest primer bloc, cremes solars, què hem de tenir en compte?
4: Vale, doncs el que hem de tenir en compte és que és molt important posar-se crema, no?, sobretot per el tema dels càncers de pells, que després explicaré alguna cosa, i bueno, aquí no hi trobem cap davant, no? Posar-se crema és una cosa que és positiva per nosaltres, per evitar certes malalties, però sí que és important saber quines cremes són més respectuoses amb el medi ambient o quines no ho són tant.
3: Que mirem una miqueta, no?, adquirir aquesta crema, no?, que n'hi ha de més beneficioses per l'ecosistema.
4: Sí, exacte. Sí, a part de segurament, bueno, això cal mirar-ho també, si és... ens estem posant una cosa sobre la nostra pell i segurament a vegades segons quins components químics no deuen ser gaire bons. Uh-huh. Hi ha cremes que tenen filtres que són químics i cremes que tenen filtres que són minerals. Quins penses tu que són més perjudicials pel medi ambient?
3: Home, els més, o sigui, els químics, els perjudicials i els minerals suposo que més bons.
4: Exacte.
3: Per deducció, però vaja.
4: Exacte, sí.
3: Ets tu l'expert, digue'ns, Xavier.
4: Per això t'ho preguntava, sí, bueno, sí. Perquè pugui quedar clar. A vegades quan anem a la platja, sobretot si l'aigua està molt quieta i sí, a vegades sobretot quan hi ha molta gent o sí, a vegades fins i tot es veu o entres tu dintre de l'aigua i es veu aquella pel·lícula que queda surant a dintre de l'aigua.
3: I que sembla com un oli, no?
4: Exacte, sí, és, més o menys és això, no? Crea aquesta capa que és com un oli, no? Els impactes dels factors químics que poden tindre sobre els organismes marins, sobre la fauna i sobre la flora que hi ha al mar, sobretot són més perjudicials, però el mar és molt gran i tot es dilueix allà, no? És com posar una goteta petita en una galleda molt gran, però sobretot en zones que són cales petites o aigües que es renoven poquet, no? Doncs allà sí que doncs el dany que poden causar és encara molt més gran, no?
3: Hi ha qui es posa crema solar, però hi ha qui es posa oli, no?, d'oliva. Mm-hmm. No sé si és el mateix.
4: Clar, doncs crearà també aquesta
3: pel·lícula
4: i també estarem aportant, bueno, segurament alguns olis d'aquests, no és només oli com l'oli d'oliva, que pot estar fet amb coses que siguin més minerals o siguin orgàniques, i per tant sí que estem aportant doncs uns residus, no?, doncs a l'aigua del mar, que seran perjudicials, no?, per tota la fauna i flora que viu allà.
3: Mhm. Per concloure aquest primer bloc i passar al segon, no? Què és el que hem de tenir en compte com a conclusió final, no?, del tema cremes solars i el mar?
4: Vale, doncs que, bueno, els filtres minerals és fixar-nos, no? Igual que quan abans que parlàvem de l'oli, doncs quan anem a comprar oli al supermercat, oli d'oliva, ara ens fixem més si és verge extra o és verge o així, no? Doncs amb les cremes solars hauríem de començar i fer-ho així. Mirar quins filtres porta, si són químics o són minerals. Els minerals normalment porten òxid de zinc o diòxid de titani, que són més estables, i bueno, també depèn de la formulació, uns tindran més o menys d'una cosa o altra, però bueno, és anar experimentant, provant o informar-nos també de veure quins poden ser més bons, tant pel medi ambient com per nosaltres mateixos.
3: Uh-huh. No? Parlem també del, si hem tancat doncs, aquest primer bloc, d'una segona part, no?, que també ens has preparat, que serien els residus invisibles. Uh-huh. Quins són aquests residus invisibles o cap a on va aquest tema, Xavi?
4: Els residus invisibles és tot allò que trobem a la platja, que alguns sí que són força visibles, no? Per exemple, sí que volia parlar del tema de les borilles, no?, que bueno, és una cosa que sabem que estan, no?, a les platges on es pot... bueno, a totes les platges, més o menys, et trobarem. I bueno, que cal entendre que no és que sigui només que es quedi una borilla allà i sigui aquell el residu, sinó que una sola borilla pot contaminar litres i litres d'aigua, val? Perquè va alliberant substàncies que són tòxiques i això no té revés, no? Després hi ha, bueno, i el que sí que m'agradaria aconsellar és, per exemple, doncs que les persones que sí que són fumadores, doncs el més, si volen continuar fumant i que no els prohibeixin, és que s'emportin aquestes borilles, no? Que bueno, que si han fumat, que s'emportin els residus.
3: Que no ho llencin a la sorra, no?
4: Exacte.
3: És a dir, guardin i busquin un lloc, no?, on dipositar-ho correctament, no?
4: Exacte, sí, perquè per una banda en alguns municipis que estan restringint el...
3: Que no es pot fumar, bueno, a les platges, no? Una nova ordenança.
4: Exacte, això mateix. Uh-huh. Doncs, bueno, va tant com pel tema dels fumadors passius, com pel tema dels residus, que així s'eviten tots aquests. Doncs si es fa aquest avenç abans, no? Doncs si tu ets fumador i no provoques aquests residus, potser et deixaran fumar durant molt més temps o més anys a la platja.
3: Uh-huh. Què més?
4: Després tenim altres residus que són invisibles, com per exemple, hi ha a Torredembarra, tenim contacte amb una associació de bussejadors i ens van informar, bueno, allà van instal·lar una platja per gossos, val? Igual que la que hi havia aquí a Cubelles, que ara està tancada, i ens van dir, és que és una passada, allà hi ha com una barrera de Posidònia a prop, doncs van trobar que estava, des que van instal·lar aquella platja per gossos, estava ple de pilotes de goma dintre de l'aigua, just davant d'on hi havia aquell espai. Bueno, són aquests residus que són invisibles perquè no els veiem, però hi són grans. I bueno, són tot això, aquests residus que podem trobar per allà, i no es veuen, però bueno, es van desfent, es van fragmentant, es converteixen en microplàstics, i llavors tot això entra dintre de la cadena alimentària, i quan nosaltres mengem un peix, doncs estem menjant-nos part de tot allò que hem anat llançant.
3: Mm-hmm, clar, els infants van a la platja potser amb pilotes, no?, amb joguines, mm-hmm, i es perden a la sorra, vols dir, això acaba al mar o se'ls hi escapa l'aigua, no? Perquè a vegades una onada s'emporta la pilota, no?
4: Sí, és al·lucinant, sobretot jo durant el mes de març i tot això, que vaig molt per la platja, març, abril i això, que no hi ha tanta neteja, em trobo moltes joguines d'infants, pales, cubells, pilotes, joguinetes d'aquestes de plàstic que o bé han quedat abandonades allà perquè se l'han deixat, o bé han arribat amb el mar, perquè just al final d'hivern hi ha aquestes llevantades, aquests temporals que aporten a vegades molts plàstics que estan surant per allà a la sorra, i bueno, doncs tot això que podríem evitar, no?, de que acabi entrant dintre de la cadena alimentària, si tenim cura dels objectes que portem a la platja, tindrà cura de retornar-los.
3: Uh-huh. El tercer bloc, no? El soroll, qui no ha vist, doncs això, a gent, no?, que es munta, doncs, inclús una festa a la platja i porten altaveus, què passa amb el soroll, no?, per l'hàbitat, també, de l'entorn?
4: Bueno, en el tema del soroll sí que hi ha, bueno, hi ha les molèsties que tenim les persones i conflictes entre nosaltres, perquè a vegades, bueno, tu vas en un lloc, en una zona tranquil·la, en un espai natural, i et trobes que bueno, que és una zona que és igual que si t'anessis en un bar, perquè hi ha xivarri, hi ha soroll, hi ha fins i tot música i tot això. Doncs si ens afecta a nosaltres, a la fauna, que no estan acostumats a escoltar música, encara més, no? Doncs el que pot produir és que s'espantin i marxin i abandonin aquella zona. I també a l'inici del programa hem parlat de la contaminació acústica dintre de l'aigua, que cada vegada hi ha més estudis, a part del tema dels vaixells, sobretot a l'estret de Gibraltar, que és una zona de pas per on grans cetacis han de passar, i hi ha molta fauna per allà que entra i surt del Mediterrani. Allà, clar, també hi ha molta trànsit de vaixells, i bueno, ja sí que s'està estudiant que, bueno, el greu impacte, no?, que causa tota aquesta contaminació acústica. Després també en contaminació acústica trobem cada vegada també s'estan implementant més parcs eòlics marins, que són els molins de vent grans per produir energies renovables, que ho posen dintre del mar per no ocupar zones terrestres, i bueno, també produeixen soroll, no? Tot aquest soroll que bueno, nosaltres no l'escoltem, no ens donem compte, però clar, els cetacis sobretot es comuniquen amb freqüències que són molt baixes, i aquestes freqüències tan altes que poden produir els vaixells o els parcs eòlics, etc., doncs els afecten.
3: Per tant, això, el soroll afecta doncs, l'ecosistema, els peixos també,
4: Exacte.
3: Per fer-ho una mica més entrenador. Hem repassat una mica les cremes solars, els residus invisibles, el soroll en aquest primer programa d'aquesta temporada. La platja no és una piscina. No sé si vols fer una conclusió abans de tancar aquest capítol.
4: Com a conclusió, bueno, que això del que parlàvem, que sí, que hi ha moltes espècies que viuen a la platja, que viuen al mar també, i que fins i tot nosaltres ens alimentem d'aquestes espècies, o sigui que si com més correcte ho fem, millor serà pel nostre benefici també.
3: Doncs queda clar, deixem aquí doncs aquest espai, aquesta nova edició de Compartir amb la platja amb la natura amb Xavier Pedro del GPEC. Qualsevol, no sé, informació que vulguin també conèixer de la vostra entitat, poden buscar-ho, no? De seguida, internet, esteu a tot arreu, no? Xavier?
4: Sí, a la pàgina web gpec.cat o a les xarxes socials trobaran molta informació de què fem.
3: Doncs ho deixem aquí fins la propera. Moltes gràcies per la teva col·laboració.
4: Gràcies.
3: A reveure.
4: Adéu.

0: Avui a l'emissora parlem amb l'Adrià Carné, que és podòleg del centre LIACS a Vilanova i la Geltrú, i que a més també el podeu trobar a les xarxes socials com Adrià Carné Podólogo. El saludem, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I l'Adrià ens ve a parlar doncs, de podologia i de tot el que està relacionat doncs, amb aquest àmbit. I avui, per encetar aquest espai, ens vol parlar d'una cosa molt, molt típica que hem fet moltíssimes vegades, o hauríem de fer moltes vegades, que és tallar-se les ungles. Que sí, sembla tant. Una cosa senzilla.
1: Sí, sembla
0: però
1: fàcil,
0: no,
1: però...
0: I llavors explica'ns, Adrià, perquè tallar-se les ungles té les seves cosetes, no?, que hem de saber.
1: Sí, sí, i pot crear problemes serios.
0: Doncs vinga, per on t'hauríem de començar?
1: Vale, aviam, he volgut triar aquest tema també perquè crec que és el més clàssic, el més típic, el que sol sortir tot arreu al principi, i bueno, després en altres ocasions ja parlarem de temes més complexos, però crec que aquest és un bon tema per començar. I bueno, al final hi ha molts pacients, la majoria de fet jo diria que venen a consulta que tenen problemes, es diu onicocriptosis, que és quan la ungla es clava, quan tenim un lateral de la ungla que molesta, que es posa vermell, que s'infecta. Això ja serien casos més greus, però en general hi ha molta gent que inclús només que es fiqui una mica la ungla cap a dins, doncs també li genera dolor. Llavors, el primer pas, que és tallar-se les ungles correctament, doncs evitar ja això. Després entraríem en altres coses més complexes perquè no passi, però tallar-se les ungles correctament pot evitar molts problemes.
0: Que això, hi ha gent típica que diu, no, és que a mi l'ungla se'm clava. No, no sé si és ja perquè hi ha algun tipus d'ungla que té aquesta tendència o és perquè realment ens tallem malament les ungles.
1: Doncs mira, aquí m'agrada molt parlar del tema del calçat també, que ja aprofundirem més un altre dia, però sí que és veritat que sempre hem utilitzat calçats amb la punta molt estreta i la ungla no tenia espai, no ha pogut créixer plana, s'ha anat corbant i ha agafat una forma que inclús en casos concrets se li diu uña en teja de Provenza en castellà, que seria com una ungla molt corbada, molt com si fos un macarró, quasi. Vale? Llavors, una cosa és tallar-se malament la ungla, un lateral, i deixar-se un canto en sentit contrari cap amunt, que seria com una fletxa, no? I això li diem espícula. I aquí seria perquè nosaltres intentem retallar el lateral, perquè notem, no?, que està l'ungla molt posada, i sense veure-hi bé ens deixem un trosset que el créixer l'ungla cap amunt doncs es va ficant a la carn i es va clavant. Això pot ser que simplement doni una petita inflamació o en casos més greus hi hagi una infecció, que és quan ens surt pus, fa mal qualsevol cosa, inclús quan estudiàvem a la universitat ens deien que són pacients que els fa mal inclús el llençol del llit amb la mínima pressió. Vale? Llavors, clar, avui en dia tenim més eines per tallar-nos les ungles. Antigament doncs, era més complicat, o hi havia només el típic tallaungles. I, de fet, sempre explico que el típic tallaungles que utilitza la majoria de gent, que és aquesta espècie de pinça, no? Té una forma molt corbada i molt concreta que a vegades no pot deixar que ens tallem la ungla com toca. Vale? Llavors, què passa? Hi ha gent que se la talla amb tisores, nosaltres en podologia ho tallem amb cisalles, i jo sí que intento recomanar als pacients que s'ho tallin amb una altra cosa que no sigui el tallar ungles, anar agafant la pràctica amb tisoretes o amb cisalles per intentar que no quedin aquests talls mal fets.
0: Per tant, ja tenim el primer consell, que és el material. Mm-hmm. Amb què ens tallem les ungles? Tampoc val qualsevol tallar ungles, perquè tu abans deies aquests, però d'aquests tallar ungles n'hi han de bons i n'hi han de,
1: sí.
0: No tan bons, no? A més, les ungles són
1: fortes,
0: dures.
1: Algunes
0: són dures.
1: Sí. Més que siguin més bons o més dolents, és com la forma que tenen, ¿vale? Perquè al final, si us hi fixeu, tenen una forma que no és totalment recta, molts cops fa com una corba, i hi ha pacients doncs, que tenen l'ungla més plana, altres que la tenen més corbada, i a vegades aquest tipus de mossegada del tallar ungles no és el correcte o el que concorda amb la nostra ungla. Llavors, jo, per exemple, en el meu cas propi, utilitzo les mateixes cisalles que fem servir a la consulta, que tenen un tall més recte, inclús dins de les cisalles n'hi ha que tenen la punta més fina, més gruixuda. Hi ha molta varietat d'ungles i no totes es tallen de la mateixa manera.
0: En aquest cas, tu tens material professional, però si per una casa normal, què ens recomanaries que, diguéssim, tinguéssim al calaix doncs, per tallar-nos les ungles?
1: Doncs mira, pel públic en general, que tinguem les ungles no molt gruixudes, una ungla normal i corrent, entre cometes, jo acostumo a recomanar fer-ho amb unes tisoretes petites, aquestes que hi ha també per les ungles, que al final és agafar-li el truco, i si no, inclús amb les cisalles. Si un mateix està acostumat a fer-ho amb el tallar ungles i no té cap problema, doncs tampoc passa res, al final no cal ser obsessiu, però sí que pot ser que si l'ungla està molt corbada, doncs ens vagi millor una cosa o l'altra. Al final depèn del cas. Però en pacients que tenim, d'aquests que tenen l'ungla tan gruixuda, o sobretot gent més gran que amb els anys amb els microcopers, microtraumatismes, se'ls ha anat deformant l'ungla, a vegades inclús tenen un gruix tan gran que ni amb tallar ungles, ni amb cisalles, ni amb alicates. I llavors sí que hi ha casos que inclús recomanaríem més polir que tallar. Vale? Si tenen alguna llima electrònica o alguna manual, doncs anar llimant l'ungla fins que sigui més fineta i després ja tallar. O, òbviament, ja si no es pot, doncs anar al podòleg i...
0: Pregunta potser que semblarà rara, però on podem comprar aquest material? Perquè, clar, no val unes tisores qualsevol, tampoc.
1: No. Òbviament, avui en dia tothom coneix Amazon. Vale? Amazon està ple de material, i hi ha material molt bo, material dolent, però bueno, al final ens podem guiar una mica per les ressenyes, les opinions de la gent. Però, bueno, tradicionalment el que s'ha fet sempre s'ha fet anar, per exemple, a la farmàcia. Avui en dia les farmàcies tenen inclús una secció pròpia que és tot material de podologia, des de protectors, plantilles estàndard amortiguants, bandatges, cisalles, de tot. I inclús en supermercats també tenen seccions on poden vendre material d'aquest tipus. Això al final, si un es sent més segur anant a la farmàcia perquè representa que és un lloc sanitari i ho vol comprar allà i assessorar-se una mica pels farmacèutics, perfecte. I si ets més atrevit, atrevida, doncs per internet també hi ha moltes opcions.
0: Perfecte. Ara ja tenim el material. Arriba el moment. Com es tallen les ungles?
1: Vale. El que tothom haurà sentit segur és que no s'han de tallar els cantos, vale? Que s'han de tallar rectes per intentar que les vores de la ungla surtin, que no es posin cap a dins. Però jo aquí sempre parlo de que jo el que explico és una mica amb l'experiència i no tant amb el que t'ensenyen a la universitat, a l'educació. Al final, jo porto ara 11 anys, he vist de mitja uns 120 pacients per setmana, vull dir que al final doncs, he vist moltes ungles. Ara sí que he muntat el centre fa mig any i vaig més tranquil, puc dedicar més temps amb la gent i no és tan a saco, però he vist molta ungla. Vale? Llavors, hi ha pacients que se la poden tallar perfectament recta i que li surtin els dos cantos cap a fora i no tindran cap problema, i hi ha pacients que tenen la ungla de tal forma que si deixes aquest angle de 90 graus també acaba sent una punta. Vale? Llavors, què passa? Lo normal és, si ens hi fixem, la ungla té una part blanca a la part més distal, a la part més llunyana de la base, que és el que normalment tallem, perquè és blanc perquè no està unit a la pell, no està unit al teixit. Llavors, en principi, tallant una mica aquesta zona, hi ha preferències, hi ha gent que li agrada deixar-se-les un pèl més llargues, un pèl més curtes, perquè a vegades també hi ha una pell que s'enganxa sota i pot ser sensible. Vale? En principi, seria una mica tallar el que seria aquesta zona el més recta possible, també depèn com sigui la forma de la ungla. I el que sí que jo recomano normalment, i és el que solem fer a la consulta, és l'angle de 90 graus que queda, sí que tallar-lo una miqueta, però no és que curvis tota la ungla, simplement que no deixes una punta, sinó que treus aquesta micropunta que pot ser un mil·límetre només, però arrodonir ni que sigui un mil·límetre aquella punteta. Clar, això a vegades amb ungles més rectes és més fàcil, però ungles molt corbades doncs no és tan fàcil i aquí és on a vegades hi ha problemes. Per això sempre s'ha dit que de per si es deixin doncs, rectes, que surtin les puntes, però ja, depèn de cada cas.
0: Clar, i ara tots ens estem imaginant la ungla del dit gros.
1: Sí, la principal.
0: Però,
1: clar,
0: però hi ha quatre ungles més i cada una és més petiteta i té les seves històries, no?
1: Exacte, la del dit gros normalment és la que sempre sol donar més problemes, perquè al final és el dit amb la que fem la propulsió del cos, bàsicament, i és la ungla més gran. Vale? Al final també la majoria de calçat fins ara tenia una forma que anava com una mica en punta. Vale? Ara sí que estem parlant de calçats més amples, però abans el calçat era una mica més estret de la punta, i inclús els nostres avis tenien tendència a que els deien que el calçat havia d'anar molt apretadet, ben ajustadet, ben agafat, i això també feia una compressió als dits i podia anar apretant la punta i que la ungla es anés corbant. Vale? Llavors al final... cadascú és un món i cada cas s'ha de tractar diferent, però la ungla del dit gros i la del segon també, la del segon dit, són les que solen ser més problemàtiques, perquè hi ha gent que el segon dit el té més llarg o més curt, i a vegades en casos que el segon dit és més llarg sol torçar-se una mica, pot posar-se en urpa, en martell, i la ungla també es pot corbar, inclús hi ha molta gent que té el que deia onicocriptosis, que és la ungla clavada però del segon dit. I la del cinquè, la del dit petit, sol deformar-se molt, per lo mateix, perquè hi ha molta fricció, hi ha una agressió constant a la ungla i acaba quedant aquesta típica ungla que la gent diu no, és que a mi quasi ni em surt, o és molt petita, o sempre se'm cau, o se'm trenca, i és perquè són ungles distròfiques, que s'han anat deformant amb el temps.
0: Molt bé, doncs paciència, tallar-ho el més recte possible i sobretot no deixar aquestes puntetes que després poden esgarrapar o punxar o alguna... Sí, sí. Algun tip més que haguem de tenir en compte?
1: Jo el que acostumo a recomanar sempre, i funciona molt bé, és que pacients que tingueu ungles clavades, que noteu que us molesten una mica els laterals, us heu de fixar sobretot amb el calçat, perquè a vegades, simplement amb el consell de dir-li a la gent compreu un número més, que s'obri una mica d'espai, evitem una mica la compressió als dits i, per tant, la ungla deixa de molestar. Jo he tingut molts pacients que han portat sempre calçat més apretadet i han patit sempre d'ungles clavades, i quan li hem dit porta un número més, m'han vingut al cap d'un temps dient que ara ja quasi no li feia mal.
0: Veig que això del calçat en parlarem en més d'una ocasió. Doncs Adrià Carné, podòleg del Centre Liacs de Vilanova, si algú necessita alguna cosa més específica o té algun problema, doncs sempre et pot trobar a la clínica.
1: Sí, allà estarem.
0: I també et poden trobar a les xarxes socials. Sí. Adrià Carné, podòlogo, allà sí. A Instagram, sobretot, sí. Amb totes aquestes explicacions i a més també amb imatges que a vegades doncs, també va millor. Doncs Adrià, fins la propera. Espera, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, ens veiem.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Doncs Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
2: Avui us porto una planta molt coneguda entre tots vosaltres, que és el julivert. És una planta que tant la podem trobar al mercat com la podem tenir al balcó de casa nostra o al nostre jardí. Llavors, bueno, us explico una miqueta, a part de les propietats culinàries que tots coneixem, doncs també una mica de propietats medicinals, que també en té moltes. Llavors, bueno, el julivert és de la família de les umbel·líferes, és a dir, de la família de l'anís, de l'anet, del fonoll, és de la mateixa família. Ho sabem reconèixer per la flor, perquè és com una umbrella, és com un paraigües. Llavors, en infusió, aquesta planta fa marxar el mal de queixal. No sé si ho sabies, Àngels, però té aquestes propietats. I després tant podem fer aquest, ens en podem empassar, com podem fer gàrgares, és a dir, ens ho podem passar per la boca, i tant pot ser com si diguéssim la tija com les fulles. Llavors, per aliviar aquest mal de queixal, doncs podem fer servir el julivert. Que tothom fa servir el clau, no? Quan molta gent ho fa servir, quan té mal de queixal, però el julivert era més desconegut, però bueno, també útil. Després també la seva, tan infusionat com menjat, és carminatiu, és a dir, que elimina els gasos i també és diürètic. I també després, per les dones, doncs, fa que no tinguin tant dolor de la regla. També es fa servir cru quan tenim digestions pesades. Llavors, també, per exemple, quan tenim moltes hemorràgies nasals, que de vegades hi ha gent que per diverses causes, augment de pressió o de vegades quan estem nerviosos, doncs es fa servir la infusió d'aquesta planta per controlar les hemorràgies. Després també per baixar de pes, és a dir, per aprimar-nos, doncs podem prendre el suc d'aquesta planta. Curiós, no?, aquesta aplicació, no?, avui en dia tothom va a la farmàcia a comprar-se preparats, doncs mira, una planta que tenim al nostre abast i la podem fer servir per baixar aquest pes. Però després explicaré les contraindicacions del julivert, que tampoc podem abusar. Després també com es pot usar com un gran anticonceptiu, és a dir, es veu aquesta infusió per 3 dies seguits abans de tenir la regla. A veure, és un ús antic, no està comprovat al 100%, però pot ajudar. Després també s'utilitza en malalties de tipus digestiu, tant com són les diarrees, els còlics dels bebès o mal de panxa. Després també és útil per gent que té problemes de caspa, és útil per quan ens podem fer l'últim rentat del nostre cabell i posar-nos el julivert, doncs és útil per eliminar aquesta caspa. Després també va molt bé tant per via externa, que podem posar julivert en un pot amb alcohol i ens podem fer fregues a les cames, perquè va molt bé per la circulació de la sang, o bé per via interna. Després també va molt bé per estimular la vesícula biliar, per desfer les pedres dels ronyons, que aquest ús és molt important i és bastant desconegut. I després, si una mare, per exemple, vol deixar d'amamentar els seus bebès, doncs és una planta que disminueix el flux de la llet. Un ús que també desconegut, però que pot ser molt útil. Després, molt útil també, quan estem en èpoques que no tenim massa gana, doncs és útil prendre julivert. Molts usos, oi, Àngels? També és útil per aquesta obstrucció hepàtica, per tant, dit, no?, que també és útil per la vesícula biliar. Un altre ús, així com també la ruda, és bastant desconeguda, que també es pot fer servir per rentar-nos els ulls quan tenim conjuntivitis, sobretot. Doncs el julivert és molt útil per la conjuntivitis. També, un altre ús així curiós, és útil com a afrodisíac. Després també, en època estival, que són molt corrents les salmoneles, doncs és molt útil per tractar la salmonela. Després, quines precaucions hem de tenir? Per exemple, amb dones que estan embarassades, doncs hem de disminuir el seu gust perquè pot provocar avortament, perquè té un component essencial que és l'apiol que pot provocar aquest avortament. També té certa activitat antibiòtica, per això he dit que pot ser útil per a salmonella. Va bé pels ossos, val? Per reforçar els ossos, perquè té minerals com el potassi, el fòsfor, la calç, el ferro, vitamines A, C i E. Val? Després també, quan ens ha picat algun insecte, val? Un ús bastant desconegut també, podem picar aquestes fulles de la planta fresca sobretot, perquè sabeu que el julivert el podem trobar, o sigui, el podem comprar als supermercats, però també el podem trobar de forma salvatge. Llavors, aquestes fulles de la planta fresca es piquen i s'apliquen en forma de cataplasma, per les picades d'insectes. I després també, gent que tingui problemes de mal alè, doncs les fulles es poden mastegar i es poden fer servir per tractar aquest mal alè. Després és útil també en el cas d'infeccions urinàries, un altre ús que desconeixíem. I realment, veieu que té moltes indicacions, però tampoc podem abusar d'ell, val? Perquè té aquest component de la piola aquest que pot ser neurotòxic, que dic que sobretot per les dones embarassades doncs totalment contraindicat. Llavors, doncs res, és anar-lo fer servint amb consciència, sense abusar, no? Mai es pot abusar de cap planta, però sapiguem bueno, que té un munt d'indicacions, a veure si seria bo, no?, recordar-les, i això ja és més difícil. Doncs res, Àngels, gràcies a tots, gràcies als oients i fins la propera. Gràcies.
0: Molt bé, doncs Sílvia, hem arribat ja al punt i final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Enobotànica. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.
1: Adéu.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: I obrim una nova secció dedicada al consum que fem en col·laboració amb el Servei de Consum Municipal i amb la tècnica Imma Laborda de l'Ajuntament de Cubelles. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres a una secció més de consum.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: I bé, en aquesta secció anem parlant doncs, d'èpoques en què el consum va més al dia i també de tant en tant ens agrada exposar casos reals per avisar la població de doncs, situacions que van sempre en el fil de la legalitat, de l'estafa i que ens poden comportar també problemes amb serveis, amb productes que no saps com acabes pagant i no tenies la necessitat ni la voluntat, que et canvien una cosa per una altra. Bé, doncs d'això també en volem parlar i normalment acostuma anar acompanyat això d'aquestes trucades insistents que et donen ofertes, que et parlen de mil històries i que reps el telèfon i que t'acaben fent picar l'ham, no? I me la borda, explica'ns, aviam algun d'aquests casos que s'estigui donant últimament relacionats amb consum, amb aquestes trucades i gent que després se sent enganyada, no? Pel que ha acabat resultant tot plegat.
1: Sí, la veritat és que cada dia més persones, no, reben i rebem, no, rebem trucades on ens ofereixen canvis de companyia telefònica, companyies energètiques, aquestes són les més habituals, no? També hi ha de bancs, les de bancs ja són estafes, però de canvis de companyia, no? Sobretot de telefonia mòbil o internet i energia són les que més n'hi ha, no? Amb aquests descomptes, no? Irrepartibles, no? Però poden haver-hi sorpreses, no? Llavors, hi ha alguns consells, no? Per exemple, no? Primer de tot, no us deixeu pressionar. Si us diuen que l'oferta s'acaba ara mateix o que hi ha un dia, desconfieu. Aquestes ja són els primers consells i tips, no? Les decisions precipitades no surten bé. Demanar sempre la informació per escrit. Aquesta és la més complicada, vale? Perquè com les companyies ho fan per telèfon i li anem a gravar. Mm-hmm. I aquest és el primer consell que donem, que és el que donem cada dia a tothom i el que més ens funciona.

0: que estigui, gravar la conversa. Si no ho podeu fer, dir-li a la persona que us ha trucat, si us interessa, que us torni a trucar. És a dir, pot ser que hi hagi una oferta perquè t'entra un, jo què sé, no? Tens una oferta perquè t'entra un dispositiu gratuït amb la teva companyia, d'acord, està bé, em sembla bé, però ara no puc atendre'l, truquim demà a aquesta hora, perquè així també és una manera de confirmar que és una realitat.
1: O enviem-ho per correu electrònic, no?
0: Sí, això és el bàsic, però el correu electrònic...
1: I m'ho mirarem calma.
0: Això és l'ideal, però ja estic anant a que després no ho fan. Ja. Ho fan, o el pitjor de tot, que fan les companyies, que és el que més tenim. Ara fa un temps que ja no ens en trobem, eh? Potser també és veritat que van canviant i es van posant a puesto moltes, però recordo, bueno, el que fan moltes és que t'envien per SMS el contracte. Llavors tu te l'has de llegir, que és petitíssim, sobretot més ho fan amb algun tipus, i en aquell contracte et deia d'una manera molt petita que era, tu l'has vist, i ja aquell SMS ja és una confirmació, perquè li has donat a l'okay a l'obrir-lo i ja el tens. Per tant, tu estàs lligat perquè ho has llegit, però realment les condicions que t'han enviat no són correctes. Aleshores, sempre millor, clar, per escrit, sempre. Perquè pensem una cosa, qualsevol contracte o canvi de tarifa és obligatori que el facilitin per correu electrònic o en un document que es pugui revisar amb calma abans d'acceptar. És a dir, en teoria hi ha una obligatorietat. Sobretot, a més, en temes energètics i temes més així. En temes de telefonia és el mateix. Hi ha una obligatorietat si hi ha un canvi, però és a posteriori i ja ho tens gravat i és més complicat. El que dèiem, no facilitar dades personals bancàries o números de contractes si no està clar, perquè les empreses que són legítimes no les demanaran, perquè ja les tenen. I aquesta és la més important, que és el carrer, el que ara diem, no? Si la trucada és d'una companyia que no és la nostra, s'ha de verificar la identitat de l'operador. Demana el nom, l'empresa, el nom de telèfon, per qui em truca, no? Que moltes vegades t'ho diuen, eh? Sí, truco de l'empresa aquesta i som, no? Però si us diuen que truquen per de part de la mateixa companyia, sàpiga que de sovint no és veritat. És a dir, es pot penjar i trucar directament al servei d'atenció al client oficial per comprovar-ho, no? Un cas real, no? Vaig a fer ara un cas real que vam tenir l'altre dia, que en aquest cas era de la Caixa. Diuen, truquem de la Caixa, això és una estafa, eh? Però truquem de la Caixa. I llavors la persona diu, ostres, vols dir que no? Aquesta persona no ens ha escoltat? I vaig a confirmar-ho. I li diuen, sí, som de la Caixa, miri com des del telèfon que l'estem trucant. És el que surt a internet. I tu mira, i es mira la pantalla del mòbil i diu, ah, doncs sí, veig que és el 93, el número de la Caixa. Li parlen en català, no? Li diuen, llavors li diuen, ei, estem veient que hi ha algú que ha estat intentant entrar al seu compte. Li anirem enviant uns missatges electrònics amb el nou PIN i tot perquè ho facin. És tan, tan similar el que es fa normalment, no? Normalment amb el banc ja es fa, no? No trobo la meva clau. I com ho fem tots? Doncs li donem, t'envien un missatge al mòbil i ho fem, i anem fent aquests passos. Per tant, és molt complicat. Però una vegada vas fent així amb els SMS i han buidat el compte.
1: Clar, tu estàs donant accés a una altra persona...
0: Que no és, però és que per això, i això és molt complicat.
1: Però això és una estafa, diré, això és un delicte.
0: Estapa, això no, és delicte.
1: No és un problema de consum, sinó que és un delicte directament, un ciberdelicte d'aquests o...
0: Exacte. Aleshores, què es pot fer en aquest cas? Bueno, apuntar la data, l'hora, mirar... Disculpa,
1: I anar als Mossos d'Esquadra, entenc que anar als Mossos d'Esquadra.
0: Sí, exacte. Bé, és una denúncia, no és un cas de consum. Poc podem fer. És una denúncia administrativa. Sí que podem fer perquè nosaltres fem el venir aquí, per exemple, no? Fer aquestes crides quan veiem que hi ha un cas, no? Per això he dit directament que truquen de part de la Caixa, perquè pot passar amb algú o d'un altre banc. Si haguéssim gravat la conversa, com hem dit, no? Si quan sigui una cosa així de truquem tot de la Caixa, que hi ha un problema... Si la gravem, doncs ja tenim més eines per poder reclamar, si poguéssim identificar. I el que hem dit abans, sí, truco de la Caixa, però hi ha un problema, doncs disculpem un moment. Intentar trucar, anar a amb el teu servei, vas a la teva oficina bancària, mires les teves comptes i ho mires tot.

0: una mica, perquè és tan, tan primer, creïble...
1: Esperi, que miro Vera, penjo, ja miro els comptes un moment o vaig a l'oficina, no? I no donar per...
0: I no donar-ho.
1: No donar-ho donar per vàlid perquè és una trucada, no?
0: No, perquè és, les estafes, per això són estafadors. Mm-hmm. És a dir, una cosa és que sigui un cas de consum, no? Com hem dit fa una estona, no? Que és un canvi de companyia. Però hi ha dues companyies que les pots identificar. I l'altra és, i que pots reclamar. Mm-hmm. Després que sigui, que prosperi o no, ja potser ja hem de mirar la càrrega de la prova. Però una estafa... I n'hi ha tantes cada vegada més. Ja n'hem parlat moltes vegades, ja farem un altre monogràfic, si cal, un altre dia, de totes les estafes que hi ha per telèfon. Cada mes et diuen després que no has sigut tu vigilós, o com, no sé la paraula, com
1: bé,
0: es digui.
1: Clar, després, a més, et trobes que l'entitat bancària, la seva resposta és, bé, doncs, si tu els hi has donat l'accés, doncs els hi has donat l'accés, que clar, no?
0: Exacte. No ha sigut diligent, això és la paraula, l'estava buscant. No ha sigut diligent en conservar les coses i fer-ho. Tot i això, hi ha molta impunitat i abans, quan hi havia un robatori de targeta de crèdit, els bancs tornaven i ara, com n'hi ha tantes, doncs ho tornen i és molt més complicat. Bueno, això ja ho farem un altre dia, no? Seguim ara amb el tema de les trucades, no?
1: Sí, en tot cas, el primer consell és desconfia de tot, no?
0: Desconfia
1: si
0: de tot.
1: Si et truca algú que no saps ni qui és, desconfia completament i...
0: Ara tenim un altre cas, no? Han trucat d'una companyia de telefonia mòbil, no? Et truquen dient que és de la teva companyia, que han de pujar les tarifes, no? Perquè doncs, no? Ara estem al nou any i pugen les tarifes, però que tenen un altre servei d'amb dues companyies que són més econòmiques. Bueno, aquí ja es pot desconfiar una mica de que la teva pròpia companyia te'n recomani unes altres, no? Però bueno... la persona...
1: I fins i tot desconfiada que t'avisi de que t'apuja la tarifa. Vull dir.
0: Sí, sí, però bé, això passa. Com hem dit, són casos reals i no persones grans. I aleshores fa el canvi de companyia i te'n dones compte que no. I llavors què passa? Que o tens una permanència, que la companyia antiga et cobra la permanència que tenia i la nova també te la cobra si et vols donar de baixa. Clar, tenim 14 dies per retornar-lo, però què fan aquestes companyies de baix cost? Quasi algunes són de baix cost. Doncs et venen molt ràpid a canviar, a ficar el wifi, a canviar-ho, llavors ja t'han començat a prestar el servei i llavors ja no serveixen els 14 dies per poder de desestiment. Llavors et trobes que tens un servei amb un servei amb l'altre, o que no tens wifi, que també ens ha passat, no? Que la gent està desesperada perquè, bueno, doncs perquè ara aquí no té internet a casa. Doncs.
1: Clar, ho necessites per tot.
0: Per tot, no? Potser hi ha algú que estiguis treballant, el que fos. I aquesta és complicada. És complicada perquè la persona ho tenia. Com podríem haver evitat una mica o que la reclamació sigui més senzilla? Gravar, torno a dir, no? Gravem-ho, perquè si aleshores tu se t'estan fent passar per la teva companyia, aquí ja pots anar a la nova companyia i reclamar. I dir, escolta'm, no, tu has fet un engany, ho has vist... I a més, si ens venen a l'oficina del consumidor i veiem que és una companyia que això ho està fent, normalment ens juntem amb oficines de consum, fem conjunta i es fan denúncies.
1: I gravar funciona, s'ha demostrat. Hi va haver un cas molt mediàtic, que precisament era una persona de Cubelles amb una empresa de subministrament elèctric, Endesa, i que havia subcontractat, no?, per tractar la gent que devia diners, no?, a una altra empresa que s'encarregués d'aquests casos de la gent que devia diners, i gràcies a que la persona que rebia la trucada ho va gravar, que era una persona doncs, amb vulnerabilitat energètica i que per tant no estava obligada a fer que a tornar aquests diners, i va rebre unes trucades molt agressives d'aquesta empresa subcontractada per Endesa, gràcies a gravar-ho, com que es feien passar per funcionaris del jutjat aquesta empresa, per cobrar, gràcies a gravar-ho, doncs va guanyar el cas i Endesa també va deixar de subcontractar aquesta empresa, va admetre que no eren les maneres adequades de treballar, un cop es va poder demostrar, fins que no es va demostrar, potser no li va interessar tant, i va ser un cas molt, molt mediàtic, i que a més darrere hi va haver doncs, organitzacions, no?, de defensa de la pobresa energètica i tot això, doncs, l'Aliança contra la Pobresa Energètica i altres organitzacions que ho van fer públic, i per tant, doncs, això demostra que gravar aquestes trucades després pot servir per demostrar-ho tot plegat.
0: Sí, tant. Mira, justament aquest cas que estàs dient, perquè estic recordant ara alguns altres similars de quan hi havia, per allò de la reclamació, recordo que un cop, jo mateixa, perquè la persona que va venir era bastant vulnerable i no sabia, com, bueno, una persona gran i no tenia molt de coneixement amb el tema també a nivell del telèfon, i em va dir, mira, no fa més que trucar-me aquest mòbil. I me'n recordo que el vaig trucar jo, personalment, li vaig dir, hola, truco del Servei Públic de Consum, que a més ho vaig ficar amb altaveu i tenia un altre mòbil gravant també. I aquella persona, a part que va canviar el to, resulta que era una persona autònoma que l'havien subcontractat, devia tenir un guany per tot el que trucava, i l'acusament, vull dir, a mi em va penjar, o em va contestar així ràpid i va penjar, i ja vam veure, no? Però realment aquella persona estava molt angoixada perquè no parava de trucar-la. D'una forma constant i repetita i repetitiva, no? Ara moltes trucades ja surten amb la sospita de trucada brossa. Què ens passa? Què més ens diuen, sobretot molta gent més gran? És que si em truquen de l'hospital... És que l'agafo perquè estic esperant una trucada i els hospitals ja tenen aquests números llargs, no? Ara sí que és veritat que a vegades les companyies surten la sospita de trucada habitual, però és el que dèiem, no? El dret al desistiment, gravar, reclamar molt ràpid, i el que hem dit de gravar la conversa és bastant important pel que comentaves. I seguint amb el fil d'això, és veritat, nosaltres tenim bastant de contacte amb serveis socials, i sempre que hi ha algú que hi ha una vulnerabilitat, abans de tallar-li, el servei social sempre rep una carta que avisa i on ells fan un informe, i segons quins casos ja estem derivats i treballem també conjuntament.
1: Bé, doncs el drama d'aquestes trucades que inunden tants telèfons i les conseqüències que poden tenir doncs, són de consum i... fins i tot, doncs, ho hem comentat, estafes i delictes que ja van molt més enllà i que, per tant, serien casos policials.
0: Sí, per exemple, ara m'hem recordat també l'últim que hem dit, no? Petits consells. Són complicats, però funcionen. A part de que la gent s'apunti a la llista Robinson, que això ja ho hem dit, per no rebre trucades no desitjades, si quan ens truquen podem identificar qui ens truca, llavors dir-nos-ho a l'oficina de consum també, que ens ho diguin, perquè ens estem juntant oficines de consum per després fer denúncies conjuntes, perquè inclús si la persona pot anar a l'Agència de Protecció de Dades, que Protecció de Dades sí que fica multes grosses, més que no consum, i també d'on has obtingut les meves dades, qui te les ha donat, i jo no t'he donat permís perquè em truquis per fer-me trucades comercials. O sigui, a més estic a una llista Robinson on estic dient que no vull. D'on les has tret, qui te les ha donat? Que és el que dèiem abans, de que a vegades quan consumim així o fem compres gratuïtes, la gent el que està obtenint són les nostres dades.
1: Bé, doncs temes que segur que protagonitzaran també altres espais de consum que us anem oferint aquí a Ràdio Cubelles gràcies a la col·laboració del Servei de Consum Local i de la Tècnica Municipal i Malaborda. Ho hem de deixar aquí, que vagi molt bé. Fins la pròxima.
0: Adéu, fins la propera.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Cubelles va celebrar el passat dissabte una nova edició de la Festa de la Bicicleta, que va assolir una participació de més de 260 persones, superant així en 40 participants la xifra de l'any passat. La recaptació de les inscripcions, 522 euros, s'han destinat íntegrament a Càritas Cubelles. De cara a les properes edicions, el regidor d'Esports, David Kess, ja ha anunciat que es traslladarà l'esdeveniment a mesos menys calents per millorar el confort dels participants.
3: Sí, com vaig comentar, el tema del dia de bicicleta ho volíem passar a un mes menys calorós. Sabem que ara són mesos molt, molt calorosos i el tema és que volíem aprofitar doncs, aquest últim any de fer-ho la setmana d'abans del Tour de França per donar el tret de sortida, però vull comunicar que de cara a anys següents doncs, la idea és fer-ho amb mesos menys calorosos perquè la gent doncs, no passi tanta calor i que sigui tot millor.
2: La festa, com és habitual, va acabar amb el lliurament de premis i reconeixements als grups més nombrosos, com va ser el cas de l'Aerojumping Cubelles, i d'altres premis, com la bicicleta més ben guarnida o la bicicleta més antiga, entre d'altres. A més, també es van fer els habituals sortejos de material esportiu i també bicicletes. A més, la Festa de la Bicicleta va ser l'avançada del pas del Tour per Cubelles i d'aquesta manera també es va repartir merchandising de la Volta Francesa. I pel que fa al Tour, doncs ja està tot a punt per al pas de la Ronda Francesa aquest proper diumenge, un esdeveniment que es preveu històric. El regidor ha explicat que les vies, sobretot pel que fa a la carretera, estarà tallada a la circulació a partir de 11:45 del migdia i fins les 5 de la tarda. Tot i així, Cubelles no quedarà incomunicada gràcies als seus passos subterranis i elevats que fan que doncs, la gent es pugui moure d'un cantó a l'altre del municipi. David Kess ha fet una crida a la ciutadania a gaudir de l'esdeveniment amb civisme i previsió, recordant que els que arribin primer i més d'hora tindran les millors vistes per viure aquesta fita esportiva segurament irrepetible en els propers anys.
4: La Generalitat ha anunciat que aixecarà els peatges de l'autopista C32 aquest diumenge pel pas del Tour. A Cubelles hi haurà 76 voluntaris col·laborant directament amb la cursa ciclista en el seu pas per la vila. La Generalitat ha anunciat aquest divendres passat quin és el dispositiu de seguretat i mobilitat que té a punt per la sortida del Tour de França aquest cap de setmana que ve des de Catalunya. La primera etapa, el dissabte 4 de juliol, serà una contrarrellotge per equips dins de Barcelona aquest dissabte, sense afectar el trànsit fora de la ciutat. En canvi, en la segona i la tercera etapes, els ciclistes faran recorreguts més llargs entre Tarragona i Barcelona i des de Granollers fins als Angles, amb afectacions, per tant, a uns quants pobles i ciutats del país, entre els quals Cubelles. Una de les mesures que s'han anunciat per a garantir les alternatives de mobilitat és l'aixecament dels peatges de l'autopista C32, que serà entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. Segons el govern de la Generalitat, però aquests horaris podran ajustar-se en funció del moment en què es vagi restablint la circulació a la carretera C31 al tram afectat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat aquest divendres passat que les vies per evitar els talls de trànsit seran les autopistes C32 i AP7.
5: Tenim com a ruta alternativa la C32 i la AP7, que són dues vies que poden ajudar a gestionar les derivades del trànsit pels talls que es produiran durant aquestes 4 hores. I per tant, doncs és molt important que la ciutadania pugui seguir els consells a través de les xarxes oficials tant del TUR com del Servei Català de Trànsit, que anirà donant la informació sistemàtica durant tot el dia per tenir en compte aquesta mobilitat alternativa amb aquestes dues vies, no?
4: Les autoritats han afegit també que recomanen prioritzar el transport ferroviari, planificar els desplaçaments amb molta antelació i consultar la informació del trànsit en temps real mitjançant els canals oficials de les operadores, tant de la Generalitat com també del Tour de França. Durant el període operatiu s'activaran aproximadament 3.600 efectius policials, 1.500 dels quals estaran destinats a funcions vinculades a la mobilitat, com la seguretat de la caravana del Tour, els equips i la gestió dels talls de les vies. A més, el dispositiu dispositiu preveu la coordinació del Servei Català del Trànsit, Protecció Civil, Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques i altres serveis assistencials. I concretament a Cubelles hi haurà 76 voluntaris que faran tasques de suport pel pas del Tour de França aquí a la vila.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: lluny.
1: Que s'esfuma quan estem molt lluny.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La piscina municipal de Cubelles ja ha obert les seves portes per donar el tret de sortida a la temporada d'estiu. El regidor d'Esports, David Ques, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, a peu de la pròpia piscina, que l'Ajuntament assumeix un any més la gestió directa de l'equipament de manera provisional, després de que la licitació conjunta amb el bar-restaurant no es pogués cloure per qüestions tècniques. L'objectiu és, de cara a l'any vinent, la gestió passi a ser completament externa. Així ho explicava el propi regidor d'Esports, David Ques.
3: Sí, doncs, la veritat que molt contents de poder obrir-la. Al final, doncs, a contracorrent l'hem pogut obrir. La piscina, al final, doncs, partíem a principis d'any de que se l'emportés el que guanyés la licitació del bar-restaurant piscina. Al final, per qüestions tècniques, la licitació no es va poder treure i al final, doncs, aquest any la tornem a gestionar nosaltres i ja de cara a l'any que ve, doncs, sí que esperem ja definitivament que la gestió sigui completament del bar-restaurant piscina. Tot el mateix, al final nosaltres el que fem és gestionar-la, ficant el tema del socorrisme i el manteniment de la piscina, i a partir d'allà horari, taquillatge i tot és exactament el mateix dels darrers anys.
2: La reobertura de la piscina és una de les mesures més esperades de l'estiu, especialment per fer front a les altes temperatures. També per als nens i nenes que participen dels campus que organitzen les diferents entitats esportives de Cubelles i que de dilluns a divendres omplen les instal·lacions esportives.
3: Sí, al final la piscina, a part de ser un refugi climàtic, doncs també donem servei als campus, que aquí al poliesportiu doncs ens podem trobar setmanes on hi ha més de 500 nens al poliesportiu, i crec que era una necessitat pel poble, tant per als usuaris de cada dia com les entitats esportives que gaudeixen d'aquesta piscina i donen, doncs, aquest refugi amb aquestes calors que estan donant ara a tots els nens i nenes.
2: El funcionament de la piscina manté les mateixes condicions i tarifes de l'any passat, diferenciades entre residents i no residents, amb tota la informació disponible al web municipal cubelles.cat. Els tíquets es podran adquirir directament a les instal·lacions i per qüestions de seguretat només es podrà pagar amb targeta de crèdit. La piscina, doncs, estarà oberta cada dia de dilluns a diumenge de les 11 del matí fins les 7 de la tarda i fins al proper 6 de setembre. A més, l'Ajuntament ha habilitat una zona de pícnic amb taules i cadires, el que era la terrassa del bar poliesportiu, i per fer més còmode l'espai d'esbarjo per totes aquelles persones que vulguin passar una estona a la piscina municipal.
4: Els castellers del Foix han coronat el 3 de 7 a Vilanova i la Geltrú. La colla cubellenca ha sumat un altre castell de 7 en la diada de Bajamar de la ciutat veïna al costat dels Bordegassos i els Xicots de Vilafranca. Els castellers de Foix han actuat aquest dissabte al vespre a la diada castellera del barri de Bajamar de Vilanova i la Geltrú, convidats pels seus padrins els Bordegassos i al costat dels Xicots de Vilafranca. Els cubellencs han assolit un altre 3 de 7, un castell que han demostrat aquesta temporada que el tenen ben treballat, sòlid, i que el poden aixecar en les places on compten amb una pinya suficient. De fet, ja porten 6 3 de 7 descarregats aquest any, tants com tots els que havien aconseguit fins ara en tota la seva història. A continuació, han fet també una torre de 6, un castell que tècnicament està dins de la gama de 7 i que també l'han descarregada tranquil·lament a la Rambla de la Pau, al costat del monument a Francesc Macià, Vilanova i la Geltrú. Sumen també 6 torres de 6 en el que porten de temporada, i l'actuació els castellers del Foix l'han resolt amb un 4 de 6 que ha deixat molt bones sensacions als cubellencs. Així s'ha expressat en Magí García, cap de tronc de la colla cubellenca.
5: Sortim de Vilanova amb sensacions molt bones. Al final hem tornat a fer un altre castell de 7, com és el 3 de 7, que ja és el 6è de la temporada. I la veritat és que sortim amb sensacions molt bones, a més de poder adaptar-nos a canvis que van sorgir només a arribar a la plaça. I la veritat que la colla es va adaptar molt bé i sortim molt contents.
4: Des dels castellers del Foix, en Magí García, cap de tronc de la colla, també ha parlat de com es va viure la calor i del moment en què es troba ara mateix la colla un cop superada la primera meitat de la temporada.
5: La calor és algo que ja als castells és un dia a dia, sobretot quan ja entrem a l'estiu, però la veritat és que no va suposar cap perill, almenys a nivell tècnic, dins de la diada. Sí que és veritat que potser en avançades rondes sí que notes la camisa una mica més mullada i si ets del tronc les sensacions són una mica diferents, però no res perjudicial. Bueno, al final estem demostrant aquesta temporada que la colla pot fer castells de set, que els pot moure al voltant del territori i que tenim un nivell de colla que ara mateix està en el seu nivell més alt. El nostre objectiu seria seguir amb aquest rumb i seguir passejant els castells de set i si podem donar-li més amplada, endavant.
4: Magí García, cap de tronc dels castellers del Foix, ha parlat també dels reptes que tenen previstos de cara als pròxims mesos.
5: Doncs ara mateix ens centrem sobretot en donar molt de rodatge tant a tronc com a pinya, que tothom es senti segur a la posició on li pertoca cada castell. I com a objectiu proper suposo que seria recuperar el 4 de 7 per donar més varietat als castells de 7 de la colla. I, no sé, a curt termini, això, a llarg termini ens encantaria seguir ampliant la gamma de 7, però no puc prometre res.
4: En la diada d'aquest dissabte, els bordegassos de Vilanova han acabat satisfets també amb una actuació en què han assolit el 4 de 8, el 3 de 8, el 5 de 7 i el 7 de 7. També han descarregat els 8 pisos els xicots de Vilafranca, que han completat el 4 de 8, així com un 3 de 7 i el 5 de 7.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Ses muntanyes, ets el dels, una campana, ja sé l'olor que fa sa matlle. Ses retxes d'una

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que ha reculat unes dècimes de nit. Hem tingut una mínima una mica per sota dels 24 graus, però en canvi la màxima fins i tot pujarà i podrà estar entre els 32 i els 33, amb el que podria ser el dia més calorós del que portem d'any, i una humitat i xafogor moderades. Vent feble de mestral fins a mig matí i moderat de garbí la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejó considerable a la tarda. Per demà dimecres esperem que el temps en conjunt es mantingui dominat pel sol, sí que amb algun núvol baix fins a mig matí, i que es tornarà a repartir a partir de mitja tarda amb un cel una miqueta més clar al migdia, i fent que la temperatura torni a pujar de nit i en canvi baixi de dia, i es mourà entre els 24 o 25 de mínima i de 31 a 32 de màxima, amb una humitat moderada i xafogor una mica més notable. Vent feble de mestral fins a mig matí i deixa boc la resta del dia, fent que la mar estigui una mica moguda amb marejó més destacable al final del dia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. El govern local vol reforçar el nombre de contenidors abans de fer el tancament electrònic a tot Cubelles. Segons ha explicat el regidor Josep Maria Hugué, han detectat que hi ha zones on faria falta més capacitat i que estan treballant en una modificació del pressupost per poder fer la inversió en contenidors tan aviat com sigui possible. En declaracions a Ràdio Cubelles, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, ha confirmat ara fa uns dies enrere que abans d'activar tot aquest tancament electrònic dels contenidors a tot el municipi, el que volen és reforçar uns quants punts on es troben desbordaments habitualment.
3: Això anirà condicionat a que puguem fer un reforç que estem treballant de diferents illes a diferents llocs del municipi, perquè sí que és cert, doncs, que hi ha punts més crítics, que hi ha sobreeiximents, doncs, perquè fa falta més volum, no?, d'aportació. Altra cosa és l'incivisme de la gent, que és un altre dels apartats, no? Però que sí que cal dir, doncs, que hi ha algun punt que convé reforçar, i amb això hi estem treballant, per disposar d'aquesta partida econòmica per poder fer aquesta inversió amb una sèrie de contenidors.
0: Per aconseguir aquesta inversió en nous contenidors, el regidor Josep Maria Hugué ha admès que hauran de tramitar una modificació del pressupost 2026 aprovat definitivament aquest mes de juny.
3: Ha d'anar condicionat a modificacions pressupostàries de diferents àrees perquè això no es va contemplar en el pressupost aquest. Aleshores farem alguna modificació de crèdit, no? Uh-huh. Que hi veurem si ho podem pagar, doncs, amb alguna minoració d'alguna àrea, o s'haurà de fer a través de romanent de tresoreria. Bé, això és el que s'està treballant a nivell d'Hisenda, i bé, tan aviat com ho tinguem disponible, doncs ho demanarem a la Mancomunitat per fer aquest encàrrec.
0: Paral·lelament, aquestes setmanes s'han estat instal·lant els sistemes electrònics de tancament als contenidors. Ara aquests contenidors estan oberts, només cal apretar el botó i esperar que s'obri la tapa, i no necessiten, per tant, el clauer electrònic, tal com ha confirmat Josep Maria Hugué.
3: Estan acabant d'instal·lar els sistemes electrònics de tancament, i d'aquí vull recordar que ara mateix no estan tancats els contenidors, que s'apreta, s'espera 2 segons i s'obren. Val? Perquè la gent a vegades diu: no, és que està tancat. No està tancat, està posat el sistema de tancament. Val? Llavors, abans de, com deies, no? Anirem fent el tancament per fases, no ho farem tot de cop, anirem fent-ho per diferents fases, de diferents nuclis, per d'aquí a final d'any.
0: les pròximes setmanes, però l'Ajuntament i la Mancomunitat Penedès-Garraf sí que preveuen anar activant aquest sistema amb el clauer electrònic en zones concretes del municipi, encara no de manera general. D'altra banda, des de principis de juny s'han ampliat les freqüències de recollida de residus, sobretot a la franja marítima.
3: Des de la primera setmana de juny fins a la primera de setembre hi ha un increment de freqüències, sobretot a l'àrea de platja. Hi ha un increment important a la façana litoral de recollides, evidentment, perquè és necessari, perquè hi ha un increment poblacional i que tot això en principi estava contemplat en el plec del nou contracte.
0: I aquest estiu també està prevista la publicació per part de l'Agència de Residus de Catalunya de les dades de recollida selectiva del 2025 a Cubelles. Seran les últimes dades prèvies a fer el canvi de sistema i, per tant, es podrà veure una fotografia d'en quin punt es trobava el reciclatge abans d'activar el sistema actual.
4: Aquest mes de juliol, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó acull un taller de creació d'audiocontes adreçat als més menuts. L'activitat es desenvoluparà els dies 16 i 23 de juliol i està conduïda per la creadora i narradora Laia Flores. Durant la primera sessió, els participants podran imaginar i elaborar una història pròpia que després podran enregistrar, incorporant també la seva veu i diversos efectes sonors. Durant la segona trobada ja podran escoltar el resultat final del seu treball i compartir l'experiència amb la resta del grup. A més, els audiocontes creats quedaran disponibles a la biblioteca per futures consultes, ampliant així el fons de recursos sonors de l'equipament i posant a l'abast dels usuaris noves creacions sorgides del mateix taller. Laia Flores ja ha participat en altres ocasions en activitats organitzades per la mateixa biblioteca Mossèn Joan Avinyó. Entre aquestes destaca una sessió de l'Hora del Conte celebrada al novembre d'ara fa un any, on va oferir també a les famílies una experiència de narració oral en català amb històries originals i personatges plens d'imaginació, amb l'objectiu de fomentar en aquella ocasió el gust per la lectura i l'escolta compartida. Ràdio Cubelles va tenir l'oportunitat de conversar amb ella sobre la seva trajectòria i la seva tasca en el món dels podcasts i dels audiollibres. Això és el que ens explicava.
5: Doncs, mira, sent molt sincera, jo he treballat molts anys a la ràdio i per un tema també d'intermitència de la feina, no?, i de buscar altres alternatives, a vegades fins i tot per complementar una jornada, doncs em vaig formar en narració d'audiollibres, que era un tema que a mi doncs, em semblava molt interessant. I arran de començar a narrar audiollibres i compaginar aquesta feina amb la feina de periodista i de locutora a la ràdio, doncs va sorgir també explicar històries. I ara, afortunadament, fa un any que em dedico en exclusiu pràcticament a la locució i la narració d'audiollibres només, i ho compagino doncs, a fent hores del conte, explicant contes i fent tota aquesta mena de taller d'infantils que de sobte he descobert doncs, que m'agrada moltíssim i que és una altra manera d'explicar històries.
4: Durant l'entrevista amb Laia Flores també ens va explicar el per què sent aquesta passió per la narració oral i com treballa ella per transmetre històries a través de la veu.
5: Aquesta experiència d'explicar els meus contes a les biblioteques, tenia gana d'oferir alguna altra cosa diferent, no? Doncs dir, mira, tinc això i tinc això. I aquí a Madonna jo tinc un nebot petit a qui li explico molts contes i me'ls invento, tinc facilitat per inventar-me historietes, i vaig descobrir que al final, acompanyat d'unes dinàmiques bàsiques, doncs jo faig servir capsetes amb paperets o faig servir, no sé, una boleta on hi ha granets d'arròs amb diferents lletres i els agafen i els miren amb una lupa, o sigui, agafen diferents dinàmiques i per explicar contes, bàsicament, i amb una mica d'imaginació, ja he creat com una mena d'espectacle que pot durar entre una hora i una hora i mitja, on improviso contes. I és una activitat molt divertida, on els nens participen activament, i és meravellós veure com els expliques un conte que t'acabes d'inventar i que t'han ajudat ells perquè han participat, perquè jo faig que participin de moltes maneres diferents, i se sorprenen, els agrada i en volen un altre, no? I són contes, l'espectacle es diu contes de 5 minuts i s'ha acabat, perquè la gràcia és que són molt curtets.
4: Periodista i narradora d'audiollibres, Laia Flórez, compta amb una trajectòria consolidada en el món de la narració oral. És també coneguda per la seva participació al podcast Explica'm Històries de RAC1 i per haver posat veu a nombrosos audiollibres disponibles en plataformes digitals. La seva activitat combina la narració, la divulgació i la formació, contribuint a impulsar la cultura de la veu i els nous formats sonors.
6: La piscina municipal de Cubelles ja ha obert les seves portes per donar el tret de sortida a la temporada d'estiu. El regidor d'Esports, David Ques, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, a peu de la pròpia piscina, que l'Ajuntament assumeix un any més la gestió directa de l'equipament de manera provisional, després de que la licitació conjunta amb el bar-restaurant no es pogués cloure per qüestions tècniques. L'objectiu és, de cara a l'any vinent, la gestió passi a ser completament externa. Així ho explicava el propi regidor d'Esports, David Ques.
7: Sí, doncs, de veritat que molt, molt contents de poder obrir-la. Al final, doncs, a contracorrent l'hem pogut obrir. La piscina, al final, doncs, partíem a principis d'any de que se l'emportés el que guanyés la licitació del bar-restaurant piscina. Al final, per qüestions tècniques, la licitació no es va poder treure i al final, doncs, aquest any la tornem a gestionar nosaltres i ja de cara a l'any que ve, doncs, sí que esperem ja definitivament que la gestió sigui completament del bar-restaurant piscina. Tot el mateix, al final nosaltres el que fem és gestionar-la, ficant el tema del socorrisme i el manteniment de la piscina, i a partir d'allà horari, taquillatge i tot és exactament el mateix dels darrers anys.
6: La reobertura de la piscina és una de les mesures més esperades de l'estiu, especialment per fer front a les altes temperatures. També per als nens i nenes que participen dels campus que organitzen les diferents entitats esportives de Cubelles i cada dilluns a divendres omplen les instal·lacions esportives.
7: Sí, al final la piscina, a part de ser un refugi climàtic, doncs també donem servei als campus, que aquí al poliesportiu doncs ens podem trobar setmanes on hi ha més de 500 nens al poliesportiu, i crec que era una necessitat pel poble, tant per als usuaris de cada dia com les entitats esportives que gaudeixen d'aquesta piscina i donen, doncs, aquest refugi amb aquestes calors que estan donant ara a tots els nens i nenes.
6: El funcionament de la piscina manté les mateixes condicions i tarifes de l'any passat, diferenciades entre residents i no residents, amb tota la informació disponible al web municipal cubelles.cat. Els tíquets es podran adquirir directament a les instal·lacions i per qüestions de seguretat només es podrà pagar amb targeta de crèdit. La piscina, doncs, estarà oberta cada dia de dilluns a diumenge de les 11 del matí fins les 7 de la tarda i fins al proper 6 de setembre. A més, l'Ajuntament ha habilitat una zona de pícnic amb taules i cadires, el que era la terrassa del bar poliesportiu, i per fer més còmode l'espai d'esbarjo per totes aquelles persones que vulguin passar una estona a la piscina municipal.
0: La regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Cubelles, Renata B2, ha confirmat que totes les famílies empadronades a Cubelles que van sol·licitar una plaça per als seus nadons a la Llar d'Infants Municipal La Draga tenen la plaça assegurada per al curs que ve, 2026-2027. La demanda ha obligat a realitzar un sorteig que s'ha fet fa pocs dies i, finalment, els ajustos en l'oferta inicial han permès absorbir totes les famílies empadronades a la vila que ho havien sol·licitat. Segons ha explicat la regidora, la Llar d'Infants La Draga afronta ara el seu segon curs consecutiu amb una previsió d'ocupació plena. En el de les places D2 hi haurà un total de 80 infants distribuïts en 4 aules, completant les 27 places noves que s'han ofert. Pel que fa a I1, de les 36 places disponibles, 32 han estat ocupades per infants empadronats, mentre que les 4 restants s'assignaran mitjançant la llista elaborada amb el sorteig. I Renata B2 ha destacat que les famílies empadronades que ho han sol·licitat han obtingut totes plaça per aquest curs que ve a l'Escola Bressol Municipal.
8: Sobretot en el grup de I1, per tant, vam haver de canviar l'oferta inicial. Es va canviar l'oferta inicial i

0: Renata B2 ha anunciat que gràcies a l'aprovació del pressupost municipal ara es podrà tirar endavant la licitació nova tan aviat com sigui possible. La regidora d'Ensenyament, Renata B2, ha comentat que el contracte ha de permetre millores diverses.
1: A més, és un contracte que tothom està esperant l'Ajuntament, perquè ara mateix, com bé dius, és un contracte prorrogat i no podem continuar amb un contracte prorrogat. Ho està esperant l'empresa, que és la primera que està esperant tenir un contracte en vigor, tal com hauria de ser, i l'està esperant les treballadores, perquè si segurament doncs, no, el nou contracte no complirà totes les expectatives que ja es tenien, però sí que suposa un increment respecte al que ara estan cobrant les treballadores, tot i que hi va haver una millora amb les condicions del conveni laboral, que això va millorar alguns dels sous, sobretot de les treballadores que menys cobraven. Jo insisteixo, estem aquí, no tornarem enrere, no tornaré a explicar tot el rosari que vam patir, però justament estem aquí perquè es van haver al·legacions al primer pla de viabilitat. Si s'hagués acceptat el primer pla de viabilitat i en aquell moment hi havia pressupost, hagués tirat aquella licitació endavant. En el moment en què es van millorar les condicions i es van sobredotar el contracte de la licitació de la Draga, doncs llavors hem hagut d'esperar que hi hagi un nou pressupost.
0: I de cara a un futur proper, la regidora B2 ha valorat positivament l'anunci recent del govern espanyol de reduir les ràtios un 50% a l'etapa educativa de 0-3 anys progressivament a partir del curs 2027-2028. Tot i que la regidora Covellenc ha advertit de la complexitat de l'aplicació pràctica d'aquesta mesura, diu que encara no s'aplicarà aquest mateix curs, cosa que dona un marge a l'Ajuntament per anar adequant les instal·lacions de la Draga de cara al curs següent, 2027-2028, especialment pel que fa a les aules de nadons d'I0, ja que, segons aquesta nova mesura, passarien dels 8 infants actuals a 4 infants per classe. Per aquest motiu, Renata B2 espera que la mesura vingui acompanyada de recursos per als ajuntaments.
1: Una bona decisió que ha pres el govern és que no s'aplicarà aquesta baixada de ràtios en el proper curs 26-27, ja que ara mateix no estem preparats per fer aquesta baixada de ràtios, no? Però en el principi la idea és que sí que es facin el curs 27-28 i per tant esperem que tinguem aquest any de marge per poder adequar en aquest cas la llar d'infants municipal, ja que ara mateix les aules, tenim dues aules d'infants de I0 que tenen una ràtio de 8 nadons, segons aquest decret haurien de ser 4. Mm-hmm. Per tant, doncs, clar, estem parlant de que tenim ara mateix una llar d'infants a tope o totalment ocupada, i per tant, si fem una baixada de ràtios, hauríem de valorar doncs, si en aquest cas tenim ara mateix 16 nadons matriculats en I0, si fossin ràtios de 4 estaríem parlant de 4 classes. Jo espero que aquests canvis vinguin acompanyats de suport, no, ja sigui de la Generalitat o del propi Estat Central, perquè és que si no podem fer front.
0: La proposta del govern espanyol de reducció de ràtios s'ha fet pública aquest 24 de juny passat i tindrà efectes tant en centres públics com privats de l'etapa 0 a 3 anys. Concretament, contempla unes ràtios per educador de 4 infants entre 0 i 1 any, 6 nens o nenes entre 1 i 2 anys i 8 infants entre 2 i 3 anys. Modificacions que, en cas de tirar endavant, començarien a aplicar-se al curs 2027-2028 i s'estendrien de manera progressiva en els cursos posteriors. Durant el mes de juliol, el govern espanyol preveu més trobades amb els sindicats per conèixer la posició definitiva sobre aquestes propostes del Ministeri. Els castellers del Foix han coronat el 3 de 7 a Vilanova i la Geltrú. La colla covellenca ha sumat un altre castell de 7 en la diada de Bajamar de la ciutat veïna al costat dels Bordegassos i els Xicots de Vilafranca. Els castellers de Foix han actuat aquest dissabte al vespre a la diada castellera del barri de Bajamar de Vilanova i la Geltrú, convidats pels seus padrins als Bordegassos i al costat dels Xicots de Vilafranca. Els covellencs han assolit un altre 3 de 7, un castell que han demostrat aquesta temporada que el tenen ben treballat, sòlid i que el poden aixecar en les places on compten amb una pinya suficient. De fet, fet, ja porten 6-3 de 7 descarregats aquest any, tants com tots els que havien aconseguit fins ara en tota la seva història. A continuació, han fet també una torre de 6, un castell que tècnicament està dins de la gamma de 7 i que també l'han descarregada tranquil·lament a la Rambla de la Pau, al costat del monument a França.

0: Francesc Macià, Vilanova i la Geltrú. Sumen també 6 torres de 6 en el que porten de temporada i l'actuació els castellers del Foix l'han resolt amb un 4 de 6 que ha deixat molt bones sensacions als covellencs. Així s'ha expressat en Magí García, cap de tronc de la colla covellenca.
1: Sortim de Vilanova amb sensacions molt bones. Al final hem tornat a fer un altre castell de 7, com és el 3 de 7, que ja és el 6 de la temporada. I la veritat és que sortim amb sensacions molt bones, a més de poder adaptar-nos a canvis que van sorgir només a arribar a la plaça. I la veritat que la colla es va adaptar molt bé i sortim molt contents.
0: Des dels castellers del Foix, en Magí García, cap de tronc de la colla, també ha parlat de com es va viure la calor i del moment en què es troba ara mateix la colla un cop superada la primera meitat de la temporada.
1: La calor és algo que ja als castells és un dia a dia, sobretot quan ja entrem a l'estiu, però la veritat és que no va suposar cap perill, almenys a nivell tècnic, dins de la diada. Sí que és veritat que potser en avançades rondes sí que notes la camisa una mica més mullada i si ets del tronc les sensacions són una mica diferents, però no res perjudicial. Bueno, al final estem demostrant en aquesta temporada que la colla pot fer castells de set, que els pot moure al voltant del territori i que tenim un nivell de colla que ara mateix està en el seu nivell més alt. El nostre objectiu seria seguir amb aquest rumb i seguir passejant els castells de set i si podem donar-li més amplada, endavant.
0: Magí García, cap de tronc dels castellers del Foix, ha parlat també dels reptes que tenen previstos de cara als pròxims mesos.
1: Doncs ara mateix ens centrem sobretot en donar molt de rodatge tant a tronc com a pinya, que tothom es senti segur a la posició on li pertoca cada castell. I com a objectiu proper suposo que seria recuperar el 4 de 7 per donar més varietat als castells de 7 de la colla. I no sé, a curt termini, això, a llarg termini ens encantaria seguir ampliant la gamma de 7, però no puc prometre res.
0: En la diada d'aquest dissabte, els bordegassos de Vilanova han acabat satisfets també amb una actuació en què han assolit el 4 de 8, el 3 de 8, el 5 de 7 i el 7 de 7. També han descarregat els 8 pisos als xicots de Vilafranca, que han completat el 4 de 8, així com un 3 de 7 i el 5 de 7. La Generalitat ha anunciat que aixecarà els peatges de l'autopista C32 aquest diumenge pel pas del Tour. A Cubelles hi haurà 76 voluntaris col·laborant directament amb la cursa ciclista en el seu pas per la vila. La Generalitat ha anunciat aquest divendres passat quin és el dispositiu de seguretat i mobilitat que té a punt per la sortida del Tour de França aquest cap de setmana que ve des de Catalunya. La primera etapa, el dissabte 4 de juliol, serà una contrarrellotge per equips dins de Barcelona aquest dissabte, sense afectar el trànsit fora de la ciutat. En canvi, en la segona i la tercera etapes, els ciclistes faran recorreguts més llargs entre Tarragona i Barcelona i des de Granollers fins als Angles, amb afectacions, per tant, a uns quants pobles i ciutats del país, entre els quals Cubelles. Una de les mesures que s'han anunciat per a garantir les alternatives de mobilitat és l'aixecament dels peatges de l'autopista C32, que serà entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. Segons el govern de la Generalitat, però, aquests horaris podran ajustar-se en funció del moment en què es vagi restablint la circulació a la carretera C31 al tram afectat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat aquest divendres passat que les vies per evitar els talls de trànsit seran les autopistes C32 i AP7.
2: Tenim com a ruta alternativa la C32 i la AP7, que són dues vies que poden ajudar a gestionar les derivades del trànsit pels talls que es produiran durant aquestes 4 hores. I per tant, doncs és molt important que la ciutadania pugui seguir els consells a través de les xarxes oficials tant del TUR com del Servei Català de Trànsit, que anirà donant la informació sistemàtica durant tot el dia per tenir en compte aquesta mobilitat alternativa amb aquestes dues vies, no?
0: Les autoritats han afegit també que recomanen prioritzar el transport ferroviari, planificar els desplaçaments amb molta antelació i consultar la informació del trànsit en temps real mitjançant els canals oficials de les operadores, tant de la Generalitat com també del Tour de França. Durant el període operatiu s'activaran aproximadament 3.600 efectius policials, 1.500 dels quals estaran destinats a funcions vinculades a la mobilitat, com la seguretat de la caravana del Tour, els equips i la gestió dels talls de les vies. A més, el dispositiu dispositiu preveu la coordinació del Servei Català del Trànsit, Protecció Civil, Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques i altres serveis assistencials. I concretament a Cubelles hi haurà 76 voluntaris que faran tasques de suport pel pas del Tour de França aquí a la vila.
3: Cubelles va celebrar el passat dissabte una nova edició de la Festa de la Bicicleta, que va assolir una participació de més de 260 persones, superant així en 40 participants la xifra de l'any passat. La recaptació de les inscripcions, 522 euros, s'han destinat íntegrament a Càritas Cubelles. De cara a les properes edicions, el regidor d'Esports, David Kess, ja ha anunciat que es traslladarà l'esdeveniment a mesos menys calents per millorar el confort dels participants.
4: Sí, com vaig comentar, el tema del dia de bicicleta ho volíem passar a un mes menys calorós. Sabem que ara són mesos molt, molt calorosos i el tema és que volíem aprofitar doncs, aquest últim any de fer-ho la setmana d'abans del Tour de França per donar el tret de sortida. Però vull comunicar que de cara a anys següents doncs, la idea és fer-ho amb mesos menys calorosos perquè la gent doncs, no passi tanta calor i que sigui tot millor.
3: La festa, com és habitual, va acabar amb el lliurament de premis i reconeixements als grups més nombrosos, com va ser el cas de l'Aerojumping Cubelles, i d'altres premis, com la bicicleta més ben guarnida o la bicicleta més antiga, entre d'altres. A més, també es van fer els habituals sortejos de material esportiu i també bicicletes. A més, la Festa de la Bicicleta va ser l'avantsala del pas del Tour per Cubelles i d'aquesta manera també es va repartir merchandising de la Volta Francesa. I pel que fa al Tour, doncs ja està tot a punt per al pas de la Ronda Francesa aquest proper diumenge, un esdeveniment que es preveu històric. El regidor ha explicat que les vies, sobretot pel que fa a la carretera, estarà tallada a la circulació a partir de 11:45 del migdia i fins les 5 de la tarda. Tot i així, Cubelles no quedarà incomunicada gràcies als seus passos subterranis i elevats que fan que doncs, la gent es pugui moure d'un cantó a l'altre del municipi. David Kess ha fet una crida a la ciutadania a gaudir de l'esdeveniment amb civisme i previsió, recordant que els que arribin primer i més d'hora tindran les millors vistes per viure aquesta fita esportiva segurament irrepetible en els propers anys.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
5: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
6: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
7: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
8: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
6: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

My boy, like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si

ったところ。

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que ha reculat unes dècimes. De nit hem tingut una mínima una mica per sota dels 24 graus, però en canvi la màxima fins i tot pujarà i podrà estar entre els 32 i els 33, amb el que podria ser el dia més calorós del que portem d'any, i una humitat i xafogor moderades. Vent feble de mestral fins a mig matí i moderat de garbí la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol considerable a la tarda. Per demà dimecres esperem que el temps en conjunt es mantingui dominat pel sol, sí que amb algun núvol baix fins a mig matí, i que es tornarà a repartir a partir de mitja tarda amb un cel una miqueta més clar al migdia, i fent que la temperatura torni a pujar de nit i en canvi baixi de dia, i es mourà entre els 24 o 25 de mínima i de 31 a 32 de màxima, amb una humitat moderada i xafogor una mica més notable. Vent feble de mestral fins a mig matí i deixa loc la resta del dia, fent que la mar estigui una mica moguda amb marejó més destacable al final del dia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. El govern local vol reforçar el nombre de contenidors abans de fer el tancament electrònic a tot Cubelles. Segons ha explicat el regidor Josep Maria Auguer, han detectat que hi ha zones on faria falta més capacitat i que estan treballant en una modificació del pressupost per poder fer la inversió en contenidors tan aviat com sigui possible. En declaracions a Ràdio Cubelles, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Auguer, ha confirmat ara fa uns dies enrere que abans d'activar tot aquest tancament electrònic dels contenidors a tot el municipi, el que volen és reforçar uns quants punts on es troben desbordaments habitualment.
3: Això anirà condicionat a que puguem fer un reforç que estem treballant de diferents illes a diferents llocs del municipi, perquè sí que és cert, doncs, que hi ha punts més crítics, que hi ha sobreeiximents, doncs, perquè fa falta més volum, no?, d'aportació. Altra cosa és l'incivisme de la gent, que és un altre dels apartats, no? Perquè el que sí que cal dir, doncs, que hi ha algun punt que convé reforçar, i amb això hi estem treballant, per disposar d'aquesta partida econòmica per poder fer aquesta inversió amb aquest una sèrie de contenidors.
0: Per aconseguir aquesta inversió en nous contenidors, el regidor Josep Maria Auguer ha admès que hauran de tramitar una modificació del pressupost 2026 aprovat definitivament aquest mes de juny.
3: Ha d'anar condicionat a modificacions pressupostàries de diferents àrees perquè això no es va contemplar en el pressupost aquest. Aleshores farem alguna modificació de crèdit, no? Uh-huh. Que hi veurem si ho podem pagar, doncs, amb alguna minoració d'alguna àrea, o s'haurà de fer a través de romanent de tresoreria. Bé, això és el que s'està treballant a nivell d'Hisenda, i bé, tan aviat com ho tinguem disponible, doncs ho demanarem a la Mancomunitat per fer aquest encàrrec.
0: Paral·lelament, aquesta setmana s'han estat instal·lant els sistemes electrònics de tancament als contenidors. Ara aquests contenidors estan oberts, només cal apretar el botó i esperar que s'obri la tapa, i no necessiten, per tant, el clauer electrònic, tal com ha confirmat Josep Maria Auguer.
3: Estan acabant d'instal·lar els sistemes electrònics de tancament, i d'aquí vull recordar que ara mateix no estan tancats els contenidors, que s'apreta, s'espera 2 segons i s'obren. Val? Perquè la gent a vegades diu: no, és que està tancat. No està tancat, està posat el sistema de tancament. Val? Llavors, abans de, com deies, no? Anirem fent el tancament per fases, no ho farem tot de cop, anirem fent-ho per diferents fases, de diferents nuclis, per d'aquí a final d'any.
0: Les pròximes setmanes, però, l'Ajuntament i la Mancomunitat Penedès-Garraf sí que preveuen anar activant aquest sistema amb el clauer electrònic en zones concretes del municipi, encara no de manera general. D'altra banda, des de principis de juny s'han ampliat les freqüències de recollida de residus, sobretot a la franja marítima.
3: Des de la primera setmana de juny fins a la primera de setembre hi ha un increment de freqüències, sobretot a l'àrea de platja. Hi ha un increment important de la façana litoral de recollides, evidentment, perquè és necessari, perquè hi ha un increment poblacional i que tot això en principi estava contemplat en el plec del nou contracte.
0: I aquest estiu també està prevista la publicació per part de l'Agència de Residus de Catalunya de les dades de recollida selectiva del 2025 a Cubelles. Seran les últimes dades prèvies a fer el canvi de sistema i, per tant, es podrà veure una fotografia d'en quin punt es trobava el reciclatge abans d'activar el sistema actual.
4: Aquest mes de juliol, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó acull un taller de creació d'audiocontes adreçat als més menuts. L'activitat es desenvoluparà els dies 16 i 23 de juliol i està conduïda per la creadora i narradora Laia Flores. Durant la primera sessió, els participants podran imaginar i elaborar una història pròpia que després podran enregistrar, incorporant també la seva veu i diversos efectes sonors. Durant la segona trobada ja podran escoltar el resultat final del seu treball i compartir l'experiència amb la resta del grup. A més, els audiocontes creats quedaran disponibles a la biblioteca per futures consultes, ampliant així el fons de recursos sonors de l'equipament i posant a l'abast dels usuaris noves creacions sorgides del mateix taller. Laia Flores ja ha participat en altres ocasions en activitats organitzades per la mateixa biblioteca Mossèn Joan Avinyó. Entre aquestes destaca una sessió de l'Hora del Conte celebrada al novembre d'ara fa un any, on va oferir també a les famílies una experiència de narració oral en català amb històries originals i personatges plens d'imaginació, amb l'objectiu de fomentar en aquella ocasió el gust per la lectura i l'escolta compartida. Ràdio Cubelles va tenir l'oportunitat de conversar amb ella sobre la seva trajectòria i la seva tasca en el món dels podcasts i dels audiollibres. Això és el que ens explicava.
5: Doncs, mira, sent molt sincera, jo he treballat molts anys a la ràdio i per un tema també d'intermitència de la feina, no?, i de buscar altres alternatives, a vegades fins i tot per complementar una jornada, doncs em vaig formar en narració d'audiollibres, que era un tema que a mi doncs, em semblava molt interessant. I arran de començar a narrar audiollibres i compaginar aquesta feina amb la feina de periodista i de locutora a la ràdio, doncs va sorgir també explicar històries. I ara, afortunadament, fa un any que em dedico en exclusiu pràcticament a la locució i la narració d'audiollibres només, i ho compagino doncs, a fent hores del conte, explicant contes i fent tota aquesta mena de taller d'infantils que de sobte he descobert doncs, que m'agrada moltíssim i que és una altra manera d'explicar històries.
4: Durant l'entrevista amb Laia Flores també ens va explicar el per què sent aquesta passió per la narració oral i com treballa ella per transmetre històries a través de la veu.
5: Aquesta experiència d'explicar els meus contes a les biblioteques, tenia ganes d'oferir alguna altra cosa diferent, no? Doncs dir, mira, tinc això i tinc això. I aquí em vaig adonar, jo tinc un nebot petit a qui li explico molts contes i me'ls invento, tinc facilitat per inventar-me historietes, i vaig descobrir que al final, acompanyat d'unes dinàmiques bàsiques, doncs jo faig servir capsetes amb paperets o faig servir, no sé, una boleta on hi ha granets d'arròs amb diferents lletres i els agafen i els miren amb una lupa, o sigui, agafen diferents dinàmiques i per explicar contes, bàsicament, i amb una mica d'imaginació, ja he creat com una mena d'espectacle que pot durar entre una hora i una hora i mitja, on improviso contes. I és una activitat molt divertida, on els nens participen activament, i és meravellós veure com els expliques un conte que t'acabes d'inventar i que t'han ajudat ells perquè han participat, perquè jo faig que participin de moltes maneres diferents, i se sorprenen, els agrada i en volen un altre, no? I són contes, l'espectacle es diu contes de 5 minuts i s'ha acabat, perquè la gràcia és que són molt curtets.
4: Periodista i narradora d'audiollibres, Laia Flórez compta amb una trajectòria consolidada en el món de la narració oral. És també coneguda per la seva participació al podcast Explica'm històries de RAC1 i per haver posat veu a nombrosos audiollibres disponibles en plataformes digitals. La seva activitat combina la narració, la divulgació i la formació, contribuint a impulsar la cultura de la veu i els nous formats sonors.
6: La piscina municipal de Cubelles ja ha obert les seves portes per donar el tret de sortida a la temporada d'estiu. El regidor d'Esports, David Ques, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, a peu de la pròpia piscina, que l'Ajuntament assumeix un any més la gestió directa de l'equipament de manera provisional, després de que la licitació conjunta amb el bar-restaurant no es pogués cloure per qüestions tècniques. L'objectiu és, de cara a l'any vinent, la gestió passi a ser completament externa. Així ho explicava el propi regidor d'Esports, David Ques.
7: Sí, doncs, de veritat que molt contents de poder obrir-la. Al final, doncs, a contracorrent l'hem pogut obrir. La piscina, al final, doncs, partíem a principis d'any de que se l'emportés el que guanyés la licitació del bar-restaurant piscina. Al final, per qüestions tècniques, la licitació no es va poder treure i al final, doncs, aquest any la tornem a gestionar nosaltres i ja de cara a l'any que ve, doncs, sí que esperem ja definitivament que la gestió sigui completament del bar-restaurant piscina. Tot el mateix, al final nosaltres el que fem és gestionar-la, ficant el tema del socorrisme i el manteniment de la piscina, i a partir d'allà horari, taquillatge i tot és exactament el mateix dels darrers anys.
6: La reobertura de la piscina és una de les mesures més esperades de l'estiu, especialment per fer front a les altes temperatures. També per als nens i nenes que participen dels campus que organitzen les diferents entitats esportives de Cubelles i que de dilluns a divendres omplen les instal·lacions esportives.
7: Sí, al final la piscina, a part de ser un refugi climàtic, doncs també donem servei als campus, que aquí al poliesportiu doncs ens podem trobar setmanes on hi ha més de 500 nens al poliesportiu, i crec que era una necessitat pel poble, tant per als usuaris de cada dia com les entitats esportives que gaudeixen d'aquesta piscina i donen, doncs, aquest refugi amb aquestes calors que estan donant ara a tots els nens i nenes.
6: El funcionament de la piscina manté les mateixes condicions i tarifes de l'any passat, diferenciades entre residents i no residents, amb tota la informació disponible al web municipal cubelles.cat. Els tíquets es podran adquirir directament a les instal·lacions i per qüestions de seguretat només es podrà pagar amb targeta de crèdit. La piscina, doncs, estarà oberta cada dia de dilluns a diumenge de les 11 del matí fins les 7 de la tarda i fins al proper 6 de setembre. A més, l'Ajuntament ha habilitat una zona de pícnic amb taules i cadires, el que era la terrassa del bar poliesportiu, i per fer més còmode l'espai d'esbarjo per totes aquelles persones que vulguin passar una estona a la piscina municipal.
0: La regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Cubelles, Renata Bedós, ha confirmat que totes les famílies empadronades a Cubelles que van sol·licitar una plaça per als seus nadons a la Llar d'Infants Municipal La Draga tenen la plaça assegurada per al curs que ve, 2026-2027. La demanda ha obligat a realitzar un sorteig que s'ha fet fa pocs dies i, finalment, els ajustos en l'oferta inicial han permès absorbir totes les famílies empadronades a la vila que ho havien sol·licitat. Segons ha explicat la regidora, la Llar d'Infants La Draga afronta ara el seu segon curs consecutiu amb una previsió d'ocupació plena. En el de les places D2 hi haurà un total de 80 infants distribuïts en 4 aules, completant les 27 places noves que s'han ofert. Pel que fa a I1, de les 36 places disponibles, 32 han estat ocupades per infants empadronats, mentre que les 4 restants s'assignaran mitjançant la llista elaborada amb el sorteig. I Renata Bedós ha destacat que les famílies empadronades que ho han sol·licitat han obtingut totes plaça per aquest curs que ve a l'Escola Bressol Municipal.
8: sobretot en el grup de IU, per tant vam haver de canviar l'oferta inicial. Es va canviar l'oferta inicial i tot i així es va haver de fer un sorteig. Del que sí que després d'aquest sorteig i un cop feta la matriculació, tots els nadons que són estaven empadronats a Cubelles, tots aquests han entrat a la llar d'infants. Sí que hi ha casos de nens que estan en llista d'espera. Però en principi tots aquells nens nadons empadronats que empadronats a Cubelles, tots tindran plaça a la llar d'infants.
0: Un dels temes clau per al funcionament del servei és el contracte de gestió de la llar d'infants, que continua prorrogat. Renata B2 ha anunciat que, gràcies a l'aprovació del pressupost municipal, ara es podrà tirar endavant la licitació nova tan aviat com sigui possible. La regidora d'Ensenyament, Renata B2, ha comentat que el contracte ha de permetre millores diverses.
8: A més, és un contracte que tothom està esperant l'Ajuntament, perquè ara mateix, com bé dius, és un contracte prorrogat i no podem continuar amb un contracte prorrogat. Ho està esperant l'empresa, que és la primera que està esperant tenir un contracte en vigor, tal com hauria de ser, i l'està esperant les treballadores, perquè si segurament doncs no, el nou contracte no complirà totes les expectatives que elles tenien, però sí que suposa un increment respecte al que ara estan cobrant les treballadores, tot i que hi va haver una millora amb les condicions del conveni laboral, que això va millorar alguns dels sous de les, sobretot de les treballadores que menys cobraven. Jo insisteixo, estem aquí, no tornarem enrere, no tornaré a explicar tot el rosari que vam patir, però justament estem aquí perquè es van haver al·legacions al primer pla de viabilitat. Si s'hagués acceptat el primer pla de viabilitat i en aquell moment hi havia pressupost, hagués tirat aquella licitació endavant. En el moment en què es van millorar les condicions i es van sobredotar el contracte de la licitació de la draga, doncs llavors hem hagut d'esperar que hi hagi un nou pressupost.
0: I de cara a un futur proper, la regidora B2 ha valorat positivament l'anunci recent del govern espanyol de reduir les ràtios un 50% a l'etapa educativa de 0-3 anys progressivament a partir del curs 2027-2028. Tot i que la regidora Covellenca ha advertit de la complexitat de l'aplicació pràctica d'aquesta mesura, diu que encara no s'aplicarà aquest mateix curs, cosa que dona un marge a l'Ajuntament per anar adequant les instal·lacions de la draga de cara al curs següent, 2027-2028, especialment pel que fa a les aules de nadons de I0, ja que, segons aquesta nova mesura, passarien dels 8 infants actuals a 4 infants per classe. Per aquest motiu, Renata B2 espera que la mesura vingui acompanyada de recursos per als ajuntaments.
8: Una bona decisió que ha pres el govern és que no s'aplicarà aquesta baixada de ràtios en el proper curs 26-27, ja que ara mateix no estem preparats per fer aquesta baixada de ràtios, no? Però en el principi la idea és que sí que es faci en el curs 27-28 i per tant esperem que tinguem aquest any de marge per poder adequar en aquest cas la llar d'infants municipal, ja que ara mateix les aules, tenim dues aules d'infants de I0 que tenen una ràtio de 8 nadons. Segons aquest decret haurien de ser 4. Per tant, doncs, clar, estem parlant de que tenim ara mateix una llar d'infants a tope o totalment ocupada, i per tant, si fem una baixada de ràtios, hauríem de valorar doncs, si en aquest cas tenim ara mateix 16 nadons matriculats en I0, si fossin ràtios de 4 estaríem parlant de 4 classes. Jo espero que aquests canvis vinguin acompanyats de suport, ja sigui de la Generalitat o del propi Estat Central, perquè és que si no, no podem fer front.
0: La proposta del govern espanyol de reducció de ràtios s'ha fet pública aquest 24 de juny passat i tindrà efectes tant en centres públics com privats de l'etapa 0-3 anys. Concretament, contempla unes ràtios per educador de 4 infants entre 0 i 1 any, 6 nens o nenes entre 1 i 2 anys i 8 infants entre 2 i 3 anys. Modificacions que, en cas de tirar endavant, començarien a aplicar-se al curs 2027-2028 i s'estendrien de manera progressiva en els cursos posteriors. Durant el mes de juliol, el govern espanyol preveu més trobades amb els sindicats per conèixer la posició definitiva sobre aquestes propostes del Ministeri. Els castellers del Foix han coronat el 3-7 a Vilanova i la Geltrú. La colla covellenca ha sumat un altre castell de set en la diada de Bajamar de la ciutat veïna al costat dels Bordegassos i els Xicots de Vilafranca. Els castellers de Foix han actuat aquest dissabte al vespre a la diada castellera del barri de Bajamar de Vilanova i la Geltrú, convidats pels seus padrins els Bordegassos i al costat dels Xicots de Vilafranca. Els covellencs han assolit un altre 3 de 7, un castell que han demostrat aquesta temporada que el tenen ben treballat, sòlid i que el poden aixecar en les places on compten amb una pinya suficient. De fet, ja porten 6 3 de 7 descarregats aquest any, tants com tots els que havien aconseguit fins ara en tota la seva història. A continuació, han fet també una torre de 6, un castell que tècnicament està dins de la gama de 7 i que també l'han descarregada tranquil·lament a la Rambla de la Pau, al costat del monument a Francesc Macià a Vilanova i la Geltrú. Sumen també 6 torres de 6 en el que porten de temporada, i l'actuació els castellers del Foix l'han resolta amb un 4 de 6 que ha deixat molt bones sensacions als covellencs. Així s'ha expressat en Magí García, cap de tronc de la colla covellenca.
9: Sortim de Vilanova amb sensacions molt bones. Al final hem tornat a fer un altre castell de 7, com és el 3 de 7, que ja és el 6è de la temporada. I la veritat és que sortim amb sensacions molt bones, a més de poder adaptar-nos a canvis que van sorgir només a arribar a la plaça. I la veritat que la colla es va adaptar molt bé i sortim molt contents.
0: Des dels castellers del Foix, en Magí García, cap de tronc de la colla, també ha parlat de com es va viure la calor i del moment en què es troba ara mateix la colla un cop superada la primera meitat de la temporada.
9: La calor és algo que ja als castells és un dia a dia, sobretot quan ja entrem a l'estiu, però la veritat és que no va suposar cap perill, almenys a nivell tècnic, dins de la diada. Sí que és veritat que potser en avançades rondes sí que notes la camisa una mica més mullada i si ets del tronc les sensacions són una mica diferents, però no res perjudicial. Bueno, al final estem demostrant aquesta temporada que la colla pot fer castells de set, que els pot moure al voltant del territori i que tenim un nivell de colla que ara mateix està en el seu nivell més alt. El nostre objectiu seria seguir amb aquest rumb i seguir passejant els castells de set i si podem donar-li més amplada, endavant.
0: Magí García, cap de tronc dels castellers del Foix, ha parlat també dels reptes que tenen previstos de cara als pròxims mesos.
9: Doncs ara mateix ens centrem sobretot en donar molt de rodatge tant a tronc com a pinya, que tothom es senti segur a la posició on li pertoca cada castell. I com a objectiu proper suposo que seria recuperar el 4 de 7 per donar més varietat als castells de 7 de la colla. I no sé, a curt termini, això, a llarg termini ens encantaria seguir ampliant la gama de 7, però no puc prometre res.
0: En la diada d'aquest dissabte, els Bordegassos de Vilanova han acabat satisfets també amb una actuació en què han assolit el 4 de 8, el 3 de 8, el 5 de 7 i el 7 de 7. També han descarregat els 8 pisos als Xicots de Vilafranca, que han completat el 4 de 8, així com un 3 de 7 i el 5 de 7. La Generalitat ha anunciat que aixecarà els peatges de l'autopista C32 aquest diumenge pel pas del Tour. A Cubelles hi haurà 76 voluntaris col·laborant directament amb la cursa ciclista en el seu pas per la vila. La Generalitat ha anunciat aquest divendres passat quin és el dispositiu de seguretat i mobilitat que té a punt per la sortida del Tour de França aquest cap de setmana que ve des de Catalunya. La primera etapa, el dissabte 4 de juliol, serà una contrarrellotge per equips dins de Barcelona aquest dissabte, sense afectar el trànsit fora de la ciutat. En canvi, en la segona i la tercera etapes, els ciclistes faran recorreguts més llargs entre Tarragona i Barcelona i des de Granollers fins als Angles, amb afectacions, per tant, a uns quants pobles i ciutats del país, entre els quals Cubelles. Una de les mesures que s'han anunciat per a garantir les alternatives de mobilitat és l'aixecament dels peatges de l'autopista C32, que serà entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. Segons el govern de la Generalitat, però, aquests horaris podran ajustar-se en funció del moment en què es vagi restablint la circulació a la carretera C31 al tram afectat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat aquest divendres passat que les vies per evitar els talls de trànsit seran les autopistes C32 i AP7.
10: Tenim com a ruta alternativa la C32 i la AP7, que són dues vies que poden ajudar a gestionar les derivades del trànsit pels talls que es produiran durant aquestes 4 hores. I per tant, doncs, és molt important que la ciutadania pugui seguir els consells a través de les xarxes oficials, tant del TUR com del Servei Català de Trànsit, que anirà donant la informació sistemàtica durant tot el dia per tenir en compte aquesta mobilitat alternativa amb aquestes dues vies, no?
0: Les autoritats han afegit també que recomanen prioritzar el transport ferroviari, planificar els desplaçaments amb molta antelació i consultar la informació del trànsit en temps real mitjançant els canals oficials de les operadores, tant de la Generalitat com també del Tour de França. Durant el període operatiu s'activaran aproximadament 3.600 efectius policials, 1.500 dels quals estaran destinats a funcions vinculades a la mobilitat, com la seguretat de la caravana del Tour, els equips i la gestió dels talls de les vies. A més, el dispositiu preveu la coordinació del Servei Català del Trànsit, Protecció Civil, Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques i altres serveis assistencials. I concretament a Cubelles hi haurà 76 voluntaris que faran tasques de suport pel pas del Tour de França aquí a la vila.
6: Cubelles va celebrar el passat dissabte una nova edició de la Festa de la Bicicleta, que va assolir una participació de més de 260 persones, superant així en 40 participants la xifra de l'any passat. La recaptació de les inscripcions, 522 euros, s'han destinat íntegrament a Càritas Cubelles. De cara a les properes edicions, el regidor d'Esports, David Kess, ja ha anunciat que es traslladarà l'esdeveniment a mesos menys calents per millorar el confort dels participants.
7: Sí, com vaig comentar, el tema del dia de bicicleta ho volíem passar a un mes menys calorós. Sabem que ara són mesos molt, molt calorosos i el tema és que volíem aprofitar, doncs, aquest últim any de fer-ho la setmana d'abans del Tour de França per donar el tret de sortida. Però vull comunicar que de cara a anys següents, doncs, la idea és fer-ho amb mesos menys calorosos perquè la gent, doncs, no passi tanta calor i que sigui tot millor.
6: La festa, com és habitual, va acabar amb el lliurament de premis i reconeixements als grups més nombrosos, com va ser el cas de l'Aerojumping Cubelles, i d'altres premis, com la bicicleta més ben guarnida o la bicicleta més antiga, entre d'altres. A més, també es van fer els habituals sortejos de material esportiu i també bicicletes. A més, la Festa de la Bicicleta va ser l'avançada del pas del Tour per Cubelles i d'aquesta manera també es va repartir merchandising de la Volta Francesa. I pel que fa al Tour, doncs ja està tot a punt per al pas de la Ronda Francesa aquest proper diumenge, un esdeveniment que es preveu històric. El regidor ha explicat que les vies, sobretot pel que fa a la carretera, estarà tallada a la circulació a partir de 11:45 del migdia i fins les 5 de la tarda. Tot i així, Cubelles no quedarà incomunicada gràcies als seus passos subterranis i elevats que fan que, doncs, la gent es pugui moure d'un cantó a l'altre del municipi. David Kess ha fet una crida a la ciutadania a gaudir de l'esdeveniment amb civisme i previsió, recordant que els que arribin primer i més d'hora tindran les millors vistes per viure aquesta fita esportiva segurament irrepetible en els propers anys.
11: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
12: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
13: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
13: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
12: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
2: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliax de Vilanova.
3: Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Aquest mes de juliol, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó de Cubelles acull un taller de creació d'audiocontes adreçat a infants a partir de 7 anys que vulguin experimentar amb la narració i el so. Una activitat que es desenvoluparà a Cubelles els dies 16 i 23 de juliol i que estarà conduïda per la creadora i narradora Laia Flores. Aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic. Laia, benvinguda a la ràdio.
1: Hola, què tal?
0: Doncs comencem aquesta entrevista, Laia, una mica demanant-te que ens expliquis la teva trajectòria. Presenta't a l'audiència.
1: Bé, jo soc periodista i he estat treballant 7 anys a la ràdio. Per tant, tot el món de l'àudio em fascina i m'encanta. Actualment em dedico exclusivament a la locució i la narració d'audiolibres. I d'altres activitats com aquesta que em permeten posar-me més creativa i explicar contes als infants d'una forma diferent. En aquest cas, precisament ens dedicarem a això, a fer audiocontes. Jo ja havia encetat un projecte de creació d'audiocontes fa uns anys que es diu La veu dels contes en català, que està a Spotify i tinc experiència en edició de so per la creació del podcast Explica'm històries de RAC1, per exemple, o un altre projecte propi que va ser La Contrarregla, que és un podcast sobre salut femenina. Com fins ara jo ja estava acostumada a fer-m'ho tot jo sovint, no? En aquest projecte de creació d'audiocontes també faré el mateix, però aquesta vegada m'ajudaran els infants.
0: Explica'ns una mica què trobaran els infants que s'apuntin a aquest taller d'audiocontes.
1: Doncs mira, el taller està dividit en dues sessions, perquè a la primera sessió ens dedicarem a la creació d'un conte. Jo porto altres activitats de contacontes amb infants i m'agrada molt la part d'inventar-nos contes sobre la marxa o com jo en dic, els contes de 5 minuts i s'ha acabat, que no deixa de ser improvisar contes. Aquesta dinàmica de creació de contes sovint és participativa, però normalment sóc jo qui porta les regnes i qui va explicar les històries. I en aquest cas, a la primera sessió, farem una dinàmica semblant, però ells podran participar molt més. O sigui, jo els donaré eines perquè entre totes i tots ens inventem una història. Què passa? Que estem parlant d'un audioconte i els contes en format àudio han de tenir sons. Aleshores, el que posaré també al seu abast són tot d'elements de producció de so Foley. El Foley és el sistema de creació de sons quotidians que es fa per doblar les pel·lícules. No? És aquella imatge típica que tots tenim, que antigament, però això encara es fa ara, no? D'escoltar el galop d'un cavall en una pel·lícula i veure que algú amb uns cocos està fent el so de com galopa aquest cavall, no? Doncs aquests cocos són un element de creació de so de Foley. Bé, jo vindré amb una maleta plena d'objectes amb els que podem imitar sons quotidians, objectes que poc tenen a veure amb aquests sons, i els farem sonar i els enregistrarem. Aleshores, explicarem el conte per una banda, descobrirem com sona per una altra, seran ells mateixos qui puguin fer aquests sorolls i li posarem veu a aquells nens que vulguin parlar, que vulguin fer veuetes, que vulguin cantar, a vegades trobo que canten, o que vulguin aportar alguna altra mena de sonoritat al conte, podran dir la seva. Tot això quedarà enregistrat i a la següent sessió, amb una feina de producció i edició pel MIF, evidentment jo li donaré forma en format audioconte professional i el compartirem tots ells.
0: Explica'ns també una mica el paper que pot tenir la imaginació també en aquest taller, no? Perquè deies que vas ajudant els infants també, entenc una mica també a superar aquella por que a vegades tenim tots, no? Aquell full en blanc, no? A l'hora d'escriure aquest audioconte, suposo que entre tots, deies els efectes, aniran participant. Hi ha nens que potser són més introvertits i altres que potser s'obren més, no?, a tot això.
1: Sí, realment, clar, depèn de la personeta que hi hagi allà asseguda, doncs hi haurà gent que li costi més, li costi menys. Jo crec que sovint és fàcil que quan hi ha un o dos nens que comencen a animar-se a participar en qualsevol activitat, la resta hi van darrere, no? I també plantejar-ho com una activitat no tant d'observar o escoltar el que jo vinc a explicar-los, que és un conte, sinó una activitat purament participativa on ells tenen tota la llibertat per dir la seva. Al final, els nens, si tu els dones el poder de parlar o explicar o participar, jo crec que sí, en aquell moment sí que s'empoderen, es treuen les vergonyes i participen. I aquesta és la gràcia del taller, no?, que venim a escoltar-los i a descobrir quines són les seves propostes, que segur que seran molt millor que les meves, no ho dubtis.
0: I a banda, doncs, això, no?, d'escriure la història, o bé, no és una escriptura, no?, és un conte que es va fent espontàniament, no?, entenc?
1: Sí, exacte, és un conte que es fa espontàniament, sobre la marxa. Jo porto una gravadora i el vaig gravant tot, el vaig enregistrant, no és que jo estigui apuntant allà el que diuen, enregistrem tot el que passa a l'activitat i amb aquell material en brut, diguem, jo d'aquí trec després tot el material necessari per crear l'audioconte en un format doncs, més xulo, doncs, amb música, decidim quines músiques els agraden més, també, o entre tots, quan el dia que l'inaugurem, que és la segona sessió, com jo dic, inaugurem el conte i l'escoltem, decidim quin és el nom, creem una mica d'expectativa, no?, de quin nom creieu que ha de tenir, com fem votació, vale, doncs serà aquest nom, serà aquest altre, i aleshores, amb totes les famílies, doncs les famílies venen i els hi presentem aquell conte que al final és el fruit del treball de tots.
0: Uh-huh. I bé, ens explicaves, perquè no és la primera vegada que estàs a la Biblioteca Municipal, ja havies estat al mes de novembre de fa un any, no?, almenys a la ràdio doncs ens ho vas explicar així, i d'elles, doncs, en aquell moment, quan creaves un conte, parlaves que a partir de tres capsetes treies uns papers, no?, i explicaves això, que amb poc material pots fer un gran conte, no? En aquesta ocasió, no sé, aquesta dinàmica... està preparada o va sorgint sobre la marxa? Perquè deies, hi ha efectes sonors dels quals els mateixos infants seran partíceps, no? No sé si hi ha una preparació prèvia o tot plegat, doncs, el que surti.
1: Jo està clar que porto materials que són finits, no? És a dir, en el tema dels efectes de so de Foley, jo portaré una capsa amb materials i els donaré opcions per afegir aquests ingredients sonors al conca, no? Però... després hi ha altres que hauré, evidentment, doncs, de buscar l'efecte de so de forma digital i afegir-lo, perquè no tots els elements jo almenys els puc fer en Foley. Però amb pel que fa als personatges, als escenaris o a la resta de coses que van passant a la història, si jo normalment porto les meves capsetes en papers que m'he inventat jo o que he anat recopilant al llarg de les sessions de contacontes, en aquest cas els dono tota llibertat perquè siguin ells qui decideixin quins elements poden sortir. Llavors seran ells els que escriguin aquells paperets, els que vagin proposant idees, i a partir d'aquí, amb les seves idees, que trobo que això els agrada molt, doncs reconeixeran la seva participació en la creació del conte.
0: Uh-huh. D'elles dues sessions en dos dies diferents, no? Per tant, el primer mes de preparació i la segona ja podrem veure una mica més la forma del conte?
1: Sí, exacte. El primer és purament creatiu, ens posarem a jugar, crearem el conte, decidirem com sona, quines músiques ha de portar, no? Farem com aquesta activitat més de feina, no?, un taller més participatiu en aquest sentit, i la segona sessió, que és el dia 23, doncs jo ja vindré amb els deures fets, havent posat a la capsa màgica de la creació de contacontes, no?, tots els ingredients que m'han donat, i escoltarem el conte final, li posarem un nom i el compartirem també a la xarxa social de Spotify, el posarem a Spotify perquè totes les famílies el puguin escoltar quan vulguin.
0: Uh-huh. Perfecte. Doncs, Laia, no sé si ens deixem alguna qüestió. Entenc, doncs, que cal una inscripció o que hi ha places reduïdes, màximes. Com ho heu previst, això?
1: Sí, l'activitat té unes places limitades per un tema purament d'espai, d'activitat, que si volem que tots participin, al final... els hem de poder donar veu i el temps que toca a tots els infants, no? Aleshores, vam calcular, si no recordo malament, gairebé una vintena de nens que poden participar d'aquest taller de creació de contacontes. Sí que és veritat que jo, en aquest cas, en la primera sessió, sobretot, convidaria a que les famílies acompanyants d'aquests nens, no?, participin de forma potser menys activa, no? A mi m'agradaria trobar-me un espai on els nens es senten molt lliures de participar, per tant, els pares, les mares, els avis, els tiets, les tietes que els acompanyen, no? Que puguin mirar-se l'activitat des de un passet més enrere, perquè això sempre els dona als nens una mica més de llibertat o de, com dir-te, de calma, de llicència per ser ells els que participen de l'activitat i per poder fer-la, no, amb molta més vergonya, sovint.
0: Si parlem ara una mica també de la trajectòria de la teva, no? Aquesta combinació que fas doncs, de la narració oral, del món del podcast, dels audiollibres, tot això va evolucionant. Creus que aquests formats sonors viuen un bon moment, ara com ara?
1: Jo crec que sí, que l'àudio està en auge, que diuen, és un molt bon moment. De fet, amb la creació, amb aquesta explosió de creació de podcast s'ha vist, no? Fins a fa uns anys es deia, no, la ràdio no durarà, no l'escoltarà la gent. Això no és veritat. Afortunadament la ràdio té o sembla que tindrà una llarga vida, però amb ell juntament han nascut molts altres formats sonors molt atractius pels oients i per al públic en general, que potser està cansat d'estar enganxat a una pantalla tot el dia i que quan fas qualsevol altra activitat que no precisi d'aquesta atenció visual, tendim a posar-nos la ràdio, a posar-nos un podcast, un audiollibre o música, no? Que és el que s'ha fet tota la vida. Doncs, afortunadament, cada vegada tenim més opcions d'entreteniment en àudio i crec que les estem aprofitant i estan sorgint realment formats i conceptes molt diferents i molt xulos.
0: I ja per acabar, Laia, tens algun projecte nou en mans que vols aprofitar doncs, aquesta entrevista per donar-lo a conèixer o per avançar-nos?
1: Doncs mira, ara mateix realment el que estic potenciant força és són els cursos de narració d'audiollibres. Crec que és una professió molt artesana, molt creativa, no? I que s'ha d'aprendre. Jo, afortunadament, vaig tenir la sort de formar-me en una escola professional i de cara al 2027 sí que encetaré forces cursos d'iniciació a la narració d'audiollibres, que per mi ara mateix és com la part més troncal de la meva feina, no? Expliqué històries en veu alta, que també és el que farem doncs, el dia 16 i el dia 23 a Cubelles.
0: Doncs res més, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Laia Flores. Esperem que vagi molt bé aquesta activitat aquest estiu a la biblioteca, concretament, com deies, 16 i 23 de juliol. I animem a tothom, a totes les famílies que ens estiguin escoltant, doncs a que inscriguin els seus infants a partir de 7 anys, poden participar-hi. Laia, que vagi molt bé als tallers i bon estiu.
1: Moltes gràcies, bon estiu, i allà us esperem per passar-ho bé tots junts.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
0: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Les muntanyes, els hotels, una campana, ja sé el que fa l'atlet. Les retxes

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El govern local vol reforçar el nombre de contenidors abans de fer el tancament electrònic a tot Cubelles. Segons ha explicat el regidor Josep Maria Hugué, han detectat que hi ha zones on faria falta més capacitat i que estan treballant en una modificació del pressupost per poder fer la inversió en contenidors tan aviat com sigui possible. En declaracions a Ràdio Cubelles, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, ha confirmat ara fa uns dies enrere que abans d'activar tot aquest tancament electrònic dels contenidors a tot el municipi, el que volen és reforçar uns quants punts on es troben desbordaments habitualment.
3: Això anirà condicionat a que puguem fer un reforç que estem treballant de diferents illes a diferents llocs del municipi, perquè sí que és cert doncs, que hi ha punts més crítics, que hi ha sobreeiximents, doncs, perquè fa falta més volum, no?, d'aportació. Altra cosa és l'incivisme de la gent, que és un altre dels apartats, no? Perquè el que sí que cal dir doncs, que hi ha algun punt que convé reforçar i amb això hi estem treballant per disposar d'aquesta partida econòmica per poder fer aquesta inversió amb aquest una sèrie de contenidors.
2: Per aconseguir aquesta inversió en nous contenidors, el regidor Josep Maria Hugué ha admès que hauran de tramitar una modificació del pressupost 2026 aprovat definitivament aquest mes de juny.
3: Ha d'anar condicionat a modificacions pressupostàries de diferents àrees perquè això no es va contemplar en el pressupost aquest. Aleshores farem alguna modificació de crèdit no? Uh-huh. Que hi veurem si ho podem pagar doncs, amb alguna minoració d'alguna àrea o s'haurà de fer a través de romanent de tresoreria. Bé, això és el que s'està treballant a nivell d'Hisenda i bé, tan aviat com ho tinguem disponible doncs ho demanarem a la Mancomunitat per fer aquest encàrrec.
2: Paral·lelament, aquesta setmana s'han estat instal·lant els sistemes electrònics de tancament als contenidors. Ara aquests contenidors estan oberts, només cal apretar el botó i esperar que s'obri la tapa i no necessiten, per tant, el clauer electrònic, tal com ha confirmat Josep Maria Hugué.
3: Estan acabant d'instal·lar els sistemes electrònics de tancament i d'aquí vull recordar que ara mateix no estan tancats els contenidors que s'apreta, s'espera 2 segons i s'obren. Val? Perquè la gent a vegades diu no, és que està tancat, no està tancat, està posat el sistema de tancament. Val? Llavors, abans de, com deies, no? Anirem fent el tancament per fases, no ho farem tot de cop, anirem fent-ho per diferents fases, de diferents nuclis, d'aquí a final d'any.
2: Les pròximes setmanes, però, l'Ajuntament i la Mancomunitat Penedès-Garraf sí que preveuen anar activant aquest sistema amb el clauer electrònic en zones concretes del municipi, encara no de manera general. D'altra banda, des de principis de juny s'han ampliat les freqüències de recollida de residus, sobretot a la franja marítima.
3: Des de la primera setmana de juny fins a la primera de setembre hi ha un increment de freqüències sobretot a l'àrea de platja. Hi ha un increment important de la façana litoral de recollides, evidentment, perquè és necessari, perquè hi ha un increment poblacional i que tot això en principi estava contemplat en el plec del nou contracte.
2: I aquest estiu també està prevista la publicació per part de l'Agència de Residus de Catalunya de les dades de recollida selectiva del 2025 a Cubelles. Seran les últimes dades prèvies a fer el canvi de sistema i, per tant, es podrà veure una fotografia d'en quin punt es trobava el reciclatge abans d'activar el sistema actual. La Generalitat ha anunciat que aixecarà els peatges de l'autopista C32 aquest diumenge pel pas del Tour. A Cubelles hi haurà 76 voluntaris col·laborant directament amb la cursa ciclista en el seu pas per la vila. La Generalitat ha anunciat aquest divendres passat quin és el dispositiu de seguretat i mobilitat que té a punt per la sortida del Tour de França aquest cap de setmana que ve des de Catalunya. La primera etapa, el dissabte 4 de juliol, serà una contrarrellotge per equips dins de Barcelona aquest dissabte, sense afectar el trànsit fora de la ciutat. En canvi, en la segona i la tercera etapes, els ciclistes faran recorreguts més llargs entre Tarragona i Barcelona i des de Granollers fins als Angles, amb afectacions, per tant, a uns quants pobles i ciutats del país, entre els quals Cubelles. Una de les mesures que s'han anunciat per a garantir les alternatives de mobilitat és l'aixecament dels peatges de l'autopista C32, que serà entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. Segons el govern de la Generalitat, però, aquests horaris podran ajustar-se en funció del moment en què es vagi restablint la circulació a la carretera C31 al tram afectat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat aquest divendres passat que les vies per evitar els talls de trànsit seran les autopistes C32 i AP7.
4: Tenim com a ruta alternativa la C32 i la AP7, que són dues vies que poden ajudar a gestionar les derivades del trànsit pels talls que es produiran durant aquestes 4 hores. I per tant, doncs, és molt important que la ciutadania pugui seguir els consells a través de les xarxes oficials, tant del TUR com del Servei Català de Trànsit, que anirà donant la informació sistemàtica durant tot el dia per tenir en compte aquesta mobilitat alternativa amb aquestes dues vies, no?
2: Les autoritats han afegit també que recomanen prioritzar el transport ferroviari, planificar els desplaçaments amb molta antelació i consultar la informació del trànsit en temps real mitjançant els canals oficials de les operadores, tant de la Generalitat com també del Tour de França. Durant el període operatiu s'activaran aproximadament 3.600 efectius policials, 1.500 dels quals estaran destinats a funcions vinculades a la mobilitat, com la seguretat de la caravana del Tour, els equips i la gestió dels talls de les vies. A més, el dispositiu preveu la coordinació del Servei Català del Trànsit, Protecció Civil, Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques i altres serveis assistencials. I concretament a Cubelles hi haurà 76 voluntaris que faran tasques de suport pel pas del Tour de França aquí a la vila.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Si és que em pixi rellis, que això no, és que no és pas seriós. Si som un xiste, ja. Si és que em pixi rellis. Que no és pas seriós. Si és que em pixi rellis. Que no és pas seriós.

0: deixeu-nos en pau. Fill de puta, això et dius mal. Si de nit plou a Baicarga, el patriarca de les llúdrigues surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripaus. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans d'hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau.
0: Amb

0: volia...
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: El govern local vol reforçar el nombre de contenidors abans de fer el tancament electrònic a tot Cubelles. Segons ha explicat el regidor Josep Maria Hugué, han detectat que hi ha zones on faria falta més capacitat i que estan treballant en una modificació del pressupost per poder fer la inversió en contenidors tan aviat com sigui possible. En declaracions a Ràdio Cubelles, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, ha confirmat ara fa uns dies enrere que abans d'activar tot aquest tancament electrònic dels contenidors a tot el municipi, el que volen és reforçar uns quants punts on es troben desbordaments habitualment.
4: Això anirà condicionat a que puguem fer un reforç que estem treballant de diferents illes a diferents llocs del municipi, perquè sí que és cert doncs, que hi ha punts més crítics, que hi ha sobreeiximents, doncs, perquè fa falta més volum, no?, d'aportació. Altra cosa és l'incivisme de la gent, que és un altre dels apartats, no? Perquè però que sí que cal dir doncs, que hi ha algun punt que convé reforçar i amb això hi estem treballant per disposar d'aquesta partida econòmica per poder fer aquesta inversió amb aquest una sèrie de contenidors.
3: Per aconseguir aquesta inversió en nous contenidors, el regidor Josep Maria Hugué ha admès que hauran de tramitar una modificació del pressupost 2026 aprovat definitivament aquest mes de juny.
4: Ha d'anar condicionat a modificacions pressupostàries de diferents àrees perquè això no es va contemplar en el pressupost aquest. Aleshores farem alguna modificació de crèdit no? Uh-huh. Que hi veurem si ho podem pagar doncs, amb alguna minoració d'alguna àrea o s'haurà de fer a través de romanent de tresoreria. Bé, això és el que s'està treballant a nivell d'Hisenda i bé, tan aviat com ho tinguem disponible doncs ho demanarem a la Mancomunitat per fer aquest encàrrec.
3: Paral·lelament, aquesta setmana s'han estat instal·lant els sistemes electrònics de tancament als contenidors. Ara aquests contenidors estan oberts, només cal apretar el botó i esperar que s'obri la tapa i no necessiten, per tant, el clauer electrònic, tal com ha confirmat Josep Maria Hugué.
4: Estan acabant d'instal·lar els sistemes electrònics de tancament i d'aquí vull recordar que ara mateix no estan tancats els contenidors, que s'apreta, s'espera 2 segons i s'obren. Val? Perquè la gent a vegades diu no, és que està tancat, no està tancat, està posat el sistema de tancament. Val? Llavors, abans de, com deies, no? Anirem fent el tancament per fases, no ho farem tot de cop, anirem fent-ho per diferents fases, de diferents nuclis, d'aquí a final d'any.
3: Les pròximes setmanes, però, l'Ajuntament i la Mancomunitat Penedès-Garraf sí que preveuen anar activant aquest sistema amb el clauer electrònic en zones concretes del municipi, encara no de manera general. D'altra banda, des de principis de juny s'han ampliat les freqüències de recollida de residus, sobretot a la franja marítima.
4: Des de la primera setmana de juny fins a la primera de setembre hi ha un increment de freqüències sobretot a l'àrea de platja. Hi ha un increment important de la façana litoral de recollides, evidentment, perquè és necessari, perquè hi ha un increment poblacional i que tot això en principi estava contemplat en el plec del nou contracte.
3: I aquest estiu també està prevista la publicació per part de l'Agència de Residus de Catalunya de les dades de recollida selectiva del 2025 a Cubelles. Seran les últimes dades prèvies a fer el canvi de sistema i, per tant, es podrà veure una fotografia d'en quin punt es trobava el reciclatge abans d'activar el sistema actual.
5: La piscina municipal de Cubelles ja ha obert les seves portes per donar el tret de sortida a la temporada d'estiu. El regidor d'Esports, David Ques, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, a peu de la pròpia piscina, que l'Ajuntament assumeix un any més la gestió directa de l'equipament de manera provisional, després de que la licitació conjunta amb el bar-restaurant no es pogués cloure per qüestions tècniques. L'objectiu és, de cara a l'any vinent, la gestió passi a ser completament externa. Així ho explicava el propi regidor d'Esports, David Ques.
0: Sí, doncs la veritat que molt, molt contents de poder obrir-la. Al final, doncs, a contracorrent l'hem pogut obrir. La piscina al final, doncs, partíem a principis d'any de que se l'emportés el que guanyés la licitació del bar-restaurant piscina. Al final, per qüestions tècniques, la licitació no es va poder treure i al final, doncs, aquest any la tornem a gestionar nosaltres i ja de cara a l'any que ve, doncs, sí que esperem ja definitivament que la gestió sigui completament del bar-restaurant piscina. Tot el mateix, al final nosaltres el que fem és gestionar-la, ficant el tema del socorrisme i el manteniment de la piscina, i a partir d'allà horari, taquillatge i tot és exactament el mateix dels darrers anys.
5: La reobertura de la piscina és una de les mesures més esperades de l'estiu, especialment per fer front a les altes temperatures. També per als nens i nenes que participen dels campus que organitzen les diferents entitats esportives de Cubelles i que de dilluns a divendres omplen les instal·lacions esportives.
0: Sí, al final la piscina, a part de ser un refugi climàtic, doncs també donem servei als campus, que aquí al poliesportiu doncs ens podem trobar setmanes on hi ha més de 500 nens al poliesportiu, i crec que era una necessitat pel poble, tant per als usuaris de cada dia com les entitats esportives que gaudeixen d'aquesta piscina i donen, doncs, aquest refugi amb aquestes calors que estan donant ara a tots els nens i nenes.
5: El funcionament de la piscina manté les mateixes condicions i tarifes de l'any passat, diferenciades entre residents i no residents, amb tota la informació disponible al web municipal cubelles.cat. Els tíquets es podran adquirir directament a les instal·lacions i per qüestions de seguretat només es podrà pagar amb targeta de crèdit. La piscina, doncs, estarà oberta cada dia de dilluns a diumenge de les 11 del matí fins les 7 de la tarda i fins al proper 6 de setembre. A més, l'Ajuntament ha habilitat una zona de pícnic amb taules i cadires, el que era la terrassa del bar poliesportiu, i per fer més còmode l'espai d'esbarjo per totes aquelles persones que vulguin passar una estona a la piscina municipal.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
6: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
7: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngel Fuster.
3: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
7: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
6: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
8: Oh boy.

impossible la fuga per l'escala. I ha regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

0: righteous. This one for the people.
1: Molt bona tarda. Estem aquí al 8è programa de Pilars al Vent. Estic amb els meus companys de sempre, el Nogui.
2: Hola, bones.
1: El Nil.
3: Bones.
1: I el Jordi Lora.
4: Bona tarda.
1: I avui tenim una convidada especial. No és ningú de la nostra colla. Bueno, sí. És una persona que últimament ens està acompanyant bastant a les nostres diades, però no és ningú, ninguna castellera de la nostra colla, sinó que és la Laura Nogueira, germana del nostre convidat.
5: Hola.
1: I la portem perquè, i aquest programa és un programa perquè volem que la gent que ens escolti i tal aprengui de fer castells, hem portat una persona que sap molt, molt, molt poc de castells. El poc que sap és dels últims mesos que ens està acompanyant a nosaltres a les diades, perquè ens ve a fer fotografies, i és el poc que sap. Llavors avui veurem realment què no sap una persona de castell, llavors ella també ens farà preguntes a nosaltres i nosaltres podem respondre. I així els nostres oients també sabran una mica més dels castells. I a més, és la veu de l'experiència d'aquest programa. De la no experiència.
5: Soc el target del programa, sí. Claríssimament.
1: La veu de la no experiència. Pues, crec que tu ja saps com va el programa, perquè l'has escoltat bastants, per no dir tots els programes.
5: Una mica.
1: Començarem les preguntes del Marc, del Nogui.
2: Vale. Per començar, a comentar aquests riures que hi ha hagut al principi, és que és la meva germana i ha vingut al cotxe amb nosaltres, enganyada totalment, sense saber que ara va ser l'entrevistada. Ja pensava que era públic.
5: A traïció.
2: I s'ha trobat aquí l'entrevista. Bueno, ja t'ho saps una mica. Anem a conèixer qui ets, com has arribat fins aquí. No ho posis complicat perquè saps
5: boníssima
2: com són les
5: pregunta.
2: Entrevistes.
5: Què faig jo aquí? Això em pregunto jo, literalment.
2: Doncs pues com a tot, no? Que t'hem enganyat una altra vegada.
5: Sí.
2: Per començar, de què treballes o de què volies treballar de petita i si creus que això es pot incorporar al món dels castells?
5: Vale, ara mateix sóc profe d'espanyol per a estrangers. Però jo vaig estudiar comunicació audiovisual, he treballat al teatre, vull dir, tinc una mica un currículum estrafalari. I què volia ser de petita? Jo crec que professora. O sí, algú així, no ho tinc molt clar. Bueno, sí, professora de dia, cantant de rock per la nit. A lo Hannah Montana, sí. Però després vaig donar-me compte que també m'agrada dormir, per tant, no gestiona bé això.
2: I creus que del que treballes, o de les coses que has treballat, es podrien incorporar al món dels castells?
5: Sí, bueno, al final no deixa de ser, entre cometes, un espectacle, no? Llavors, en el sentit de que quan tu treballes d'una obra de teatre, tothom rema perquè vagi a favor, i al final un castell tothom té clar el que ha de fer, hi ha gent que controla que tothom tingui clar el que ha de fer, per tant, i remes a favor del mateix, no? Vull dir, i tens un públic, i a vegades també penses en què li agradarà aquest públic, per tant, jo crec que sí que hi ha una mica de...
2: D'això?
5: De paral·lelisme.
2: Ok. Vale. Sembla mentida i sembla que les preguntes les estigui fent ara per la ràdio, i ho sàpiga, però no tinc ni idea de les següents preguntes que respondrà. Quin és el teu primer record casteller? I vull dir, no la primera vegada que vas veure un castell, sinó la primera vegada que vas sentir una cosa especial veure un castell. Ja sigui nervis, ja sigui emoció, ja sigui...
5: Bueno, jo sempre sento vertigen, però més enllà d'això... No, jo crec que quan tu vas començar a estar a la colla, perquè és diferent veure un castell i el veus des de fora... que el teu germà estigui dintre de la colla, i jo crec que per mi un punt decisiu també és les celebracions de després de la diada. Plan, quan canteu tots junts i és com aquest sentiment de germanor, de fomo, de jo vull formar part d'això una mica també. Jo crec que és el record que tinc així, deu ser una diada, Cubelles, alguna... I cada vegada és com que li poses nom a la gent que està al castell, i ja no és un castell, sinó que de sobte és com molta petita gent que està formant allò.
2: Molt bona reflexió.
1: Una de les frases que posa ara, el Jordi al post.
2: Següent pregunta. Què et va d'entrar al món dels castells?
5: No ho sé, no tinc ni idea. Quin podia... No, o sigui, a veure, evidentment, el meu germà, perquè a casa estem fent un intensiu de castells. Tots tenim el B2 feu de castells ara mateix. Ja sabem com es diuen les posicions, com... I bueno, després vaig anar a un assaig perquè bàsicament volia que em fessis de taxista i allà tothom va començar, no, mira, perquè pots venir molt bé i pots anar a la pinya i pots fer no sé què i pots fer no sé quantos i jo els deia que no, que tinc claustrofòbia, tinc vertigen, no passa res, mira, ara et presentaré aquesta persona que t'explicarà no sé què i ara passarà una altra persona i vaig començar tota la gent intentant que tres en castells i de moment a castells no estic.
1: De fet, molt bon assaig, no perquè les proves que vam fer, perquè no me'n recordo, sinó perquè després va haver un concert de la Fúmiga.
2: Efectivament.
1: Al Vendrell.
5: O sigui, que al final jo estic a Castells per culpa de la Fúmiga, sí, aquesta sí. És la conclusió. Sí, estic la aquí Fúmiga. Per culpa de la Fúmiga.
2: Sí, sí, efectivament, culpa de la Fúmiga, totalment.
5: Gràcies per tant.
2: Ara passem a les preguntes, les bones, les de veritat. Comença la diada. Mm-hmm. Només tens un mocador. Mm-hmm. Mà dreta, mà esquerra o la faixa?
5: Doncs ho veurem la pròxima diada, perquè ja tinc mocador, me'l vaig comprar l'última diada, al cap. Al cap.
2: Ok, vale. Si fossis un gelat, de quin gust? I per què?
5: De vainilla, perquè sóc una basic girl.
2: Ok. Si fossis un animal dins del que és el món d'una colla, mm-hmm, quin animal series?
5: Jo crec que...
2: Jo tinc molt clar.
5: És que jo crec que sóc un camaleó.
2: Anava a dir el mateix.
5: Perquè, una, perquè al final, bueno, el meu rol de fotògrafa, cometes, t'has de com d'integrar i que no t'estiguin veient. I a la vegada, perquè és com que vas a diferents grups i et vas com una mica adequant al grup, i en funció de com vegis el rol, pues, parles d'una manera, parles d'una altra, i t'actures d'una manera, d'una altra. I també perquè al final, si no et veuen que estàs allà, les fotos que surten són fotos de veritat. No estan posant per les fotos, que també n'hi ha, però...
2: Hi ha molts que posen per la foto?
5: Cada vegada t'envia més confiança, però jo encantada, vull dir que si voleu una foto demaneu-me-la i no, sí, hi ha problema.
2: Poder ser mentre estem fent el castell, no, però... Després,
5: sí, home, després. Hi ha molt de temps a les diades per fer fotos.
2: I, bueno, sobretot. I ara, la bona, la millor de totes. Quina pedra series?
5: Vale, mira, jo
2: no
5: diré...
2: et deixis arrossegar per que has
5: no,
2: escoltat
5: jo
2: la
5: diré,
2: resta de programes.
5: Jo diré la realitat i ara seré una flipada i a partir d'aquí ningú em dirigirà la paraula, vale? Vale, okay. Però...
2: vale, diamant.
5: Ah, no, no, ara és el moment friki, vale? Però a Barbie la princesa i la costurera... És que hi ha una escena que surt com un pedrusco molt lleig. I li diu, en plan, tu deixes esta piedra, i el tio està com, en plan, m'estàs dient alguna cosa que no estic... I per dintre l'obra, i és com que té minerals, no? Llavors, jo crec que sóc una mica així. Per fora és com que exterioritzo les coses poc, o no gaire bé. I dintre, per dintre, m'agradaria pensar que sóc una persona rica amb coses, però això és molt pretensiós, i ara espero que els altres ho gestioneu, això.
2: Oh, okay.
5: A veure, vale. Podria haver dit una mentida, però...
2: Però ser friki per davant.
5: That's me, sí. Exacte. La princesa i la costurera com a referent de vida.
2: I ara, la pregunta que ens falta és la que va fer la última convidada,
5: uh-huh,
2: que va ser la Paula, i ens va deixar la pregunta de si canviessis el color de la samarreta de la colla, a quin color seria? I jo flasheixo un per què.
5: Boníssim, eh? Jo crec que no es pot canviar el color de la colla perquè perdeu l'orgull turquesa. Però si ara vols que em mulli, perquè vols que em mulli...
3: La podríem posar turquesa i aleshores seguim amb l'orgull turquesa.
5: Exacte, em sembla molt bona. Però llavors començaríem amb aquest debat de si és blau, si és verd...
3: És blau, molt blau.
5: La d'ara sí, però si la feu turquesa, llavors la gent començaria... Quin cor? Blau? Verd?
2: També té una cosa, que els del Delta diuen que és blau Delta i nosaltres blau turquesa i som el mateix blau.
5: Ja, ens hauríem de revisar els colors en general, com a societat, eh?
2: Però també és un problema, el dels colors, perquè tenim una persona aquí que a Bordegassos es veu taronges, o sigui, vull dir...
1: Qui és aquesta persona?
2: No sé qui pot ser.
1: Ah, no.
5: Bueno, és que els colors són molt relatius. No, de veritat, o sigui, la ciència ho diu.
2: Vale, però quin color?
5: Ah, no puc dir
2: turquesa. No, et compraré turquesa. Vull que et mulli, és un color, i per què?
5: No sé, hi ha algú que porti la camisa marró?
1: Sí, Matossers de Molins de Rei...
5: Però quin marró? No, si veus, amb arreix fosc.
1: Guisona. No, ells diuen que és marró...
5: Sí, perquè tots diu de posar com un...
1: No,
5: però... Adjectiu, no? En plan, rotllo. No. Blau, turquesa.
1: No, però les coses...
5: Blau, terrors.
3: Vilafranca són els verds i són
2: lagartos.
3: Els
2: verds.
5: Ja, però bueno, Vilafranca.
4: Però perquè són uns bàsics.
5: Doncs pues mira, com jo, que ja m'he dit bàsic.
2: Els sanglars de Canyelles també aniran a de marró, sí, en teoria.
5: Bueno, no sé, jo triaria el marró, però aquest com beige, però perquè és el meu color preferit. No té una explicació més enllà de...
1: Perfecte.
5: Si vols hi faig la referència. No, l'església de Cubelles, però no, perquè és el meu color punto.
2: Vale, perfecte.
1: Pues perfecte. Jo ho he dit, o el rosa perquè és el meu color preferit, o el verd perquè és el color de Cubelles. No...
3: És que el verd és el color de Cubella.
1: Sí. Sí.
2: Això és un altre maló que podem obrir, eh?
5: Bueno, però per què és el verd?
3: Perquè sempre, o sigui...
1: Perquè és el verd, jo
5: sí, la bandera, per la vinya.
3: La bandera de Cubella es porta el verd.
2: Però, la, però això és una, un valor molt gran, eh? Però després l'equip de futbol és va blau, blau. Sí. Però l'equip de hockey de Vilanova va de verd.
1: Sí.
3: I o sigui, una... però l'equip de hockey de Cubillas també va de verd.
2: Sí, sí, però és
1: de
2: una barreja.
1: I vermell. Sí, de és la senyera, de fet, porta la senyera.
2: I el tenis Vilanova...
3: Bueno, porta bandera a Cubillas.
1: Sí.
2: Sí, de fet, sí.
1: Sí. Bueno, doncs, bueno, això dels colors, com diu sí. la Laura, són una mica relatius, o sigui, queda un sí. poc...
2: I tu no estàs per parlar, no?
1: No, de fet, no. Jo, bueno...
2: Perquè no ho sàpiga, el nostre company Pol confon els colors.
1: Sí, però després el programa que de gravació...
5: Els l'únic que els veu bé? Ah...
2: És, no, no, és del tècnic, és del tècnic.
1: No, però després el programa que de gravació que utilitzem és verd, i jo deia que era verd, i es diuen que no, no, que, era, no, que, no. que era lila, o sigui, no, imagina't jo
2: malo,
1: qui soc.
2: El malo és que el que grava és verd, però el logo del programa és lila.
5: No, és verd. És verd. L'audition és verd.
2: Ho van buscar a Google i sortia lila. Sí o no?
5: Nil, és verd.
2: Nil, recolza'm, sí o no?
5: No.
4: A Google era
3: és
4: lila.
3: És verd. Era lila.
5: Perquè serà
1: el Google mai té la raó.
5: El Google era lila.
1: No, pues, si voleu continuem una mica sí, els colors. Els colors m'encanten no? molt. De fet, sí. no els veig, però m'encanten molt.
2: Podem ser com...
5: Jo tenia un company que era daltònic a la carrera i es volia especialitzar en etalonatge, que bàsicament és posar els colors a les pel·lis.
1: Bueno, de fet...
5: Però, perquè els colors, els colors són codis.
1: De fet, si el codi... parlant de castells, el nostre 3 de 7, el pis de terços, l'estrany és el que veu els colors bé. L'únic daltònic. O sigui, o sigui, l'únic que no és daltònic.
2: A Castells del Foix, una cosa màgica que tenim és que tenim bastants pels rojos, per la poca sí. quantitat que hi ha, i tres daltònics.
1: I de fet... tres de les quatre persones que han fet una agulla dins d'un castell són daltònics.
5: L'altre és el marfil que no. És un requisit, perquè si és un requisit, diguem-ho, i així puc dir-ho, que no sóc daltònica i no em deixaran tota la colla.
1: No, no, no, no és això, no és això.
3: Pot entrar qui vulgui.
1: Sí, de fet, sí.
3: Cada divendres a les 7:30 i a Canalla i a les 8:30 general.
1: Doncs, si et sembla bé, Laura, comencem una mica per les preguntes que fem sempre. Ja has dit abans, perquè qui va ser el primer cop que vas vindre a Massaig, que va anar després a veure la Fumi i el Vendrell, però què vas sentir? Vas entrar per la porta d'assaig i què vas sentir? Estic aquí perquè estic o vas notar alguna cosa més? Vas un sentiment de veure els castells o qualsevol cosa que van fer?
5: Com d'honrada vols aquesta resposta?
2: Realista, tota, sí. realista.
1: Només que puguis.
5: Va ser com... Penya, jo estic aquí perquè m'han de portar un concert. En plan, rotllo, no vull entrar als castells, no, sisplau, deixeu-me respirar. Després ha sigut més divertit, però el primer dia va ser una mica agobiant, sincerament. Suposo que no és la resposta de l'ús, però...
1: I més endavant? Ja ha sigut venir a les
5: sí,
1: diades?
5: Després, sí, perquè al final... A veure, a mi és que això, entre que tinc claustrofòbia, tinc vertigen, i com mon germà va dir un dia al podcast, no m'agrada la gent... que és un gran perfil, és com que els castells és la part que em crida menys. A mi m'agrada com la sensació de cohesió, de tirar tots a l'una, de, pues això, pues quan després es celebra, no? O quan, jo què sé, quan tu no pots i algú demana, doncs dona'm més, i tu estàs allà on no arriba l'altre i arribes tu. Això és el que com que m'agrada més, no tant... les construccions espectaculars cap a dalt, que sí, que és el que es veu, però tot el món de dintre, a l'inframundo,
1: una mica
5: que... Town, que no es veu...
1: T'agrada una mica el que es parla sempre, no? Els valors dels castells.
5: Sí.
1: Que és una cosa que molta gent també ho està posant com bandera i després no, a moltes altres coses no respecten.
5: Bueno, és que els valors però... és una cosa... O sigui, posar l'etiqueta és molt fàcil.
1: Sí.
5: Però després t'has de currar l'etiqueta, saps? I jo dic que... Dic que ets super... Pues això, altruista, però després no fas ni un favor, pues no em diguis que és altruista, no? Al final, les coses, si has de dir que ets, potser no ho ets, saps? Tu, si ets una cosa, la gent ja ho veu, no sí. necessita que ho diguis.
2: Tu creus que potser aquesta part de centrar-te més en els petits detalls dels castells va influenciar en les fotos que s'han anat fent? Perquè la primera diada sí que va ser com tots els castells grans, amb colles grans, fixant-se en tot sencer... I ara sí que és més un pla de talla el que fas, més fixant-se dintre del castell, les cares, les emocions, les sensacions...
5: Sí, perquè al final la gent, en general, el que veu és com la construcció, no? I també és el que s'acaba valorant, rotllo, després dels concursos i aquestes coses, no? En plan, que veus, uah, quin castell més alt, ja, ok, però la gent que estava aquí l'estava patint, l'estava gaudint, ho estava passant bé, estaven fent cohesió, o estaven tots tirant cap a dalt perquè volem ser els millors, no? Llavors... Jo crec que això també, pues, els castellers del Foix ho teniu molt, d'intentar que tothom es senti còmode. Que... Sí. Llavors, és una colla que es pot gaudir veient-ho des de fora, com us relacioneu entre vosaltres. També suposo que perquè us començo a conèixer. Jo és com que estic veient les sinergies, que us esteu dient, que saps com us mireu i penso, ah, segur que estan pensant que no sé què. Pues, això també és guai.
4: I això t'ha canviat a l'hora de fer-nos fotos? Tipo, quan no ens coneixies, era més fàcil, més difícil fer fotos individuals? O ara que ens coneixes dius, va, doncs ara sé que aquesta persona tirarà cap a aquest costat, vaig a preparar-me per fer la foto.
5: Jo crec que encara no he arribat a aquest punt. O sigui, potser dintre de... Ara sí que és més... Jo què sé, si sé que sou amics i esteu parlant, penso, va, us agradaria tenir una foto de quan esteu... O si sé que sou tècnica i esteu amb la tablet preparant la pinya, penso, va, li agradarà tenir una foto de tècnica. Saps? És com, a mesura que coneixes més el món dels castells, és més fàcil, o almenys jo intento pensar, què t'agradarà tenir la foto, saps? O sigui, què sé, si l'altre dia que vau fer el... 3 de 7, 4 de 3 de 7?
1: 3 de 7.
5: El 3 de 7, que era una cosa que s'havia quedat una mica allà, pues, encallada. Pues, era com, jo sé que els agradarà tenir foto general del castell. Però després vaig intentar com, córrer una mica, apropar-me i pensar, bueno, anem a veure com ho han celebrat. Perquè a més, s'estrenava algú.
2: La Naya
5: va, amb el seu entorn ho va celebrar moltíssim. Vaig pensar, li agradarà tenir aquestes fotos després d'haver celebrat el castell, perquè ha sigut una... Llavors és com... que si començo a saber què us agrada i què no us agrada, doncs intento... Al final tampoc pots arribar a tot. Perquè si estic mirant el castell no estic mirant la canalla, i si estic mirant la canalla no estic mirant el castell. És el que abans ho comentàvem, que a vegades es cau al castell i penso, ah, doncs no ho he vist, perquè estava fent una foto just a un de pinya que s'estava girant perquè no sé què. O estava fent una foto a aquests de l'altra colla que s'estaven apropant a ajudar. Al final és una mica...
2: Ara que has dit pinya, una cosa que li passa a la gent amb les fotografies és que si ho estan fent bé ho estan fent molt bé, i si ho estan fent malament queden molt retratades. Nosaltres, per exemple, tenim un company, un besito per tu, Biel Caballero,
5: però no direm noms,
2: no direm serà noms del Biel Caballero, no, s'ho mereix, perquè hi ha una foto molt bonica d'una pinya i el molt cabezamelón va aixecar el cap.
5: Però com a fotògrafa li agraeixo moltíssim perquè sí, trenca la diagonal i va quedar superxula aquella
2: queda
5: foto.
2: Molt bé, queda molt bé. Però això, per exemple, a nosaltres, és una cosa que ens va servir. Perquè el següent dia que va ser, Caballero, com aixequés el cap, te mato.
5: I ara les fotos surten
2: lletges. I ara, per exemple, quan hi ha una mà mal col·locada i veus la foto, o hi ha un cap aixecat quan no toca, t'ajuda aquesta part de la fotografia a poder mirar i corregir errors.
5: Ja, sí. A mi l'únic que em fa una mica de por, i la gent que he tingut més confiança li anem preguntant, en plan, despista veure algú amb la càmera fent-te fotos mentre estàs concentrant en el castell? Despista?
3: És que jo crec que no estem pendents del que passa a la plaça.
1: A mi jo crec que em sap greu, perquè és com els músics. Fas tan bé que no em dono compte que estàs. Llavors...
5: Bueno, però això és un...
3: Jo el dia que et vaig demanar que em fessis una foto, quan et vaig veure un dia al Baibé, que t'ho vaig demanar, em vaig recordar quan la vaig rebre, que te l'havia demanat. No em vaig
5: clar,
3: recordar.
5: Clar, jo és que a vegades és com que... Jo, per exemple, si ves un de tres, doncs intento estar de cara com... Bueno, o sigui, si veig més o menys com va el castell, intento estar com de cara, intentar que surti tothom, però no sé. I a vegades és com que hi ha gent que et mira directament i penso, potser està pensant, no facis una cara ara, o sigui, no facis una foto ara perquè la meva cara és horrible, perquè m'estic concentrant, no. Perquè estic fent força. I va haver-hi un... Crec que va ser vell, que es va caure.
3: Sí.
1: Sí, 4-8 de...
2: Nostres o de...
5: No, vostra. Es va caure i jo en plan, rotllo, no sé qui va ser, vaig dir en plan, t'he despistat jo amb la càmera? I em va dir, no t'he vist. Vale. Però és com que sempre tens la por de que si t'estan veient, intentin com posar-se bé per la foto i se n'oblidin de l'altre. No sé
1: no,
5: si...
1: Jo a vegades que tinc càmeres davant el que sigui, jo no em fixo si estàs fent la foto o no, jo em fixo més per punt de referència. Rotllo, no prendre concentració i em miro ja... I és el meu punt. O sigui, no.
5: Però si algú li molesta que li faci fotos mentre fa castells, arroba, no és una mesura, m'ho podeu dir a la plaça.
2: Jo crec que el fet del fotògraf és camaleònic, com has dit abans de Camaleons, igual que les gralles, el que vam comentar l'altre dia, que arriba un moment que potser no escoltes la gralla, o sigui, al final una càmera, una persona fent fotos, és com una persona més que està mirant, que no ets conscient com a tal. Només estàs...
5: És que jo crec que les gralles... És com els tècnics de so, per exemple, a les obres de teatre. Hola?
2: Vale, un moment, perdó, parem un
5: moment. M'he quedat sol aquí, Fernan.
2: Et paro un moment i seguim, vale? Vull comentar què acaba
3: sí,
2: de passar.
3: És
2: abans
3: que
2: de
3: jo,
2: començar a gravar,
1: ja,
2: he celebrat
1: ja
2: que hem arribat a les 100 escoltes a Spotify, que m'ha arribat la notificació. Aplaudim, sisplau. I ara... No, i ara, a mig programa, el Pol acaba d'agafar el mòbil i ha dit: mira, hem arribat a les 100...
1: Que Pol, no, que...
2: et pots concentrar, sisplau, tio?
1: Que ho he escoltat, però... que pensava que eren només 100, són 104.
2: No, era perquè han passat wow. 100.
5: Joder, celebreu-les perquè després d'aquest programa
2: ja
5: no tindreu
2: més. Ja no més. Perdona, el que estàvem dient, de camaleó
5: no,
2: la càmera.
5: Les càmeres o les gralles, o jo crec que són una mica com els tècnics de so al teatre, que ningú surt dient-li un tècnic de so: buah, que bé, m'ha escoltat la funció, però si no s'escolta la funció tothom es queixa del tècnic de so. Mm. Saps? És com, rotllo, si tu fas bé la teva feina, ningú se n'adona que estàs fent la teva feina. Quan algú se n'adona que estàs fent la teva feina és perquè no l'estàs fent bé. Llavors jo crec que és una mica el mateix que passa a les gralles. Ningú diu: uah, que bé han sonat aquestes gralles. Però quan sona malament, tothom se'n recorda que les gralles sonaven malament.
1: Bueno, ara volia aprofitar jo per fer una pregunta, que no és una pregunta. Sí, és una pregunta, però la pregunta és: tu, com a persona que no sap tant de castells, quina pregunta faries? Quina pregunta ens faries? A nosaltres, perquè nosaltres podem explicar.
2: Clar. Podem obrir una part ara
1: sí.
2: A la contra. Fes unes preguntes.
1: De fet, si vols fer una pregunta personal, o sigui, una pregunta pel Nogui, pel Nil, pel Jordi, per mi, vas dient: Nogui, tu que ets de pinyes, tal. Ui. Jordi, tu que puges,
5: no sé, és veritat que quan tinc moltes preguntes li pregunto a mon germà, en rotllo, una cosa, Marc, no acabo d'entendre per què feu no sé què.
2: Ara saltem
5: però,
2: un
5: moment. Sí, ara, però ara sí, Alfred, no sé si tinc alguna...
1: Doncs si vols, bueno, seguim parlant i se te vols pensar una
5: sí,
1: mica per després.
5: No.
4: Jo et faré una pregunta que... hauríem, o sigui, no sé si ara mateix, no sé si és que l'hem repetit tant que la fem a cada programa.
1: Segurament. Hi ha preguntes
4: que
1: sempre la fem.
4: O que sempre surt. Imagina't que no tens aquesta claustrofòbia ni res. Què t'hauríem de dir a tu perquè vinguessis a Castells?
5: Jo crec que a mi m'enganxaríeu per Castells, que és bàsicament el motiu pel que estic aquí, pel l'aspecte social. Saps? Rollo en plan, ei, doncs vine, perquè els divendres fem assaig i després ens quedem uns quants a sopar o fem un pla, o els dissabtes que hi ha diada, després... Saps? I, o sigui, jo crec que aquest FOMO de, buah, hi ha un planazo i te l'estàs perdent, és el que... De fet, l'altre dia estàvem veient el correfoc i vam parlar en plan, rotllo, que hauria de portar targetes de: hola, no saps què fer els divendres? Tenim un pla per tu. Vine, assaig, saps?
2: A on? A on han de venir?
5: A la sala cultural...
3: Sociocultural.
5: A partir
2: de quina hora?
5: A partir de les 7:30.
2: Molt bé.
5: 7:30 canalla, 8:30 general, no?
3: Ben dit.
5: No, sí, és que tinc el CEU de Castells, de veritat. Menys fer Castells, ho sé tot. No, això, jo crec que l'aspecte cultural també fa molt... I també fa que triïs una colla o una altra, no? Al final, si tens un ambient que t'hi sents còmode, que tens gent a fiar tu, que teniu els mateixos ideals en quant a Castells, i al final acabes com decidint-te, no sé, jo...
1: Bueno, una mica que el dic sempre, també els Castells, a part de fer construccions, és una mica celebrar el teixit cultural i associatiu de la ciutat, del poble o de grup de persones que estan dins, i és realment la importància que hi ha dins dels Castells, perquè és com... Tu quan entres, vaig a fer Castells, però després quan ja estàs dins durant un temps o t'adones que no, que realment estàs allà perquè és com la teva segona família, estàs allà perquè et sents còmode i perquè vols estar amb aquestes persones.
5: El poder de la comunitat. El poder, sempre a favor del poder de la... O sigui, una persona sola no fa un castell. Independentment de que sigui de pinya, que sigui de tronc, que sigui enxaneta. O sigui, necessites un grup per fer un castell. I això crec que tampoc és una cosa que no s'hauria d'oblidar. Saps? Que tu estàs al servei de fer el castell. O hauries d'al, almenys és com jo ho entenc, no? En plan, que tu ets... O sigui, jo, per exemple, formo part de molts teixits associatius i és com, si jo no faig una cosa, algú l'ha de fer, i si algú no fa una cosa, jo l'hauré de fer. I als Castells passa el mateix, rotllo, si jo no estic fent una cosa, algú l'ha d'estar fent per mi. I al moment en què aquella persona no la pugui fer, doncs l'hauré de fer jo, no? I és un quid pro quo, si no, no... Per la gràcia, al final, si no, farem Castells d'un, que és el que li dic jo als meus cosins, quan aixeco la mà i li dic, mira, un castell d'un, i em diu que això no val.
2: Bueno, un resum de tot això és Tronquetis Pont de la Pinya, no? Més o menys és...
5: Ho has dit tu, no ho he dit jo.
2: Vale, Pol, no, vull dir una cosa. Vull que aquí s'ha criticat molt al Pol, se li ha dit molt tronqueti, però vull un molt fort aplaudiment perquè el Pol l'altre dia va fer de contrafort.
5: I juraria que tens fotos d'això.
1: Que la gent no ho sap, he fet més de contrafort que és de primers en tota la seva vida, o sigui,
2: Pol,
4: que jo de primer segur. Sí,
5: que jo també.
1: De lateral,
2: imagina't el poc que saps com va la pinya que has dit al Nil de primeres, que no ha tocat el primeres en la vida.
1: Era perquè estava mirant a tu.
4: Alemanya.
1: El Nil és lateral i bueno, inclús ha fet d'agulla.
2: Molt bé, Pol, molt bé.
1: Que jo m'estudio això.
5: Però estem ara mateix, per què vas fer de contrafort a Alemanya? A les primeres mans.
4: De primeres, perquè no hi havia més gent.
5: Perquè si no hi ha algú, ho has de fer tu.
4: Jo sóc el comodín. On falti algú...
2: De fet, quines posicions has fet, Nil?
3: Quines no?
2: O sea, no dic a una diada com a tal, dic en general assajos i coses d'aquestes també.
4: Primeres no.
2: I la resta sí.
4: M'ha tocat fer de bé.
2: Agulla?
4: Fet.
3: Contrafort?
4: Baix? Fet.
2: Contrafort?
4: Fet.
2: Crossa?
4: Ah, crossa crec que em falta també.
2: De l'àrits no pot ser que l'hagis fet? O al revés, t'ha fet l'àrits a teu?
4: M'ha fet l'àrits a mi.
2: Ah, ben?
4: L'he fet.
2: Primeres?
4: No.
2: Segon?
4: Sí.
2: Terç?
4: No. Ja, més cap a
2: ja està, ja. Escaleta?
4: Fet.
2: Pocs han parlat. Tapa forats?
1: És bossa. Fet.
2: No vindrem aquí a reivindicar les crosses, els tapa forats i els contraforts i ara oblidem que existeixen.
5: Jo tinc un dubte, perquè m'he preguntat en plan, per què entraria jo a la colla? Per què vau entrar vosaltres?
2: Jo per el calvo que tenim aquí assegut.
1: És això, jo.
2: Perquè va donar molt pel sac en què entrés a Castells. Jo era com tu. Jo al principi els Castells donaven igual. Vaig començar a interessar-me perquè l'Unai Estivi... Bueno, l'Unai Esteve... Però per mi és Estivi, em dona igual. L'Unai em va estar un any molt passat explicant tot el que era el concurs de Castells, puntuacions, que si entraven no entrava a Bordegassos, i va començar a cridar atenció. Van fer un intent de 4-8, crec que aquell mateix any, aquí a Cubelles, no va sortir.
3: Carregat.
2: Bueno, sí, carregat. Però no es va descarregar.
1: No.
2: I després ho van aconseguir a Sitges. I tot això va fer com un run-run dins meu de, bueno... I el Pol em va estar insistint, vine a fer castells. Jo just aquell estiu és quan em vaig fer mal al genoll. Que ho vaig passar xungo perquè no podia fer moltes coses, no tenia força res al genoll. I li vaig dir, quan em trobi millor. Però no sé per què va arribar un moment de combo de coses personals, d'amics, de tal. I vaig dir, doncs mira, anem a conèixer gent nova. Em dona igual com estigui el genoll.
5: El FOMO dels planazos, t'ho estic dient.
2: I aquí vam acabar. Nil, tu què tal? Com va ser?
4: Jo vau estar els dos, el Pol i tu, uns mesos dient és que vam anar a un assaig perquè era final de temporada que vau començar a anar. És que vam anar i no sé què, estava molt guai. I a principi de temporada em vaig plantar.
2: Jo tinc un dubte, qui consideraries que et va fer entrar? Perquè és un debat que tenim el Pol i jo.
4: No ho diré perquè em quedo sense un amic.
5: Xuxer Fire.
2: Aquest amic que et queda sense, t'ha portat conduint o estava assegut?
4: No hablaré sin mi abogado.
1: Tu, Jordi?
3: Jo a mi sempre m'havien agradat. Jo sempre anava a la dia a les Neus, a Tots Sants i a Sant Fèlix. Els meus pares els havien insistit molt perquè em deixessin entrar a Bordegassos. Ma mare es va negar. Fins que vaig anar un cop a una diada que feia Castells del Foix a Vilafranca i David Roldán, cap de pinyes, que és amic de ma mare des de sempre, li va dir a la meva mare dimarts ve assaig i ja està.
2: I no
3: va haver-hi com opció.
5: És que les coses que no es pregunten es fan.
2: Sí. Millor perdó que permís.
5: I tu, Pol?
1: Bueno, jo bàsicament, la meva història és una mica més llarga, no? Però jo des de petit, des dels 8-9 anys, estic a Falcons i sempre m'ha agradat Castells, però a Vilanova hi ha com una norma no escrita, per una altra història que va passar, de que si fas Falcons, o sigui, quan ets canalla, si fas Falcons no pots fer Bordegassos, i si vas a Bordegassos no pots fer Falcons. Llavors, clar, jo no podia anar a Bordegassos. I ja quan vaig ser major d'edat, ja vaig començar a fer amb Castells de les Roquetes per ajudar a fer el Pilar de Festa Major i a Itàlia, perquè era la cap de canet de la meva amiga, i vaig anar als assajos tal qual, i no podíem fer res. Llavors va vindre el que és el meu pare castellà tota la vida, que ha sigut el David Oliva, l'Oliva, de Falcons, em va dir, no sé què, estic de tècnica de canalla, no sé què, i vine a Bordegassos. Vaig anar a Bordegassos, jo sabia que no... que no sé el meu lloc, perquè Bordegà hi ha molta gent que s'ho creu molt, i parlo des d'aquí, no? Des de la meva punt de vista, hi ha molta gent que s'ho creu molt i tal, i que jo no em sentiria còmode. Llavors vaig, com jo seguia Falcons, vaig escriure el Castells del Foix, perquè jo realment jo no sabia que existia aquesta colla, i vaig buscar a la coordinadora de colles castelleres de colles del Garraf, i em sortia els antics castellers de Sitges, la jove de Sitges, els bordegassos, els castellers de Baixa Mar que no existeixen, Roquetes, i em va sortir que estava Cubelles, i Cubelles estava un tir de, amb tren. I vaig escriure per Instagram i em van dir tots els divendres i dimarts i tal. I vaig dir, no puc perquè tinc Falcons, però quan agafem vacances, que és després de Festa Major del 4 i 5 d'agost, jo vindré. I me'n recordo, el meu primer assaig va ser el 12 d'agost del 2025.
5: És increïble perquè és la primera vegada que no t'ha hagut de captar. T'has captat tu sol.
1: Sí, sí, sí.
5: Bàsicament. Meravellós.
1: I fins aquí la meva història amb Castells del Foix de Cubelles. Bueno, fins
3: I
1: aquí
3: per
1: no.
3: Sempre.
1: I seguim. Sí, sí.
4: Ara que tenim l'oportunitat i podem escoltar-te així com bé... durant una estona.
5: Cal, algú li pot apagar el micro?
1: Mai l'escoltes bé? Mai l'escoltes quan parla?
4: No, sempre la tallem.
5: Justament,
4: però
5: justament
4: aquí...
5: a mi no se m'escolta quan parlo, perquè parlo fluixet i no...
4: Sí. Però aquí no et tallarem tant.
6: No t'hem de dir, vigila el micro que estàs creant. No, no,
5: exacte,
6: no, no
5: veus?
6: Ho hem dit, no.
4: Com digues vius a casa tenir una persona que parla tant de castells?
5: Es ven germà de... No, no, és broma, germà. Bueno, a veure... Després dels dinosaures i els pokémons, jo crec que els castells és el tema de conversa més normal que podem tenir. No, bé, perquè és el mateix. Com que jo he de dir que agraeixo molt que la colla a mi sempre m'ha rebut amb els braços oberts i m'he pogut apuntar tots els planazos que m'han vingut de gust, al final és com que ha sigut una transició molt normal, no? O sigui, he passat a estar amb un germà parlant del seu tema pesat, com sempre, a ser un tema de conversa en el que ara entenc el que m'està dient, que és meravellós, perquè al principi era com, no, perquè no sé què, perquè ara, clar, a sobre tècnic de pinyes, llavors comença, no, perquè, clar, perquè no sé quantos, perquè em falta una crossa, i jo al principi pensava, no sé de què m'estàs parlant, nen, en plan, què estàs dient? I ara ja és com, ah, vale, falta una crossa, això vol dir que falta algú que vagi sota el baix. I està molt bé, i ens posem al podcast, i estic aprenent moltíssim amb el podcast. També és veritat que comentem el podcast, que és encara més graciós. Aquest no l'escoltarem, ja t'ho dic, des d'ara mateix.
6: L'escoltarem amb la mama i el papa al menjador.
5: L'escoltareu amb la mama i el papa, no jo.
1: Declaració de guerra aquí, eh?
5: No, però bé, o sigui, perquè trobo que, almenys la meva experiència amb els castells, no ha sigut gens elitista en el sentit de... tu no formes part de la colla i per tant hi ha coses que no les pots fer. Sempre ha sigut portes obertes, i llavors és com que si t'obren les portes, doncs és més còmode, doncs, preguntar la cosa que no entens, no? I és com, doncs això, jo què sé.
6: Jo és una pregunta que et vull fer. Tu ara
5: doncs
6: mateix,
5: me la podies fer a casa i no l'he portat a la ràdio.
6: Tu ara mateix et consideres que ets castellera del Foix?
5: No.
6: Però et consideres que ets part de la colla de castellers del Foix?
5: No. O sigui... És jo m'imagino una mica com les colles de Festa Major o nosaltres quan muntem les festes del barri, que és com tens col·laboradors externs que venen un dia puntual i fan la seva feina i t'ajuden, però no estan com dintre del que és l'organigrama, no sé com es diu aquesta paraula ara.
1: Organigrama
5: de la colla.
6: Ara et fareu...
1: Està un pas de comprar-se la camisa.
5: Estic al mocador ja, eh? O sigui que...
3: La camisa...
1: A un pas de comprar-se
5: la camisa. No, que fa molta calor.
6: Et ficaré un marró ara.
5: Ah, que aquesta entrevista no és un marró.
6: Encara no era.
5: Ok.
6: Jo, o sigui, ara estàs dient això, però abans t'has referit a que t'agrada castells i tot el món de la colla per el que és l'aspecte social.
5: Sí.
6: Amb qui has passat el cap de setmana?
5: Amb la canària del Castellers del Foix.
6: Per tant, al final, o sea, no en el moment casteller, no una cosa així, però al final ets part de la colla.
5: Bueno, però si tu no fas castells, ets part d'una colla? No, ets col·laboradora que fa que... O sigui, que participa en l'acte del castell, però no ets d'una colla.
6: Per això t'he diferenciat a la pregunta si eres castellera i després si eres part de la colla.
1: Clar, perquè...
6: Consideres que no pots ser part de la colla si no ets castellera?
1: Aquí amb nosaltres no es passa, perquè colles petites no passa, però hi ha colles grans, colles mitjanes grans, hi ha gent que no fa castells, que està dins de la colla per ajudar. ja sigui per, sí, ja sigui per posar la paradeta, ja sigui per estar amb la canalla,
5: bueno, sí,
1: ja sigui perquè, bueno, és, perquè treballa, de, treballa d'infermera, sí, igual està equip de sanitat per ajudar que passi alguna cosa, o si algú fa mal assaig, fa un massatge, qualsevol cosa que pugui passar. Llavors tu estàs venint, estàs ajudant molt amb la canalla i estàs fent fotos a la colla.
5: Sí, ara, ara tinc tots els... Tots els dissabtes que hi ha diada, tinc diada. I els meus amics els dic, perdó, no puc venir, és que tinc diada.
2: I creus que no ets per de colla? Si
1: no puc,
2: no,
1: no, no puc tinc castells. Castells.
2: Exacte, creus que exacte, no puc tinc castells és per dir, no soc de la colla encara?
5: Sí, que, perquè... Cal,
2: el títol,
5: sí,
2: el títol,
5: perquè...
2: el títol de fotògrafa, cal això?
5: No,
2: fotògrafa
5: no.
2: Fotògrafa oficial del Foix, llavors ja soc de la colla.
5: Sisplau, una samarreta que ho posi, no. Ara, fra... no, perquè, no, perquè... O sigui, estic en un punt en el que els castells no són encara... No descarto que ho siguin, però ara mateix no són la meva prioritat. És a dir, si les meves amigues de veritat...
1: Queda poc, queda poc.
5: Les meves amigues de veritat diguessin... Pues jo què sé, fa dos caps de setmanes que van marxar i hi havia diada. Jo no vaig dir, no vaig al cap de setmana perquè hi ha diada. Saps? És com, jo els divendres no vinc als assajos. Saps? És aquestes coses de... Ja no és només el que fas el dia de diada, sinó que la teva vida s'organitza. O el meu... pareix que s'hauria d'organitzar entorna. Però si tu et compromets a ser part d'un lloc, has d'assumir totes les conseqüències, no només quan et ve bé. No? Jo estic a una associació de veïns i és com dijous i assaig. I, saps, assaig. Mare meva, m'estic tornant de la secta. No.
1: Ja està.
5: Dijous hi ha reunió i dijous hi ha reunió. I òbviament, si no pots perquè treballes, doncs no passa res. Però en teoria, la prioritat és anar a la reunió i la prioritat ha de ser, entre cometes, venia a fer les coses que fa l'associació. I per tant, com jo entenc que quan formes part d'un lloc has d'anar a tope, jo no soc part de la colla perquè no estic anant a tope. Saps?
1: Sí. Perfecte.
5: Però que si em voleu però... fer un premi honorífic... No és problema, és normal.
1: Bueno, igual a la...
2: Xacar roses?
1: Igual, és el que anava a dir. Igual a la final de temporada igual surts al vídeo de recuperació o les nostres... premis que fem,
5: o sigui,
1: a la final
5: mateix,
1: de temporada.
5: Jo a favor d'ajudar amb tot el que pugui, però no puc donar un compromís del 100%, i si no puc donar un compromís del 100%, tampoc puc demanar ser 100% de pleno dret.
2: Bueno, m'han fet per aquí un gest, en Nil, d'obrir un meló. El meló.
5: Chan, chan,
2: i
5: chan.
2: Ja estic molt content d'obrir avui el meló.
1: Estava molt content per la pregunta i saben el Jordi i el Nogui que remuntaran, però no... Però
2: no,
1: passarà,
2: no, no,
1: queda
2: encara
1: molt...
2: no es passava, això.
3: Jo no tinc tan clar, eh?
2: Ara agafarà i em farà la contra per fer-me la por, però...
1: Fes-ho, fes-ho.
5: És el que et mereixes després de m'haver enredat aquí.
2: Tata. Tu què creus que és més castells?
5: Jo puc dir ara...
2: Esport o tradició?
5: Puc dir show? No, ara farà... No.
3: Una secta.
2: També, però dins d'això...
5: És un show, és un show. Jo crec que és un esport. Per què? Per què?
1: Bueno, però o sigui... li baixem el micro. Bueno, no, passem a la nostra part de... No, digues, explica'l per
5: què. No, o sigui, ho hem discutit molt a casa i cada vegada que surt aquesta... I la gent que opina, doncs també va bé, perquè al final vas canviar la teva opinió, vas agafant referents d'un lloc i d'un altre. Mm. Per exemple, jo tinc una amiga que estàvem parlant de castells, perquè ara ja parlo de castells amb els meus amics, és que és horrible.
3: Ah, sí, per què no venen els teus amics?
2: Això...
3: És el pas següent.
2: Això jo ho estava dient.
3: És el pas següent,
5: o sigui, la meva amiga em va dir, quan estiguis a la colla em truques per les festes. I vaig pensar, vale, meravellós.
2: Això ho estava pensant abans i no ho he tret quan t'ha preguntat. El pitjor és que ara mateix ella parla quasi més que jo de castells. Ella em va venir a la meva habitació a... Mira, has vist la caiguda? Has vist la caiguda aquesta?
5: Perquè, una cosa, perquè m'envies vídeos de castells... I ara el meu Instagram només són castells i gaiteros d'Escòcia.
2: I tu m'envies vídeos de Hamilton parlant i gaiteros de... i només surt Hamilton i gaiteros.
1: Parlant d'Instagram. Ens podeu seguir al nostre Instagram, Pilar Salvent.
2: I de fet ja ho vaig jove. A bai.lau.
5: Bailau. No sé, no ho tinc molt clar.
3: M'etiquetaran
5: quan ho pengin, sí, i ja no. Veurà.
2: Ja aneu al nostre Instagram... Deu like a la publicació i estarà per allà etiquetada.
5: I ara que hem fet l'estam...
3: Bai.lau13.
5: Gràcies. Que trist, no sabe la teva... això, que jo crec que és un esport que, i que ser un esport i ser una tradició no està renyit. Perquè, per exemple, els pelotaris del País Basc, ningú posaria en dubte que és un esport. I és un esport tradicional només del País Basc. Saps? Llavors és com... Per què una cosa no pot ser... Per què una cosa ha de ser contrària a l'altra? O sigui, pot ser un esport i ser una tradició?
1: Però aquí entrem de que el... els prioritaris.
6: No, clar, ja li vols canviar l'opinió. No, no, no, no, clar,
1: no, però...
5: Que ho intenti, ens paguem.
1: No, no, però dic que el pilotari, que l'esport realment és... bueno, això m'has dit, els pilotaris, l'esport es va crear sent un esport i es va convertir en l'esport tradicional d'Euskadi. Els castells, no, els castells es van començar amb uns pagesos per voler fer una tradició.
5: Vale, i tu creus que el que va inventar l'escac va pensar, uah, aniré a les Olimpiades, tio, m'encanta la idea?
1: No, però va aventar... Però sí,
5: de fet, el que va agafar una bici i va començar a fer BTT va dir, uah, aniré a les Olimpiades i tindré... No, vull dir, que les coses van canviant i que l'origen sigui una tradició no nega que pugui tenir moltes coses dels esports.
1: I també
5: crec que influeix molt com s'ho pren la gent i com s'ho pren la colla. O sigui, potser hi ha colles que ho fan més per tradició i hi ha altres colles que van a ser els millors. I si vols a ser els millors, no ho estàs fent per tradició. Perquè ningú es comença, buah, aquest és el millor ball de Cercolets de la història. No. Tu fas els balls de Cercolets i surts a la festa major i participes de la cultura del teu poble.
1: La gent de Vilafranca pensa que tots els seus balls són... No, per lo que estàs,
5: a part de la gent de Vilafranca...
6: Què opines de la gent de Vilafranca?
5: Tinc amics de Vilafranca, per tant, no parlaré malament. Però, a part d'això, hi ha colles que sí que es plantegen ser els millors. I si vols ser els millors, tens un punt de competició que la tradició... saps? O sigui, si tu tires un castell sense que la teva gent... estigui bé només perquè vols demostrar que ets millor que el teu contrari, és com quan estàs jugant un partit de futbol i fas que els teus jugadors es facin un trencament de cama perquè has de guanyar el Mundial.
1: Tu, palo.
3: Ben dit.
6: Jo afegiré una cosa avui, perquè va sortir el debat escoltant el teu programa. Pol, tu consideres que els castells tenen un vincle cultural?
1: Desenvolupa la pregunta.
6: Sí. Un vincle cultural.
1: Amb el poble.
6: Que neixen d'unes tradicions i celebracions antigues de treballs de la regió.
1: Bueno, de fet va ser perquè els pagesos de baix van dir que...
5: Sí, per, sí, o sigui, per què surten els castells?
1: Perquè els pagesos de baix van dir... I si no surten,
5: havien de canviar la bombeta i van dir... Vale. Tu puja!
6: Consideres que sí, no? Llavors, que té un vincle amb la tradició de la zona.
1: Bueno, de fet, no sé si va ser baix per... No sé, van ser dos tipus de camps de baix o alguna cosa així. No hi ha algú.
6: Ni idea, no sé. Pues, tu consideres que té una transmissió generacional? O sea, que es passa de pares a fills?
5: Podem parlar de com el Nil li està dient no et fiquis en aquest mar de tu sol?
6: Es passa de pares a fills o no?
1: Als castells?
6: Sí.
1: Deia, famílies que sí, famílies que no.
6: Vale, bueno, però en general, per exemple, va passar entre generacions?
1: Si va parlar amb mi, no. De la meva família, no.
3: Però jo que crec passa que aquí ningú.
5: La meva tampoc, fins que un germà va entrar al món, però...
6: No, ens vam enterar fa no molt que tenim un tiet que havia sigut part de la colla de mar.
1: Molt bé, bona colla.
5: Sí, però no és un tema de conversa sobre la taula.
6: Va sortir perquè vam parlar...
5: Fins ara, lamentablement.
6: Creus que és un... té una part d'esforç físic?
1: Sí.
6: Vale. I té un reglament, veritat, de puntuació?
1: Cada dos anys a l'octubre.
6: Sí. Vale, pues això és la definició exacte de què és un esport tradicional segons ChatGPT i els exemples que dones: la rastra de pedra de País Basc, la lluita leonesa, la pelota valenciana i els castellers. Gràcies, Pol. Acabes de dir que és un esport.
4: ChatGPT sempre està a favor de qui pregunta.
1: Clar, això és veritat.
3: No,
6: et llegiré la pregunta. La pregunta va ser: una activitat cultural que segueixi un reglament i tingui una activitat física es pot considerar esport?
1: Jo mai he dit que no tinc una vessant esportiva.
6: Ara estem recolant.
1: Jo ho he dit sempre, que mai he dit que no tinc
3: una vessant esportiva. Són una tradició i d'ahir no me muevo nada.
1: Òbviament.
4: Un pas enrere. Aquesta pregunta està...
1: Bueno, de fet, ja es veu...
6: M'ha agradat molt com t'he intentat ajudar el Nil, però estava sense sortida.
1: No, però ja es veu...
4: Estava dient que no, tio. Que estava veient la trampa.
5: Home, però què he de dir? Els castells no són una tradició, també... Tampoc s'ho creuríem.
1: De fet, ja es veu aquest programa. Què opina la gent? Són més tradició que esport.
5: Sí. Però també està bé perquè després a casa, bueno, a veure, potser la gent normal no, però el meu germà i jo ens ho posem i diem, ah, mira aquest argument, ah, però això no ho havia pensat.
3: A casa meva també sí.
1: Jo ara vaig a fer una altra pregunta.
5: És que Pilars el vent creant agenda en les converses.
6: Jo diré una cosa, que l'altre dia vaig utilitzar el recurs del Jobert com a defensa que és un esport, i va ser d'una amiga seva...
5: La meva amiga, la que va venir a les festes. Ai, no, empató.
6: Què d'on és?
5: De la Ràpita.
6: Que queda a prop de...
5: De la Ràpita.
6: Va, molt bé, molt bé. No vols dir Vilafranca, no?
5: Bueno, puc dir Vilafranca.
2: O els monjos també, però no vols dir.
5: Pues no, l'Aina no vol que digui els monjos.
2: Vale, perfecte.
1: No, però jo aquí la meva pregunta és... O sigui, una pregunta per rebatir que realment no és una cultura. Tu vas entrar... De petit feies futbol, Nogui? Te la pregunto de teva.
6: Futbol sala.
1: Feies futbol sala? Sí. Vas entrar a futbol sala perquè volies fer un esport?
6: Jo, perquè m'agradava el futbol sala.
1: I perquè volies fer algun esport físic o perquè... Sí.
6: Perquè m'agradava el futbol sala. Després vaig de saló, de competició, que no estan considerats un esport olímpic.
1: Bueno, ni el futbol sala.
6: I després bàsquet. Ara, els balls de saló, me diràs que no és una tradició també i no és cultura.
1: Sí.
6: És que sortiràs malament d'aquest debat, Pol.
1: No, però refereixo.
3: Jo crec que em passaria per la dissabte, eh?
6: Sí, podríem.
1: No, però de petit vas entrar a futbol sala?
6: Perquè volia fer futbol sala.
1: Vale, però perquè volies fer un esport.
6: No volia fer un esport, volia fer futbol sala, que és el que m'agradava.
1: Perfecte. Llavors ja, aquí no...
3: Amb
1: tu no va la pregunta, ja està, no em sabés.
4: Que estem en clar desavantatge. El Pol no sap explicar acudits. Ja està intentant debatre.
6: Un pingüino.
1: No, bueno, ja està, no passa res. Aquí el programa es veu qui va guanyant i ja està. No et preocupis.
6: Bueno, sí, acabes de dir que la teva opinió no és la teva perquè acabes de respondre les preguntes per dir que és un esport, però tenim molt clar qui va guanyant, sí. Sí,
5: però al final l'esport serà respondre aquesta pregunta perquè esteu fent aquí un... Una baralla campo abierto, rotllo...
6: És el bonic del programa. I va sortir per la cara el primer dia.
5: Mm. Bueno, sí. Perquè és una d'esta històrica, no?
6: Jo crec que la pregunta de la pedra i l'esport són les més esperades, la veritat.
1: Sí, jo crec que sí.
6: I jo crec que ara, veient una mica el temps, podem tirar directament a parlar de què va succeir.
1: No fem les preguntes ràpides.
6: Ah, bueno, sí, que així veurem com pateix. És molt divertit, això.
1: Vinga, va. Però si voleu aneu posant el cronòmetre.
5: Però, òbviament, no guanyaré els de quarts amunt, perquè jo va ser una màquina.
6: Bueno.
1: Una versada forta aquí el Gerard, l'Eduard i el Xams, que van venir a competir i van fer de moment els millors. El Magí segueix enfadat, perquè estava present al programa i no,
3: haurem d'intentar
1: competir superar.
3: Nosaltres, no? Algun dia.
1: Sí.
6: El dia que fem
5: jo crec que jo em presento voluntària per fer-vos les preguntes i que patiu com patiré jo ara.
1: El dia que fem nosaltres, puc afegir més preguntes? Dic, perquè a mi 33 em queden curtes.
6: No vagis de xulo, tio, que intentaràs dir una colla castellera i acabaràs barrejant 14.
5: Ui, sí, merda, he de fer recull de castelles que em sàpiga, no? No passa res. Vale.
1: Vale, doncs si teniu el cronòmetre, comencem per la primera pregunta en 3, 2, 1, ja. Quants anys porta fent castells?
5: Cap.
1: Posició actual?
5: Fotògrafa.
1: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
5: Jo no soc del Foix, per tant, el Foix.
1: Plaça que t'agrada actuar?
5: La plaça de la Vila.
1: Diada preferida?
5: La d'aquí, de la plaça Àngel Moreno.
1: Castell que t'agrada fer i encara no has fet?
5: Cap.
1: Posició que mai faries?
5: De baix.
1: Les teves tres colles preferides?
5: El Foix... és que no hem compartit gaire. Xicots de Vilafranca i Bordegassos.
1: Colla vella o colla joves? De baix.
5: No sé, no, vella.
1: Primer castell que recordes haver carregat?
5: El 3 de 7.
1: Castell que més t'ha emocionat?
5: El 3 de 7 d'aquesta diada.
1: Moment casteller que mai oblidaràs?
5: La primera vegada que es vaig sentir cantar, un dia vaig anar a la castellera.
1: Pinyatron o canalla?
5: Canalla.
1: Castell preferit per una plaça? Pots respondre aquesta pregunta?
5: El què?
1: Castell preferit

0: que comer-te el marrón, va estar dient-li dues setmanes seguides als nens del Vendrell, xiquets del Vendrell.
1: Si mai voleu fer una colla al Vendrell, poseu-li xiquets al Vendrell. O sigui, jo tinc una fan, jo ja me la sé aquest nom.
2: Ara, si voleu, us explico una història així de castells en general.
1: I jo el que sí que vull dir abans és que castell preferit carregat i he dit 3 de 7. És mentida, que l'heu carregat vosaltres. Jo no estava al 3 de 7, no vull posar-me aquest pin. Ja està, podem seguir.
0: Bueno, no, ara sí. Castell carregat, que has fet una foto. Ja
1: exacte.
0: Està.
1: Exacte.
2: De fet, el que et passa a tu, Laura, fa molts anys, passava, perquè si és una història així de molt friki casteller, els nens del Vendrell van ser estar a les primeres colles amb els xiquets de baix, mm-hmm, amb menys de diferència, però quan feien castells nens del Vendrell, clar, anaven de vermell igual que les colles de baix. Llavors, clar, amb les fotografies d'abans no es diferenciava tant, i quan sortien a les revistes o qualsevol cosa que feien notícia de castells, moltes cops era la foto de nens del Vendrell i deien que era la colla xiquets de baix. Colla xiquets de baix. Llavors, per això, nens del Vendrell, durant molts anys, van tenir el que ells diuen la matrícula, que darrere posava, era una cosa gran en blanc que posava el Vendrell en negre.
1: És que...
2: I per això és diferent. Per això molta gent també, quan era el seu centenari, lluitava perquè recuperessin la matrícula i no l'han recuperat.
1: També dic que jo em sento una mica amb les colles de castells com quan estudiaves a batxillerat els partits polítics de la República, que feies com així, tot era com Esquerres i Catalunya i Catalana i barrejaven tot i trien noms de partits. Doncs em sento una mica igual, rotllo, perquè tens xiquets, xicots, xicuelos, xi no sé què, nens i no sé quant, saps? És com, o sigui, entenc el concepte, saps? Però... Penya, la gent que no sabem de castells no ho sabem diferenciar.
2: De fet, si no vaig errat, la coordinadora de castells per fer-te una, o sigui, per fundar una colla és de tenir un sinònim de castells, per això xiquets, nens, o qualsevol, ha de ser un sinònim d'algú tradicional.
1: Castellers del Foix, a mi m'ho deixa molt clar. Saps? Després no pots no saber d'on és perquè és avui que el Foix. Però és que després xiquets, xicots...
0: Bueno, i que el Foix és molt llarg, el Foix yeah. Pot ser moltes poblacions.
2: De fet...
0: Jo tinc un dubte perquè ha dit pinya, tronc i canalla. Ha arribat aquesta pregunta.
1: Sí.
0: Per
1: sí,
0: tant,
1: sí, l'he dit.
0: Quantes preguntes ha fet?
2: Ha fet, i el que anem a dir ara, ha fet 14 preguntes respostes. I de fet estàs empatada amb la Paula del programa anterior i l'Alzazo del primer programa. I no neu última. O sigui que, molt bé. Tenia molta por abans de començar l'entrevista de no... No anirà bé, no anirà bé, no faré dues preguntes només. Bueno, igual que l'Eduard. I va segon. O sigui que...
0: Això va ser històric.
2: Segon va adelantar.
0: Va ser molt històric com es rien d'ell i Champs va quedar tercer.
2: Sí, sí. Perfecte. Doncs, si voleu, passem ja amb la dia de dissabte.
0: Passem directe, sí.
2: Passem directe sense fer canvi ni res. Una mica, Jordi, el titular de Ràdio Cubelles, com diu?
3: Els castells del Foix coronen el 3 de 7 a Vilanova i la Geltrú. La colla es consolida oficialment com a colla 7 segons els barems de la coordinadora de colles castelles de Catalunya.
2: Bueno, per qui no sàpiga, aquest barem és has de fer 12 castells d'una gamma en 3 anys. Que això és que just baixar del castell em va vindre el marfil i em va dir, Pol, ja som colla 7 segons la coordinadora perquè hem fet 12 castells en 3 anys. O sigui que...
1: Felicitats.
2: I de fet els últims, bueno, la majoria aquest any, o sigui que...
3: 6 castells de 7 portem aquest any.
1: I ja estem a...
2: De fet, crec que portem més castells de 7 que temporada passada, si no m'equivoco.
3: Sí, la temporada passada vam fer 4.
2: 4?
3: Sí, 2 tresos de 7 i 2 quatres.
2: Només?
3: Sí.
2: Sí.
0: Sí, sí.
1: Perquè ara estàs fent fàcil el que abans et costava.
2: Sí, no, sí, sí. Bueno, el 4 no l'hem fet encara, però sí.
1: Bueno, estàs a juny. Tens molta temporada encara.
2: Doncs si voleu després repassem els nostres castells, però comencem per... Els que no són anfitrions de la diada, que van ser xicots de Vilafranca.
3: Doncs xicots de Vilafranca va fer 5 de 7, 4 de 8, 3 de 7. Sí.
2: I un pilar de 5 íntegre femení. No sé si el baix i els primers cordons eren femenins, però el tronc sí. O sigui que també enhorabona.
3: I el 3 de 7 ja es notava que era...
2: Sí, era per un pis més, de fet.
3: Que tenia...
2: Sí. És el que estàvem parlant al principi de la diada, parlàvem amb el Joshua i l'Àngel. No sé si a fires de maig ja van fer el 3 de 8. Jo crec que sí. Per almenys el teníem bé assajat per fires de maig, però no ho sé ara mateix.
3: No, jo crec que al final no va haver-hi castell de 8. Va haver-hi 3 i 4 simultanis, potser.
2: Sí, això sí.
3: Però no sé si va haver-hi castell de 8 ara.
2: És que ho parlàvem al principi de dia i pensava que sí, però bueno, no ha passat res. Felicitats pel aquest 3 de 8 i pel 4 de 8, perdó, i pel futur 3 de 8 que sé que està treballat, saps? I el faran. De fet, xicots, colla de nou. Ha fet bastants castells de nou a la seva vida, a la seva història.
3: a Fira

0: 3 de maig va haver-hi 5 de 7, 3 de 7 amb l'agulla, 4 de 7 amb l'agulla, no va haver-hi
1: Les
0: castell
1: agulla,
0: de 8.
1: Sí. Veritat. Bueno, també una, castells bastant consolidats, bastant fàcils, sí que el 4 de 8 va tindre el moviment, però clar, castell de 8, primera temporada segurament, segon, no segueixo molt a Vilafranca com veieu ni als Verds ni a Xicots, però bueno, que són castells que aspiren a seguir fent i seguir treballant i poder pujar pis a altres castells i força bé. Si voleu després, Nogui, amb els bordegassos de Vilanova.
2: Anem amb bordegassos de Vilanova, que van començar amb 3 veles de 4. Mm. Per començar el 3 de 8. Mm. 3 de 8,
1: segona temporada.
2: Molt parat. Que
0: sí, jo sí és que quin 3 de 8, està molt, sí, molt maco.
2: Estava molt bé. Un 5 de 7, per rotar possessions, per provar gent i perquè el tenen bastant consolidat.
1: Sí, de fet tenen 2-3 alineacions a 5 de 7, o sigui, és un castell, sí, que aprofiten per rodar gent.
0: Ens,
1: o sigui,
0: poden deixar una, sisplau. Sí.
2: Després, el 4 de 8, que això ho feia amb la dobleta dels castells de 8, els bàsics de 8, i una quarta ronda que va haver-hi per fer un 7 de 7, que no sé com va anar, algú que estigués fora. Que
1: força bé. Sí, com sense cap complicació, com els castells que van fer, el 4 sí que es va deformar una mica, però... És un 4 a 8, no pots demanar més. O sigui...
3: Jo aprofito, abans m'heu dit que si teniu alguna pregunta, com veieu que un castell està maco? O sigui, jo vaig veure el 7 de 7.
2: Tu veus el castell que balla sardanes?
0: I aleshores pues, no està
2: llavors
0: malament.
2: És que està malament. Si veus que el castell...
3: Com les gralles, no? Plan, si jo no pateixo perquè cau, és que està mal fet.
2: Clar. Si veus que el castell fa un ascensor, hi ha una regla que va baixar, no un nit que s'estira, és que està malament.
1: Després pots entrar més amb l'ofric, que per exemple sóc jo, que és, hòstia, la regla està més estirada de la buida, però això és més per friquis, però els castells que van fer, l'únic que a nivell de 15, el seu 4 de 8 sí que es va estirar bastant,
0: sí,
1: veies però... que estaven molt, molt estirats, amb braços molt, molt, molt, molt oberts, però força bé, no va parir en cap moment de caure.
0: Una,
1: o sigui,
0: mica
1: que...
0: com el de la grallada, de format,
1: sí,
0: però maco.
1: Sí, sí, sí.
2: Sí, de fet, dia de similar.
1: Una notícia que va sortir a la grallada va ser que Bordegassos no feia... dos castells de 8 abans de la Diada de les Neus des del 2004. O sigui que
2: ja
1: porten dos. I les, aquesta setmana, de fet, si no m'equivoco, tenen Dia del Serrallo amb l'altra colla veïna, que és la Jove de Sitges.
2: I pel que ens han dit, van amb una idea...
1: A l'11, perdó. Em diuen que és l'11.
3: Crec que és l'11.
2: I el que han dit és que van a una idea ambiciosa.
1: Sí, sí.
2: Van amb ganes. I per tancar, un pilar de 5.
1: I després, Nil, nosaltres
0: què
1: vam fer?
4: Vam començar...
2: A veure, fes-me una sorpresa. Mira, amb quin castell?
4: A veure...
1: Amb el 4 de 6?
3: Jo aquesta
1: resposta me la sé.
4: Torre de 2 amb folre i manilla.
2: I amb agulla, no?
0: S'havia plantejat, era una de les
1: opcions. Era una...
3: Jo com enxaneta, no? La torre de...
1: Sí. Ara en sèrio, ens queda poquet.
4: 3 de 7.
1: 3 de 7.
4: Vam seguir amb... Sí... amb el 4 de 6. És que van haver-hi moltes propostes, llavors sí. Em balla una mica, no sé quins va fer, i vam acabar amb la torre, que el Magí va aconseguir
1: la seva venjança personal, sí, amb Baixamar, o sigui que...
4: Tenia aquí una mica de...
0: Bueno, veníem de l'any passat, que va passar el que va passar i tots la teníem com aquella espineta,
1: sí,
0: jo crec.
2: De fet, l'any passat potser avui, bueno, quan estem gravant, no quan s'està escoltant, sí, estàvem de ruta ja cap a Alemanya.
1: No, va marxar el 30.
2: I avui qui dia? Ah, doncs demà.
1: Va ser 30-32.
2: Llavors, avui, quan l'esteu escoltant...
1: Sí.
0: Avui estem gravant, estàvem estaríem...
2: Avui,
0: a guerra.
2: Avui, clar, avui no encara...
0: Bueno, sí,
2: quan,
0: eh?
2: Quan estiguin escoltant, sí, més o menys per la nit, estaríem... No?
0: De canvi, sí.
1: Si no m'equivoco, que m'ha sortit aquest matí una mica friki al TikTok, avui estàvem de diada. O sigui, ara mateix igual estava caient la torre.
0: Sí, pot ser.
1: Avui estàvem de diada.
2: Encara de diada, bueno...
0: Jo podria mirar exactament a quina hora es va gravar el vídeo, però millor no cal.
2: No cal.
1: Sí, sí, ara actualment, el dia que estem gravant això, fa un any exacte de la nostra caiguda de Baixamar.
2: I bueno, guanyada aquesta batalla.
1: Sí, sí.
2: I a més, molt bon lloc, això s'ho vull remarcar als bordegassos, molt bon lloc on s'ha fet aquest any la diada.
1: Sí.
2: Perquè portàvem uns anys a la placeta aquesta que hi ha estranya davant del Blau, després al costat com al diagonal, no a la Rambla com a tal perquè hi havia paradeta, i fer-la dissabte i que no hi hagi paradeta, si poder fer aquesta actuació al ben mig de la Rambla, perquè és una actuació a la Rambla,
1: sí, bueno.
2: No ha sigut a una plaça, ha sigut a la Rambla principal, a la Rambla de Pau.
1: L'any que ve, si no m'equivoco, es fa diumenge, o sigui, tampoc podem...
2: Paradetes, aprenda per cul les paradetes.
1: Bueno, doncs ja arribem per llàstima per sort, o sea, per desgràcia, més que per sort, arribem al arribem al final de arribem al final del vuitè programa de Piles al vent. I només dir-te, Laura, gràcies per forçar amb aquest marrón.
3: A vosaltres per convidar-me sense haver-m'ho dit, però...
1: I poc més, gràcies a vosaltres per estar escoltant-nos, als nostres oients, i gràcies a Ràdio Cubelles per donar-nos aquest espai, per donar a conèixer més la cultura dels castells, i moltes gràcies i fins la propera. This one is for the people.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que ha reculat unes dècimes de nit. Hem tingut una mínima una mica per sota dels 24 graus, però en canvi la màxima fins i tot pujarà i podrà estar entre els 32 i els 33, amb el que podria ser el dia més calorós del que portem d'any, i una humitat i xafogor moderades. Vent feble de mestral fins a mig matí i moderat de garbí la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol considerable a la tarda. Per demà dimecres esperem que el temps en conjunt es mantingui dominat pel sol, sí que amb algun núvol baix fins a mig matí, i que es tornarà a repartir a partir de mitja tarda amb un cel una miqueta més clar al migdia, i fent que la temperatura torni a pujar de nit i en canvi baixi de dia, i es mourà entre els 24 o 25 de mínima i de 31 a 32 de màxima, amb una humitat moderada i xafogor una mica més notable. Vent feble de mestral fins a mig matí i deixa boc la resta del dia, fent que la mar estigui una mica moguda amb marejó més destacable al final del dia.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: El govern local vol reforçar el nombre de contenidors abans de fer el tancament electrònic a tot Cubelles. Segons ha explicat el regidor Josep Maria Hugué, han detectat que hi ha zones on faria falta més capacitat i que estan treballant en una modificació del pressupost per poder fer la inversió en contenidors tan aviat com sigui possible. En declaracions a Ràdio Cubelles, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, ha confirmat ara fa uns dies enrere que abans d'activar tot aquest tancament electrònic dels contenidors a tot el municipi, el que volen és reforçar uns quants punts on es troben desbordaments habitualment.
4: Això anirà condicionat a que puguem fer un reforç que estem treballant de diferents illes a diferents llocs del municipi, perquè sí que és cert, doncs, que hi ha punts més crítics, que hi ha sobreeiximents, doncs, perquè fa falta més volum, no?, d'aportació. Altra cosa és l'incivisme de la gent, que és un altre dels apartats, no? Perquè el que sí que cal dir, doncs, que hi ha algun punt que convé reforçar, i amb això hi estem treballant, per disposar d'aquesta partida econòmica per poder fer aquesta inversió en una sèrie de contenidors.
0: Per aconseguir aquesta inversió en nous contenidors, el regidor Josep Maria Hugué ha admès que hauran de tramitar una modificació del pressupost 2026 aprovat definitivament aquest mes de juny.
4: Ha d'anar condicionat a modificacions pressupostàries de diferents àrees perquè això no es va contemplar en el pressupost aquest. Aleshores farem alguna modificació de crèdit, no? Mm-hmm. Que hi veurem si ho podem pagar, doncs, amb alguna minoració d'alguna àrea, o s'haurà de fer a través de romanent de tresoreria. Bé, això és el que s'està treballant a nivell d'Hisenda, i bé, tan aviat com ho tinguem disponible, doncs ho demanarem a la Mancomunitat per fer aquest encàrrec.
0: Paral·lelament, aquestes setmanes s'han estat instal·lant els sistemes electrònics de tancament als contenidors. Ara aquests contenidors estan oberts, només cal apretar el botó i esperar que s'obri la tapa, i no necessiten, per tant, el clauer electrònic, tal com ha confirmat Josep Maria Hugué.
4: Estan acabant d'instal·lar els sistemes electrònics de tancament, i d'aquí vull recordar que ara mateix no estan tancats els contenidors, que s'apreta, s'espera 2 segons i s'obren, val? Perquè la gent a vegades diu: no, és que està tancat. No està tancat, està posat el sistema de tancament, val? Llavors, abans de, com deies, no? Anirem fent el tancament per fases, no ho farem tot de cop, anirem fent-ho per diferents fases, de diferents nuclis, per d'aquí a final d'any.
0: les pròximes setmanes, però l'Ajuntament i la Mancomunitat Penedès-Garraf sí que preveuen anar activant aquest sistema amb el clauer electrònic en zones concretes del municipi, encara no de manera general. D'altra banda, des de principis de juny s'han ampliat les freqüències de recollida de residus, sobretot a la franja marítima.
4: Des de la primera setmana de juny fins a la primera de setembre hi ha un increment de freqüències, sobretot a l'àrea de platja. Hi ha un increment important a la façana litoral de recollides, evidentment, perquè és necessari, perquè hi ha un increment poblacional i que tot això en principi estava contemplat en el plec del nou contracte.
0: I aquest estiu també està prevista la publicació per part de l'Agència de Residus de Catalunya de les dades de recollida selectiva del 2025 a Cubelles. Seran les últimes dades prèvies a fer el canvi de sistema i, per tant, es podrà veure una fotografia d'en quin punt es trobava el reciclatge abans d'activar el sistema actual.
5: Aquest mes de juliol, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó acull un taller de creació d'audiocontes adreçat als més menuts. L'activitat es desenvoluparà els dies 16 i 23 de juliol i està conduïda per la creadora i narradora Laia Flores. Durant la primera sessió, els participants podran imaginar i elaborar una història pròpia que després podran enregistrar, incorporant també la seva veu i diversos efectes sonors. Durant la segona trobada ja podran escoltar el resultat final del seu treball i compartir l'experiència amb la resta del grup. A més, els audiocontes creats quedaran disponibles a la biblioteca per futures consultes, ampliant així el fons de recursos sonors de l'equipament i posant a l'abast dels usuaris noves creacions sorgides del mateix taller. Laia Flores ja ha participat en altres ocasions en activitats organitzades per la mateixa biblioteca Mossèn Joan Avinyó. Entre aquestes destaca una sessió de l'Hora del Conte celebrada al novembre d'ara fa un any, on va oferir també a les famílies una experiència de narració oral en català amb històries originals i personatges plens d'imaginació, amb l'objectiu de fomentar en aquella ocasió el gust per la lectura i l'escolta compartida. Ràdio Cubelles va tenir l'oportunitat de conversar amb ella sobre la seva trajectòria i la seva tasca en el món dels podcasts i dels audiollibres. Això és el que ens explicava.
6: Doncs, mira, sent molt sincera, jo he treballat molts anys a la ràdio i per un tema també d'intermitència de la feina, no?, i de buscar altres alternatives, a vegades fins i tot per complementar una jornada, doncs em vaig formar en narració d'audiollibres, que era un tema que a mi doncs, em semblava molt interessant. I arran de començar a narrar audiollibres i compaginar aquesta feina amb la feina de periodista i de locutora a la ràdio, doncs va sorgir també el explicar històries. I ara, afortunadament, fa un any que em dedico en exclusiu pràcticament a la locució i la narració d'audiollibres només, i ho compagino doncs, a fent hores del conte, explicant contes i fent tota aquesta mena de taller d'infantils que de sobte he descobert doncs, que m'agrada moltíssim i que és una altra manera d'explicar històries.
5: Durant l'entrevista amb Laia Flores també ens va explicar el per què sent aquesta passió per la narració oral i com treballa ella per transmetre històries a través de la veu.
6: Aquesta experiència d'explicar els meus contes a les biblioteques, tenia gana d'oferir alguna altra cosa diferent, no? Doncs dir, mira, tinc això i tinc això. I aquí a Madonna jo tinc un nebot petit a qui li explico molts contes i me'ls invento, tinc facilitat per inventar-me historietes, i vaig descobrir que al final, acompanyat d'unes dinàmiques bàsiques, doncs jo faig servir capsetes amb paperets o faig servir, no sé, una boleta on hi ha granets d'arròs amb diferents lletres i els agafen i els miren amb una lupa, o sigui, agafant diferents dinàmiques i per explicar contes, bàsicament, i amb una mica d'imaginació, ja he creat com una mena d'espectacle que pot durar entre una hora i una hora i mitja, on improviso contes. I és una activitat molt divertida, on els nens participen activament, i és meravellós veure com els expliques un conte que t'acabes d'inventar i que t'han ajudat ells perquè han participat, perquè jo faig que participin de moltes maneres diferents, i se sorprenen, els agrada i en volen un altre, no? I són contes, l'espectacle es diu contes de 5 minuts i s'ha acabat, perquè la gràcia és que són molt curtets.
5: Periodista i narradora d'audiollibres, Laia Flórez, compta amb una trajectòria consolidada en el món de la narració oral. És també coneguda per la seva participació al podcast Explica'm històries de RAC1 i per haver posat veu a nombrosos audiollibres disponibles en plataformes digitals. La seva activitat combina la narració, la divulgació i la formació, contribuint a impulsar la cultura de la veu i els nous formats sonors.
7: La piscina municipal de Cubelles ja ha obert les seves portes per donar el tret de sortida a la temporada d'estiu. El regidor d'Esports, David Qués, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, a peu de la pròpia piscina, que l'Ajuntament assumeix un any més la gestió directa de l'equipament de manera provisional, després de que la licitació conjunta amb el bar-restaurant no es pogués cloure per qüestions tècniques. L'objectiu és, de cara a l'any vinent, la gestió passi a ser completament externa. Així ho explicava el propi regidor d'Esports, David Qués.
8: Sí, doncs la veritat que molt, molt contents de poder obrir-la. Al final, doncs, a contracorrent l'hem pogut obrir. La piscina, al final, doncs, partíem a principis d'any de que se l'emportés el que guanyés la licitació del bar-restaurant piscina. Al final, per qüestions tècniques, la licitació no es va poder treure i al final, doncs, aquest any la tornem a gestionar nosaltres i ja de cara a l'any que ve, doncs, sí que esperem ja definitivament que la gestió sigui completament del bar-restaurant piscina. Tot el mateix, al final nosaltres el que fem és gestionar-la, ficant el tema del socorrisme i el manteniment de la piscina, i a partir d'allà horari, taquillatge i tot és exactament el mateix dels darrers anys.
7: La reobertura de la piscina és una de les mesures més esperades de l'estiu, especialment per fer front a les altes temperatures. També per als nens i nenes que participen dels campus que organitzen les diferents entitats esportives de Cubelles i cada dilluns a divendres omplen les instal·lacions esportives.
8: Sí, al final la piscina, a part de ser un ric, doncs també donem servei als campus, que aquí al poliesportiu doncs ens podem trobar setmanes on hi ha més de 500 nens al poliesportiu, i crec que era una necessitat pel poble, tant per als usuaris de cada dia com les entitats esportives que gaudeixen d'aquesta piscina i donen, doncs, aquest refugi amb aquestes calors que estan donant ara a tots els nens i nenes.
7: El funcionament de la piscina manté les mateixes condicions i tarifes de l'any passat, diferenciades entre residents i no residents, amb tota la informació disponible al web municipal cubelles.cat. Els tíquets es podran adquirir directament a les instal·lacions i per qüestions de seguretat només es podrà pagar amb targeta de crèdit. La piscina, doncs, estarà oberta cada dia de dilluns a diumenge de les 11 del matí fins les 7 de la tarda i fins al proper 6 de setembre. A més, l'Ajuntament ha habilitat una zona de pícnic amb taules i cadires, el que era la terrassa del bar poliesportiu, i per fer més còmode l'espai d'esbarjo per totes aquelles persones que vulguin passar una estona a la piscina municipal.
0: La regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Cubelles, Renata Bedós, ha confirmat que totes les famílies empadronades a Cubelles que van sol·licitar una plaça per als seus nadons a la Llar d'Infants Municipal La Draga tenen la plaça assegurada per al curs que ve, 2026-2027. La demanda ha obligat a realitzar un sorteig que s'ha fet fa pocs dies i finalment els ajustos en l'oferta inicial han permès absorbir totes les famílies empadronades a la vila que ho havien sol·licitat. Segons ha explicat la regidora, la Llar d'Infants La Draga afronta ara el seu segon curs consecutiu amb una previsió d'ocupació plena. En el de les places D2 hi haurà un total de 80 infants distribuïts en 4 aules, completant les 27 places noves que s'han ofert. Pel que fa a I1, de les 36 places disponibles, 32 han estat ocupades per infants empadronats, mentre que les 4 restants s'assignaran mitjançant la llista elaborada amb el sorteig. I Renata Bedós ha destacat que les famílies empadronades que ho han sol·licitat han obtingut totes plaça per aquest curs que ve a l'Escola Bressol Municipal.
9: Sobretot en el grup de I1, per tant, vam haver de canviar l'oferta inicial. Es va canviar l'oferta inicial i, tot i així, es va haver de fer un sorteig. Del que sí que, després d'aquest sorteig i un cop feta la matriculació, tots els nadons que són de, estaven empadronats a Cubelles, tots aquests han entrat a la llar d'infants. Sí que hi ha hagut, hi ha casos de nens que estan en llista d'espera. Però en principi tots aquells nens, nadons empadronats que empadronats a Cubelles, tots tindran plaça a la llar d'infants.
0: Un dels temes clau per al funcionament del servei és el contracte de gestió de la llar d'infants, que continua prorrogat. Renata Bedós ha anunciat que gràcies a l'aprovació del pressupost municipal ara es podrà tirar endavant la licitació nova tan aviat com sigui possible. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, ha comentat que el contracte ha de permetre millores diverses.
9: A més, és un contracte que tothom està esperant l'Ajuntament, perquè ara mateix, com bé dius, és un contracte prorrogat i no podem continuar amb un contracte prorrogat. Ho està esperant l'empresa, que és la primera que està esperant tenir un contracte en vigor, tal com hauria de ser, i l'està esperant les treballadores, perquè si segurament doncs no, el nou contracte no complirà totes les expectatives que elles tenien, però sí que suposa un increment respecte al que ara estan cobrant les treballadores, tot i que hi va haver una millora amb les condicions del conveni laboral, que això va millorar alguns dels sous de les, sobretot de les treballadores que menys cobraven. Jo insisteixo, estem aquí, no tornarem enrere, no tornaré a explicar tot el rosari que vam patir, però justament estem aquí perquè es van haver al·legacions al primer pla de viabilitat. Si s'hagués acceptat el primer pla de viabilitat i en aquell moment hi havia pressupost, hagués tirat aquella licitació endavant. En el moment en què es van millorar les condicions i es van sobredotar el contracte de la licitació de la Draga, doncs llavors hem hagut d'esperar que hi hagi un nou pressupost.
0: I de cara a un futur proper, la regidora B2 ha valorat positivament l'anunci recent del govern espanyol de reduir les ràtios un 50% a l'etapa educativa de 0-3 anys progressivament a partir del curs 2027-2028. Tot i que la regidora Covellenc ha advertit de la complexitat de l'aplicació pràctica d'aquesta mesura, diu que encara no s'aplicarà aquest mateix curs, cosa que dona un marge a l'Ajuntament per anar adequant les instal·lacions de la Draga de cara al curs següent, 2027-2028, especialment pel que fa a les aules de nadons de I0, ja que, segons aquesta nova mesura, passarien dels 8 infants actuals a 4 infants per classe. Per aquest motiu, Renata B2 espera que la mesura vingui acompanyada de recursos per als ajuntaments.
9: Una bona decisió que ha pres el govern és que no s'aplicarà aquesta baixada de ràtios en el proper curs 26-27, ja que ara mateix no estem preparats per fer aquesta baixada de ràtios, no? Però en el principi la idea és que sí que es faci en el curs 27-28 i per tant esperem que tinguem aquest any de marge per poder adequar en aquest cas la llar d'infants municipal, ja que ara mateix les aules, tenim dues aules d'infants de I0 que tenen una ràtio de 8 nadons. Segons aquest decret haurien de ser 4. Per tant, doncs, clar, estem parlant de que tenim ara mateix una llar d'infants a tope, o totalment ocupada, i per tant, si fem una baixada de ràtios, hauríem de valorar doncs, si en aquest cas tenim ara mateix 16 nadons matriculats en I0, si fossin ràtios de 4, estaríem parlant de 4 classes. Jo espero que aquests canvis vinguin acompanyats de suport, ja sigui de la Generalitat o del propi Estat Central, perquè és que si no podem fer front.
0: La proposta del govern espanyol de reducció de ràtios s'ha fet pública aquest 24 de juny passat i tindrà efectes tant en centres públics com privats de l'etapa 0 a 3 anys. Concretament, contempla unes ràtios per educador de 4 infants entre 0 i 1 any, 6 nens o nenes entre 1 i 2 anys i 8 infants entre 2 i 3 anys. Modificacions que, en cas de tirar endavant, començarien a aplicar-se al curs 2027-2028 i s'estendrien de manera progressiva en els cursos posteriors. Durant el mes de juliol, el govern espanyol preveu més trobades amb els sindicats per conèixer la posició definitiva sobre aquestes propostes del Ministeri. Els castellers del Foix han coronat el 3 de 7 a Vilanova i la Geltrú. La colla covellenca ha sumat un altre castell de 7 en la diada de Bajamar de la ciutat veïna al costat dels Bordegassos i els Xicots de Vilafranca. Els castellers de Foix han actuat aquest dissabte al vespre a la diada castellera del barri de Bajamar de Vilanova i la Geltrú, convidats pels seus padrins els Bordegassos i al costat dels Xicots de Vilafranca. Els covellencs han assolit un altre 3 de 7, un castell que han demostrat aquesta temporada que el tenen ben treballat, sòlid i que el poden aixecar en les places on compten amb una pinya suficient. De fet, ja porten 6 3 de 7 descarregats aquest any, tants com tots els que havien aconseguit fins ara en tota la seva història. A continuació, han fet també una torre de 6, un castell que tècnicament està dins de la gama de 7 i que també l'han descarregada tranquil·lament a la Rambla de la Pau, al costat del monument a Francesc Macià a Vilanova i la Geltrú. Sumen també 6 torres de 6 en el que porten de temporada i l'actuació, els castellers del Foix l'han resolta amb un 4 de 6 que ha deixat molt bones sensacions als covellencs. Així s'ha expressat en Magí García, cap de tronc de la colla covellenca.
10: Sortim de Vilanova amb sensacions molt bones. Al final hem tornat a fer un altre castell de 7, com és el 3 de 7, que ja és el 6è de la temporada. I la veritat és que sortim amb sensacions molt bones, a més de poder adaptar-nos a canvis que van sorgir només a arribar a la plaça. I la veritat que la colla es va adaptar molt bé i sortim molt contents.
0: Des dels castellers del Foix, en Magí García, cap de tronc de la colla, també ha parlat de com es va viure la calor i del moment en què es troba ara mateix la colla un cop superada la primera meitat de la temporada.
10: La calor és algo que ja als castells és un dia a dia, sobretot quan ja entrem a l'estiu, però la veritat és que no va suposar cap perill, almenys a nivell tècnic, dins de la diada. Sí que és veritat que potser en avançades rondes sí que notes la camisa una mica més mullada i si ets del tronc les sensacions són una mica diferents, però no res perjudicial. Bueno, al final estem demostrant aquesta temporada que la colla pot fer castells de set, que els pot moure al voltant del territori i que tenim un nivell de colla que ara mateix està en el seu nivell més alt. El nostre objectiu seria seguir amb aquest rumb i seguir passejant els castells de set i si podem donar-li més amplada, endavant.
0: Magí García, cap de tronc dels castellers del Foix, ha parlat també dels reptes que tenen previstos de cara als pròxims mesos.
10: Doncs ara mateix ens centrem sobretot en donar molt de rodatge tant a tronc com a pinya, que tothom es senti segur a la posició on li pertoca cada castell. I com a objectiu proper suposo que seria recuperar el 4 de 7 per donar més varietat als castells de 7 de la colla. I no sé, a curt termini, això, a llarg termini ens encantaria seguir ampliant la gama de 7, però no puc prometre res.
0: En la diada d'aquest dissabte, els Bordegassos de Vilanova han acabat satisfets també amb una actuació en què han assolit el 4 de 8, el 3 de 8, el 5 de 7 i el 7 de 7. També han descarregat els 8 pisos els Xicots de Vilafranca, que han completat el 4 de 8, així com un 3 de 7 i el 5 de 7. La Generalitat ha anunciat que aixecarà els peatges de l'autopista C32 aquest diumenge pel pas del Tour. A Cubelles hi haurà 76 voluntaris col·laborant directament amb la cursa ciclista en el seu pas per la vila. La Generalitat ha anunciat aquest divendres passat quin és el dispositiu de seguretat i mobilitat que té a punt per la sortida del Tour de França aquest cap de setmana que ve des de Catalunya. La primera etapa, el dissabte 4 de juliol, serà una contrarrellotge per equips dins de Barcelona aquest dissabte, sense afectar el trànsit fora de la ciutat. En canvi, en la segona i la tercera etapes, els ciclistes faran recorreguts més llargs entre Tarragona i Barcelona i des de Granollers fins als Angles, amb afectacions, per tant, a uns quants pobles i ciutats del país, entre els quals Cubelles. Una de les mesures que s'han anunciat per a garantir les alternatives de mobilitat és l'aixecament dels peatges de l'autopista C32, que serà entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. Segons el govern de la Generalitat, però, aquests horaris podran ajustar-se en funció del moment en què es vagi restablint la circulació a la carretera C31 al tram afectat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat aquest divendres passat que les vies per evitar els talls de trànsit seran les autopistes C32 i AP7.
11: Tenim com a ruta alternativa la C32 i la AP7, que són dues vies que poden ajudar a gestionar les derivades del trànsit pels talls que es produiran durant aquestes 4 hores. I per tant, doncs és molt important que la ciutadania pugui seguir els consells a través de les xarxes oficials tant del TUR com del Servei Català de Trànsit, que anirà donant la informació sistemàtica durant tot el dia per tenir en compte aquesta mobilitat alternativa amb aquestes dues vies, no?
0: Les autoritats han afegit també que recomanen prioritzar el transport ferroviari, planificar els desplaçaments amb molta antelació i consultar la informació del trànsit en temps real mitjançant els canals oficials de les operadores, tant de la Generalitat com també del Tour de França. Durant el període operatiu s'activaran aproximadament 3.600 efectius policials, 1.500 dels quals estaran destinats a funcions vinculades a la mobilitat, com la seguretat de la caravana del Tour, els equips i la gestió dels talls de les vies. A més, el dispositiu preveu la coordinació del Servei Català del Trànsit, Protecció Civil, Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques i altres serveis assistencials. I concretament a Cubelles hi haurà 76 voluntaris que faran tasques de suport pel pas del Tour de França aquí a la vila.
7: Cubelles va celebrar el passat dissabte una nova edició de la Festa de la Bicicleta, que va assolir una participació de més de 260 persones, superant així en 40 participants la xifra de l'any passat. La recaptació de les inscripcions, 522 euros, s'han destinat íntegrament a Càritas Cubelles. De cara a les properes edicions, el regidor d'Esports, David Kess, ja ha anunciat que es traslladarà l'esdeveniment a mesos menys calents per millorar el confort dels participants.
8: Sí, com vaig comentar, el tema del dia de bicicleta ho volíem passar a un mes menys calorós. Sabem que ara són mesos molt, molt calorosos i el tema és que volíem aprofitar doncs, aquest últim any de fer-ho la setmana d'abans del Tour de França per donar el tret de sortida. Però vull comunicar que de cara a anys següents doncs, la idea és fer-ho amb mesos menys calorosos perquè la gent doncs, no passi tanta calor i que sigui tot millor.
7: La festa, com és habitual, va acabar amb el lliurament de premis i reconeixements als grups més nombrosos, com va ser el cas de l'Aerojumping Cubelles, i d'altres premis, com la bicicleta més ben guarnida o la bicicleta més antiga, entre d'altres. A més, també es van fer els habituals sortejos de material esportiu i també bicicletes. A més, la Festa de la Bicicleta va ser l'avançada del pas del Tour per Cubelles i d'aquesta manera també es va repartir merchandising de la Volta Francesa. I pel que fa al Tour, doncs ja està tot a punt per al pas de la Ronda Francesa aquest proper diumenge, un esdeveniment que es preveu històric. El regidor ha explicat que les vies, sobretot pel que fa a la carretera, estarà tallada a la circulació a partir de 11:45 del migdia i fins les 5 de la tarda. Tot i així, Cubelles no quedarà incomunicada gràcies als seus passos subterranis i elevats que fan que doncs, la gent es pugui moure d'un cantó a l'altre del municipi. David Kess ha fet una crida a la ciutadania a gaudir de l'esdeveniment amb civisme i previsió, recordant que els que arribin primer i més d'hora tindran les millors vistes per viure aquesta fita esportiva segurament irrepetible en els propers anys.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
12: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
13: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
14: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
15: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
13: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: cop mai havia passat i esperam que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
2: De les valencianes, del pas i de les... O ara o mai.
3: Perquè no ens abasteixin

però el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és on neix.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. Avui donem inici a una sèrie en què us parlarem de la música per ballar. Una de les primeres aplicacions que la música va tenir, acompanyar el ball, no?
0: Clar, naturalment.
1: O potser va ser al revés, que era el ball que acompanyava la música.
0: Sí, com sigui, el que sí que és segur és que l'origen de la música s'ha de situar molt proper a l'origen de l'home mateix. Els primers instruments van ser aquells que els primers humans tenien més fàcilment al seu abast, la veu i la percussió.
1: I mentre que la veu aportava la melodia, la percussió marcava el ritme i aquest va ser l'origen de la dansa, perquè el fet de seguir el ritme i els moviments del cos és l'origen del ball.
0: Es té constància de l'existència d'instruments, sobretot de corda i vent, en civilitzacions molt antigues, bé sigui per restes arqueològiques o per pintures.
1: Els primers instruments van ser els de percussió, sobretot els més senzills, com per exemple el picadamans, els braçalets de petxines o altres elements que feien soroll amb el moviment de les mans i els peus, o tot tipus de tambors, sense membrana com el tam-tam africà, o d'altres ja amb membrana i de diferents tamanys.
0: El que estem escoltant fins ara és una rumba anomenada guaguancó, que l'estem escoltant tal com encara actualment s'interpreta a l'illa de Cuba. És un ritme únicament produït per instruments de percussió. Ara escoltarem una altra rumba a la qual s'hi afegeix la veu dels cantants.

0: Totes dues, com dèiem, encara avui en dia s'interpreten a Cuba i són clarament hereves de la música d'arrels africanes, que van portar amb ells els esclaus negres.
1: Les danses associades a aquest tipus de música acostumen a ser balls individuals amb molt poca o nul·la coreografia i subjectes, per tant, a la inspiració i improvisació dels ballarins.
0: Anem a les arrels, doncs, i escoltem com són actualment interpretades les danses a l'Àfrica, especialment a les comunitats negres de Sud-àfrica.

0: interpreta aquest tema és la cantant sud-africana Miriam Makeba. I la lletra es refereix a un ball anomenat Pata Pata, que segons ella mateixa explica, es balla a la zona de Johannesburg.
1: La lletra, que majoritàriament repeteix tota l'estona les mateixes frases en llengua swahili, té petits fragments en anglès, en els quals explica que divendres i dissabte són els dies pata-pata.
0: Ah, mira!
1: Sí, i que així, quan s'inicia la música, tothom es comença a moure i que la dansa dura tota la nit, fins a les llums de l'albada. És fàcil de creure, doncs, que realment això sigui reflex de la realitat.
0: Segur que sí.

0: Al continent europeu, la música que acompanyava la dansa va evolucionar cap a formes més orquestrades, podríem dir, i que intervenien força més instruments, com podem escoltar en aquesta polca irlandesa.
1: I la polca és un ball originari de la regió txeca de Bohèmia. La seva música es caracteritza per un compàs de 2x4, com el pas doble, per exemple, però més viu, bastant
0: sí,
1: més viu, eh?
0: Al tractar-se d'un ball molt mogut, i podríem dir que divertit, es va expandir ràpidament per tota Europa i fins i tot per Amèrica.

0: polca també va arribar als països catalans, com aquesta polca d'Ours, que estem escoltant i que encara es balla a l'Occitània.
1: L'escoltem interpretada per dos instruments típics de la dansa popular i que van ser la fórmula per fer arribar la música a tots els racons. Ens referim al sac de gemecs i l'acordió, tots dos en qualsevol de les múltiples formes que poden adoptar.
0: Especialment l'acordió, al tractar-se d'un instrument amb dos teclats, té la possibilitat d'interpretar la melodia i l'acompanyament de forma que un sol músic pot amenitzar una ballada popular. I això és exactament el que moltes vegades feia, sobretot en poblets llunyans, ja que l'altra gran característica de l'acordió és que es pot transportar amb

0: La música clàssica també va prestar atenció a les danses, i no són poques les composicions de grans mestres que estan inspirades en elles, com aquesta dansa hongaresa número 5 de Johannes Brahms, que estem escoltant interpretada per una petita orquestra en què la veu cantant la porta, com abans, un acordió.
1: No abandonarem aquest instrument que avui en dia ha caigut força en desús i que ha quedat reclòs majoritàriament a la música folklòrica o popular. I ara l'escoltarem en una peça de la qual segur que no cal que us en diguem l'origen.
0: A veure.

0: Home, clar, això és una miset que porta per títol Happy Day in Paris i, evidentment, el seu origen és francès.
1: I aquí trobem una altra característica de les músiques tradicionals lligades a la dansa. És el compàs de 3x4, el compàs típic dels valsos.
0: Exactament, aquest compàs facilita el balanceig del cos al ritme d'aquell 1, 2, 3 que anem dient mentalment, mentre que l'altre compàs que trobem en els balls tradicionals de parella és el del 2x4, és a dir, el de la marxa caminada, de la qual l'exemple més conegut per a nosaltres, naturalment, és el pas doble.

0: Estem escoltant ara la música d'una giga, una de les danses que típicament formaven part d'una suite barroca i que també té ritme ternari.
1: La giga és un ball d'origen anglès que es ballava individualment fent passos i salts molt ràpids executats generalment per un sol ballarí. Era, per tant, una dansa de lluïment individual i no de gaudi col·lectiu. Escoltem-ne ara una que sí, es ballava en grup.

0: Aquest és un minuet del compositor Luigi Boccherini i ja es té constància d'aquesta dansa francesa a principis del segle XVII i va tenir força èxit als balls de l'alta societat fins a finals del segle XVIII.
1: El minuet també forma part en ocasions de les anomenades suites barroques, que podríem dir que són les llistes de Spotify de l'època. O sigui, un conjunt de peces ballables compostes en el mateix to i que s'interpretaven una darrere l'altra amb l'ordre prefixat per la partitura.
0: I totes aquestes danses tenien el ritme ternari del que estem parlant avui. Escoltem-ne un altre exemple, va.

0: tornem a escoltar un minuet, i en aquest cas el compositor és Johann Sebastian Bach. Ja veieu que fins i tot els més grans compositors componien danses, cosa que ens dona la mida de la importància que en l'època tenien.
1: El minuet es ballava en grup, fent passos molt curts i mesurats, que permetien als ballarins, dames i cavallers de la cort o de l'alta societat, moure's amb elegància i fins i tot anar parlant o intercanviant frases amb les diferents parelles en les quals s'anaven trobant.

0: Seguim amb les danses en grup de ritme ternari, amb la que és la dansa catalana més coneguda, la sardana.
1: Com és ben sabut, la sardana es balla de formant una rotllana, agafant-se de les mans un nombre indeterminat de persones que habitualment s'ordenen alternant dones i homes, però que no té exclusivament que hagi de ser així.
0: No, no.
1: De fet, la sardana és considerada una dansa gens excloent, ja que s'hi pot anar afegint qualsevol, i en qualsevol moment,
0: correcte,
1: i en qualsevol lloc de la rotllana, a no ser que ho facin separant una parella.
0: Sí, això queda lleig.
1: Sí.
0: Totes aquestes danses grupals permeten la interacció dels participants entre ells, però no el contacte, diguéssim, de tu a tu. Això va arribar amb els balls en parella, entre els quals trobem el més emblemàtic i que ha tingut més durada i permanència en el temps, el vals.

0: quadrilla.
1: No menys catalanes són les jotes, que es canten i ballen sobretot a les Terres de l'Ebre i les comarques del sud de Tarragona i a moltes zones d'Espanya també.
2: Mm-hmm. La jota que escoltem, interpretada per Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, es titula De Roquetes Vinc.
1: El ball s'executa en parelles obertes, és a dir, no agafant-se, sinó que executant els passos l'un enfront de l'altre.
2: Correcte.

0: Si hi ha un cognom al qual associem el vals, aquest és Strauss. I si busquem un títol de vals, molt probablement ens vindrà al cap el Danubi Blau.
1: El vals, doncs, és el ball de Saló per antonomàcia. Els historiadors no es posen gaire d'acord en el seu origen temporal ni geogràfic, però sí que podem dir que a principis del segle XIX era àmpliament ballat a tota Europa. El nom sembla que deriva del verb alemany «walsen», que vol dir «fer girar».
0: Sí, senyor. Com és ben evident, seguim amb el compàs ternari i la característica del ball, del vals, perdó, és que s'aplica l'accent o l'èmfasi en el primer temps. És a dir, que fem un, dos, tres, un, dos, tres, marcant el primer. O si li volguéssim posar lletra, hauríem de dir allò de gira-la, gira-la.
1: Hi ha altres balls de ritme ternari, també, i amb diferents accents. Ara escoltarem una mazurka.

0: Aquesta masurca es titula La Romanyola i també correspon a un ball d'execució en parella, com el vals. Però, a diferència d'aquest, l'èmfasi o accent es marca en els temps número 2 i 3. Això fa que la música acabi sent de ritme més viu i que, en conseqüència, la dansa sigui més animada. Cosa que va acabar provocant que fos més popular que el vals, perquè potser es considerava el vals com una mica massa encarcarat.
1: Fins aquí sembla que el compàs ternari del que hem estat parlant fins ara sigui propi de composicions, diguem que més o menys clàssiques, o antigues. Però també hi ha composicions modernes que l'utilitzen.

0: to summer day. Are You Lonesome Tonight, interpretada per Elvis Presley, és un tema que també utilitza el ritme ternari, i aquest va ser escrit l'any 1926.
1: I l'Elvis Presley no el va versionar i enregistrar fins al 1960, quan va tornar dels 2 anys de servei militar a la Marina.
0: Ah, mira.
1: Mira. Qui va escollir la cançó i li va proposar el cantant va ser el seu mànager, conegut com a Coronel Parker, tot i que ell no era pas militar, eh?
0: Ah, carai, mira.
1: I ho va fer perquè era la cançó favorita de la seva dona. Bé, què hi vols fer?
0: Mira, una mica més moderna ho és aquesta que estem a punt d'escoltar.

0: Doris Day cantant Què serà, serà. Això en la banda sonora de la pel·lícula d'Alfred Hitchcock, L'home que sabia massa.
1: La pel·lícula es va estrenar l'any 1956 i la cançó va ser guardonada amb l'Oscar a la millor cançó original.
0: Però acostem-nos encara una miqueta més a l'actualitat i acabarem escoltant un altre tema que podem considerar un clàssic i que moltes parelles l'hem ballat.

0: dejes abierto el balcón de tus ojos de gata.
1: El ritme ternari és ben evident a I nos dieron las 10 de Joaquín Sabina. És un balset en el que allò del 1, 2, 3, 1, 2, 3 es veu claríssim.
2: Doncs com dèiem, moltes parelles l'hem ballat a les pistes i amb balets de revella. I amb ell us deixarem fins la setmana que ve. La setmana que ve que anirem de marxa.
1: A la disco?
2: No, no, espera, encara no, encara no. No vull dir aquest tipus de marxa, sinó la marxa que es fa caminant. La setmana que ve parlarem del compàs del 2x2.
1: Ah, molt bé. Doncs fins llavors, amics, cuideu-vos molt.
2: Cuideu-vos tots.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: Aquest mes de juliol, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó de Cubelles acull un taller de creació d'audiocontes adreçat a infants a partir de 7 anys que vulguin experimentar amb la narració i el so. Una activitat que es desenvoluparà a Cubelles els dies 16 i 23 de juliol i que estarà conduïda per la creadora i narradora Laia Flores. Aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic. Laia, benvinguda a la ràdio.
1: Hola, què tal?
0: Doncs comencem aquesta entrevista, Laia, una mica demanant-te que ens expliquis la teva trajectòria. Presenta't a l'audiència.
1: Bé, jo soc periodista i he estat treballant 7 anys a la ràdio. Per tant, tot el món de l'àudio em fascina i m'encanta. Actualment em dedico exclusivament a la locució i la narració d'audiolibres. I d'altres activitats com aquesta que em permeten doncs, posar-me més creativa i explicar contes als infants d'una forma diferent. En aquest cas, doncs, precisament ens dedicarem a això, a fer audiocontes. Jo ja havia encetat un projecte de creació d'audiocontes fa uns anys que es diu La veu dels contes en català, que està a Spotify i tinc experiència en edició de so doncs, per la creació del podcast Explica'm històries, de RAC1, per exemple, o un altre projecte propi que va ser La Contrarregla, que és un podcast sobre salut femenina. I bé, doncs, com fins ara jo ja estava acostumada a fer-m'ho tot jo sovint, no? Doncs en aquest projecte de creació d'audiocontes doncs, també farem el mateix, però aquesta vegada m'ajudaran els infants.
0: Explica'ns una mica què trobaran els infants que s'apuntin a aquest taller d'audiocontes.
1: Doncs mira, el taller està dividit en dues sessions, perquè a la primera sessió ens dedicarem a la creació d'un conte. Jo porto altres activitats de contes amb infants i m'agrada molt la part d'inventar-nos contes sobre la marxa o com jo en dic, els contes de 5 minuts i s'ha acabat, que no deixa de ser improvisar contes. Aquesta dinàmica de creació de contes sovint és participativa, però normalment sóc jo qui porta les regnes i qui va explicar les històries. I en aquest cas, a la primera sessió, farem una dinàmica semblant, però ells podran participar molt més. O sigui, jo els donaré eines perquè entre totes i tots ens inventem una història. Què passa? Que estem parlant d'un audioconte i els contes en format àudio han de tenir sons. Aleshores, el que posaré també al seu abast són tot d'elements de producció de so Foley. El Foley és el sistema de creació de sons quotidians que es fa per doblar les pel·lícules. No? És aquella imatge típica que tots tenim, que antigament, però això encara es fa ara, no? d'escoltar el galop d'un cavall en una pel·lícula i veure que algú amb uns cocos està fent el so de com galopa aquest cavall, no? Doncs aquests cocos són un element de creació de so de Foley. Bé, jo vindré amb una maleta plena d'objectes amb els que podem imitar sons quotidians, objectes que poc tenen a veure amb aquests sons, i els farem sonar i els enregistrarem. Aleshores, explicarem el conte per una banda, descobrirem com sona per una altra, seran ells mateixos qui puguin fer aquests sorolls i li posarem veu a aquells nens que vulguin parlar, que vulguin fer veuetes, que vulguin cantar, a vegades trobo que canten, o que vulguin aportar alguna altra mena de sonoritat al conte, doncs podran dir la seva. Tot això quedarà enregistrat i a la següent sessió, amb una feina de producció i edició pel MIF, evidentment jo li donaré forma en format audioconte doncs, professional i el compartirem tots ells.
0: Explica'ns també una mica doncs, el paper que pot tenir doncs, la imaginació també en aquest taller, no? Perquè deies que vas ajudant els infants també. Entenc una mica també a superar aquella por que a vegades tenim tots, no? Aquell full en blanc, no? A l'hora d'escriure aquest audioconte, suposo que entre tots, deies els efectes, aniran participant. Hi ha nens que potser són més introvertits i altres doncs, que potser s'obren més, no? A tot això.
1: Sí, realment, clar, depèn de la personeta que hi hagi allà asseguda, doncs hi haurà gent que li costi més, li costi menys. Jo crec que sovint és fàcil que quan hi ha un o dos nens que comencen a animar-se a participar en qualsevol activitat, la resta hi van darrere, no? I també plantejar-ho com una activitat no tant d'observar o escoltar el que jo vinc a explicar-li, que és un conte, sinó una activitat purament participativa on ells tenen tota la llibertat per dir la seva. Al final, els nens, si tu els dones el poder de parlar o explicar o participar, jo crec que sí, en aquell moment sí que s'empoderen, es treuen les vergonyes i participen. I aquesta és la gràcia del taller, no?, que venim a escoltar-los i a descobrir quines són les seves propostes, que segur que seran molt millor que les meves, no ho dubtis.
0: I a banda, doncs, això, no?, d'escriure la història, o bé, no és una escriptura, no?, és un conte que es va fent espontàniament, no?, entenc?
1: Sí, exacte, és un conte que es fa espontàniament, sobre la marxa. Jo porto una gravadora i el vaig gravant tot, el vaig enregistrant, no és que jo estigui apuntant allà el que diuen, enregistrem tot el que passa a l'activitat i amb aquell material en brut, diguem, jo d'aquí trec després tot el material necessari per crear l'audioconte en un format doncs, més xulo, doncs, amb música, decidint quines músiques els agraden més, també, o entre tots, quan el dia que l'inaugurem, que és la segona sessió, com jo dic, inaugurem el conte i l'escoltem, decidim quin és el nom, creem una mica d'expectativa, no?, de quin nom creieu que ha de tenir, com fem votació, vale, doncs serà aquest nom, serà aquest altre, i aleshores, amb totes les famílies, doncs les famílies venen i els hi presentem aquell conte que al final és el fruit del treball de tots.
0: I bé, ens explicaves, perquè no és la primera vegada que estàs a la Biblioteca Municipal, ja havies estat al mes de novembre de fa un any, no?, almenys a la ràdio doncs ens ho vas explicar així, i d'elles, doncs, en aquell moment, quan creaves un conte, parlaves que a partir de tres capsetes treies uns papers, no?, i explicaves això, que amb poc material pots fer un gran conte, no? En aquesta ocasió, no sé, aquesta dinàmica... està preparada o va sorgint sobre la marxa? Perquè deies, hi ha efectes sonors dels quals els mateixos infants seran partíceps, no? No sé si hi ha una preparació prèvia o tot plegat, doncs, el que surti.
1: Jo està clar que porto materials que són finits, no? És a dir, en el tema dels efectes de so de Foley, jo portaré una capsa amb materials i els donaré opcions per afegir aquests ingredients sonors al conte, no? Però... després hi ha altres que hauré, evidentment, doncs, de buscar l'efecte de so de forma digital i afegir-lo, perquè no tots els elements jo almenys els puc fer en Foley. Però amb pel que fa als personatges, als escenaris o a la resta de coses que van passant a la història, si jo normalment porto les meves capsetes en papers que m'he inventat jo o que he anat recopilant al llarg de les sessions de contacontes, en aquest cas els dono tota llibertat perquè siguin ells qui decideixin quins elements poden sortir. Llavors seran ells els que escriguin aquells paperets, els que vagin proposant idees, i a partir d'aquí, amb les seves idees, que trobo que això els agrada molt, doncs reconeixeran la seva participació en la creació del conte.
0: D'elles dues sessions en dos dies diferents, no? Per tant, el primer mes de preparació i la segona ja podrem veure una mica més la forma del conte?
1: Sí, exacte. El primer és purament creatiu, ens posarem a jugar, crearem el conte, decidirem com sona, quines músiques ha de portar, no? Farem com aquesta activitat més de feina, no?, un taller més participatiu en aquest sentit, i la segona sessió, que és el dia 23, doncs jo ja vindré amb els deures fets, havent posat a la capsa màgica de la creació de contacontes, no?, tots els ingredients que m'han donat, i escoltarem el conte final, li posarem un nom i el compartirem també a la xarxa social de Spotify, el posarem a Spotify perquè totes les famílies el puguin escoltar quan vulguin.
0: Perfecte. Doncs, Laia, no sé si ens deixem alguna qüestió. Entenc, doncs, que cal una inscripció o que hi ha places reduïdes, màximes. Com ho heu previst, això?
1: Sí, l'activitat té unes places limitades per un tema purament d'espai, d'activitat, que si volem que tots participin, al final... els hem de poder donar veu i el temps que toca a tots els infants, no? Aleshores, vam calcular, si no recordo malament, gairebé una vintena de nens que poden participar d'aquest taller de creació de contacontes. Sí que és veritat que jo, en aquest cas, en la primera sessió, sobretot, convidaria a que les famílies acompanyants d'aquests nens, no?, participin de forma potser menys activa, no? A mi m'agradaria trobar-me un espai on els nens es senten molt lliures de participar, per tant, els pares, les mares, els avis, els tiets, les tietes que els acompanyen, no? Que puguin mirar-se l'activitat des de un passet més enrere, perquè això sempre els dona als nens una mica més de llibertat o de, com dir-te, de calma, de llicència per ser ells els que participen de l'activitat i per poder fer-la, no, amb molta més vergonya, sovint.
0: Si parlem ara una mica també de la trajectòria de la teva, no? Aquesta combinació que fas doncs, de la narració oral, del món del podcast, dels audiollibres, tot això va evolucionant. Creus que aquests formats sonors viuen un bon moment, ara com ara?
1: Jo crec que sí, que l'àudio està en auge, que diuen, és un molt bon moment. De fet, amb la creació, amb aquesta explosió de creació de podcast s'ha vist, no? Fins a fa uns anys es deia, no, la ràdio no durarà, no l'escoltarà la gent. Això no és veritat. Afortunadament la ràdio té o sembla que tindrà una llarga vida, però amb ell juntament han nascut molts altres formats sonors molt atractius pels oients i per al públic en general, que potser està cansat d'estar enganxat a una pantalla tot el dia i que quan fas qualsevol altra activitat que no precisi d'aquesta atenció visual, tendim a posar-nos la ràdio, a posar-nos un podcast, un audiollibre o música, no? Que és el que s'ha fet tota la vida. Doncs, afortunadament, cada vegada tenim més opcions d'entreteniment en àudio i crec que les estem aprofitant i estan sorgint realment formats i conceptes molt diferents i molt xulos.
0: I ja per acabar, Laia, tens algun projecte nou en mans que vols aprofitar doncs, aquesta entrevista per donar-lo a conèixer o per avançar-nos?
1: Doncs mira, ara mateix realment el que estic potenciant força és són els cursos de narració d'audiollibres. Crec que és una professió molt artesana, molt creativa, no? I que s'ha d'aprendre. Jo, afortunadament, vaig tenir la sort de formar-me en una escola professional i de cara al 2027 sí que encetaré forces cursos d'iniciació a la narració d'audiollibres, que per mi ara mateix és com la part més troncal de la meva feina, no? Expliqué històries en veu alta, que també és el que farem doncs, el dia 16 i el dia 23 a Cubelles.
0: Doncs res més, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Laia Flores. Esperem que vagi molt bé aquesta activitat aquest estiu a la biblioteca, concretament, com deies, 16 i 23 de juliol. I animem a tothom, a totes les famílies que ens estiguin escoltant, doncs a que inscriguin els seus infants a partir de 7 anys, poden participar-hi. Laia, que vagi molt bé als tallers i bon estiu.
1: Moltes gràcies, bon estiu, i allà us esperem per passar-ho bé tots junts.

0: Avui saludem l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova. També el podeu conèixer a través d'Instagram, Adrià Carné Podòlogo. Adrià, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bé, i avui vols parlar de biomecànica i de tot el que pot comportar, doncs, no caminar bé.
1: Exacte.
0: No? Sí, doncs sí, sí. Explica'ns com hem de caminar.
1: Vale. És un tema que, tot i que la podologia realment és una professió que no és molt... molt antiga, realment. Sí que venim de lo que es deien cirujanos barberos antigament, que feien una mica de tot, des de treure un queixal fins a tallar-te el cabell, fins a curar-te algo, i també tallaven les ungles, fins ara. Però el que és la podologia com a tal, el que veiem avui en dia, és bastant més recent. I què passa? Avui en dia inclús molta gent no sap que caminar malament, tenir una mala trepitjada, pot donar dolors des de l'esquena, els genolls, els malucs, el peu, òbviament. I és molt interessant perquè al final sempre dic que el cos és com una arquitectura, és molt més complexa del que sembla, és molt maco perquè al final hi ha pacients que, òbviament, quan venen ell té un problema, però nosaltres des de la part professional ho veiem com un, no com un repte, perquè al final hem vist molts casos similars, però sí com coses més curioses. Llavors és interessant explicar també una mica com pot ser que caminar malament et pugui donar, per exemple, un dolor a la lumbar o un dolor a la cadera, o que sigui que hi hagi més propensió a tenir artrosis, inclús treballem molt amb traumatòlegs que intentem, doncs, amb tractaments evitar la mala biomecànica que li genera més artrosis i, per tant, intentar evitar una pròtesi, per exemple, o allargar-ho al màxim. Llavors, al final, és una arquitectura complexa que, depèn com caminem, doncs, ens pot afectar més amunt.
0: Clar, i a més no ets conscient, no? Perquè caminar, una vegada ens posem drets per primera vegada quan tenim un anyet, a partir d'allà caminem i ningú ens ha ensenyat tampoc a caminar bé, diguéssim, com s'ha de posar el peu, quin és el... Per tant, no en som conscients moltes vegades que no estem caminant bé.
1: Sí, sí, i de fet tampoc és que és com, no és com que haguem d'aprendre a caminar. Al final l'ésser humà ha anat evolucionant amb els anys i tenim ja uns mecanismes que fa que nosaltres el caminar ens ha sortit sol, entre cometes. El que passa que tots, doncs, igual que algú ha de portar ulleres perquè té alguna mica de graduació o ha de portar ferros perquè té les dents una mica desviades, doncs el peu també té alteracions, hi ha gent que té més, hi ha gent que té menys, el ser humà al final està en constant evolució també i el peu és el primer nexe d'unió entre el terra i el cos. Llavors, hi ha molts... elements del cos que, depèn com trepitgem, poden patir més o menys. Per exemple, el que és molt important són les rotacions. Quan tenim, per exemple, un peu que ens aplana o un peu que té molt de pont, estem tenint una rotació més interna o més externa de tota l'extremitat inferior, que això al final connectat amb l'esquena també pot donar, doncs, una hiperlordosis, una hipercifosis, que és quan tenim la columna lumbar, la curvatura de la lumbar, doncs, més accentuada o més aplanada. I inclús doncs, pot afectar doncs, que el cap del fèmur doncs, giri més i pressioni més amb la acetàbulo, que seria com la base del cap del fèmur, o el genoll. El genoll, si ens hi fixem, té com dos boles, no? Que es veu a la radiografia, que aquestes boles del fèmur al final contacten amb la tíbia i quan caminem

0: Com puc arribar a la conclusió de que,
1: bueno,
0: doncs que potser el que estic fent és caminar malament?
1: Aviam, a vegades, molts cops, el que sol passar és que tenim pacients que han anat d'un lloc a l'altre, que els han dit, doncs mira, això és l'altre, o, per exemple, el fisioterapeuta, nosaltres al nostre centre tenim un fisioterapeuta també, que és un crac, i hi han coses que jo a un pacient igual li he de dir, mira, això no és tant que trepitgis malament, sinó que igual tens una contractura. O el fisio, per exemple, pot dir, mira, això sí que se t'està contracturant sempre, però el motiu realment és doncs, que igual tens el peu que trepitges malament i s'hauria de mirar o el calçat o algun exercici o inclús el tema de les plantilles. Vale? Llavors, hi han coses, per exemple, que hi ha pacients que porten anys anant al fisio doncs, cada mes o cada dos mesos per descontracturar-se a algú o tractar-se a algú i ho agafen com un hàbit fins que un punt, hi ha un dia que, doncs, jo què sé, van al traumatòleg i li diu, home, doncs potser l'hauries d'anar a mirar com trepitges perquè jo veig que tires el peu massa cap a dins o massa cap a fora. I llavors aquell dia veiem que igual aquella inflamació venia per un excés de moviment cap a aquell sentit, fem un tractament, traiem aquell excés de moviment i s'acaba la contractura. Quan el pacient portava molt temps, doncs, tenint-ho com a normal d'anar doncs, cada mes a que li descontracturessin. Mm-hmm. O sigui que cada cas és un món, és el que digues.
0: I com podem detectar nosaltres de dir, ostres, he d'anar a mirar-me això, o potser hauria d'anar cap aquí, no?
1: Mm-hmm. Doncs normalment en feines, per exemple, que estiguem més assentats, asseguts, que no hi ha tanta càrrega a les cames, bàsicament, és més difícil, perquè al final on surten els problemes, sobretot, és en casos de que caminem o correm o fem exercici, o inclús en feines d'estar dret quiet. Hi ha moltes feines que, si us hi fixeu, estàs dret un munt d'hores. Per exemple, estàs en un caixer o tens una persona que està al peatge. Són feines d'estar dret moltes hores en una posició. I al final el cos actua molt diferent en estàtica, en dinàmica i en repòs. Llavors és important primer que el pacient sàpiga una mica el que es nota. Per exemple, si ve a la consulta, nosaltres quan fem l'estudi biomecànic estem una hora amb el pacient i li fem primer un munt de preguntes. El principal és preguntar molt què fas, a què et dediques, si has canviat alguna cosa a la teva vida, què notes, si et passa quan t'aixeques del llit i poses el peu al terra i després et millora, com la típica fascitis, o bé si és quan et lleves, per exemple, bé i després et comença a fer mal. Llavors hi ha coses que apareixen quan estàs en fred, per exemple, i després al calentar milloren, i coses no, que quan tu estàs en fred està bé, i a la que calenten i s'utilitza aquell múscul, aquell lligament, comença a donar problemes. Llavors al final és com tot, no som professionals, igual que jo si tinc algú de la boca puc més o menys saber si és un queixal, podria ser una càries, però l'ideal al final és anar al professional i que t'expliqui una mica pues, què és, i si no, si tenim dubtes pues, sempre podem demanar proves, com ressonàncies, radiografies, ecos o treballar multidisciplinar amb altres professionals i entre tots acabar buscant la solució al problema.
0: Abans has dit estudi de la marxa. Què és un estudi de la marxa?
1: Vale, se li pot dir de diverses formes, estudi de la marxa, estudi biomecànic, estudi de la trepitjada. Al final, bàsicament, és veure com aquell pacient està estructurat, com camina, com trepitja, com s'articula amb les rotacions mentre camina. També, al final, és molt important el que deia abans, veure-ho amb les tres fases, perquè, per exemple, una cosa que sempre explico és que tu pots tenir un pacient assegut a la camilla amb un peu que sembla que té molt de pom, perquè al final quan estem asseguts el peu està com relaxat, i després quan trepitgi amb la pressió del peu se li enfonsi una mica l'arc i això crea una rotació, per exemple, de genoll o de cadera, i inclús al caminar, quan només el pes està en una sola cama, vale? No estàs quiet i estàs repartint el pes en dues cames, però quan caminem hi ha un moment en què no tot el pes està en un sol peu, doncs tot el nostre pes, doncs si passem 80 quilos, aquells 80 estan allà. Llavors això pot augmentar aquells rangs de moviment i aquell problema. Llavors, un estudi biomecànic, un estudi de la marxa, al final, nosaltres en el nostre cas dediquem més o menys una hora al pacient. El principi és, sobretot, preguntar, el que dic en broma una mica, fer una mica de CSI, no? Intentar treure l'intríngulis de què pot passar, perquè molts cops només parlant amb el pacient ja saps el que és. Al final, com totes les feines, la majoria de coses es repeteixen. I un cas molt típic, per exemple, la fascitis plantar, doncs quan un pacient et ve i et diu que quan s'aixeca del llit i posa el peu al terra i li fa mal al taló i després millora, després, òbviament, faràs tota l'exploració, però ja saps que segurament 99,9% serà una fascitis. Llavors, en principi, el que utilitzem és una plataforma de pressions, que és un aparell que es connecta a l'ordinador, i allà calibrem amb el pes, alçada, número de peu del pacient, i podem veure doncs, la típica imatge que segurament tots heu vist, que es veu la trepitjada, que es veu com els colorets, d'on hi ha més pressió, menys pressió, centres de gravetat, i sobretot l'important és l'estudi manual, perquè al final el que faig és tocar l'esquena del pacient, tocar punts cardinals per veure si estan desviats o si hi ha, per exemple, una cama més llarga o més curta, per si hem de demanar una prova per

0: valorar-ho, i al final, pues, traient les conclusions, veient com camina, com està dret, com tota és la biomecànica, pues, al final podem decidir què s'ha de fer o què recomanaríem fer.
1: Clar, aquí ho has dit abans, no? Entra el tema de les plantilles, no? Que potser és el que la gent coneix més, no? M'he de posar plantilles, ja.
0: No? Sí, sí.
1: No és tan senzill, no?
0: No.
1: Clar,
0: no.
1: Cada plantilla és per un peu.
0: Clar, no, i també al final no és tot plantilles. També ja ha passat molts cops amb els anys que, òbviament, pues, nosaltres no ens dediquem a això, nosaltres fem plantilles... Bueno, fem plantilles en plan, hi ha moltes formes, o les pots fer, o les pots adaptar, o les pots comprar fetes, depèn del pacient, però habitualment els podòlegs fem un diagnòstic i fem nosaltres el disseny del tractament. Llavors ja el fem molt, molt personalitzat, perquè aquell pacient, o sigui, aquella plantilla només la pot portar aquell pacient, entre cometes. Llavors, no només això, hi ha molt calçat que és problemàtic, de fet... es parla poc, jo crec, del calçat, de lo important que és el calçat, perquè la majoria de problemes que veiem molts cops amb un calçat adequat millorarien, i després inclús exercicis. La part de l'exercici, per exemple, jo et puc dir un exercici per intentar guanyar pont, però el problema és que tots som humans, igual que ens apuntem al gimnàs i durem 2 o 3 mesos, doncs tu li dius a un pacient, fes aquest exercici tota la vida, i també, doncs, hi ha un punt que t'avorreixes i ho deixes de fer. Llavors, per exemple, la plantilla, el bo que té, que avui en dia inclús les fem molt flexibles, molt finetes, vull dir, no és com abans, a vegades que havies de comprar un calçat molt concret o ortopèdic, sinó que avui en dia amb la majoria de calçats es poden portar. Ajudem sobretot a que el pacient, pues, simplement ficant-se la plantilla al calçat o deixant-la allà, pues, ja l'ajudem en aquell moviment patològic o anormal que li està creant un problema. Jo, de fet, jo mateix em porto, jo inclús tinc una cama més llarga i amb una d'elles tinc una petita alça, tinc el peu pla i m'ho tinc corregit, tinc una altra cosa que es diu neuroma de mort, on que ja ho parlarem més endavant, i porto una descarga retrocapital, vull dir que hi ha complements, elements que ens ajuden a estar millor i que no ens facin mal als peus, també.
1: Mm-hmm. Per tant, doncs per això hi ha l'estudi, no? Mm-hmm. Tot aquest estudi, aquest CSI que deies tu, no? De preguntes, de proves, mm-hmm, per acabar determinant d'on ve l'origen d'aquesta patologia, mm-hmm, o del que haguem de fer. Mm-hmm. Evidentment, això ho feu els professionals, que per això
0: sí.
1: Per això teniu els coneixements. Com sempre diem, qualsevol dubte, qualsevol cosa, ens ho podeu fer arribar o podeu fer una visita al centre Aliacs a Vilanova, on l'Adrià Carné i el seu equip us atendran el millor possible, i doncs podreu corregir aquestes cosetes que pugueu tenir o que puguem patir. Jo alguna vegada he escoltat que es deia que gairebé tothom hauria de portar plantilles.
0: Bueno, aviam, el peu al final és una part que, si t'hi fixes, tothom té o un dit deformat o un angle malament, vull dir que és una part complicada del cos, al final és la que més rep, entre cometes, o lo típic que la gent quan té algun problema et diu és que això està oblidat, és que mai pensem en els peus fins que et passa alguna cosa, etc. Llavors, què passa? Al final els peus estan allà, reben molta pressió, reben fricció, hi ha gent que pesa menys, gent que pesa menys, feines molt demandants del peu, altres que menys. Jo, per exemple, soc podòleg i estic quasi tot el dia assegut. Jo els meus peus, pues, sí que tinc cosetes, però no m'afecta tant. Però una persona que igual està tot el dia treballant amb calçat de seguretat, amb la punta rígida, i a sobre després és corredor i se'n va a córrer, el pobre peu està tot el dia patint. Doncs cada cas és un món, i a mi el que m'agrada és poder explicar-li a la gent coses que semblen que no tenen solució o que tenen dubtes, de dir-li, pues mira, no és tan complicat, no passa res, mira, es pot fer això, es pot fer l'altre, vull dir que...
1: Mm-hmm. Doncs això, posar un podòleg a la teva vida. En aquest cas, nosaltres tenim l'Adrià Carné, que ens dona totes aquestes informacions i aquests detalls per poder tenir una salut al peu millor de la que tenim. I si no, doncs ja ho sabeu, Centre Aliacs a Vilanova. Adrià, moltes gràcies i fins la propera. Que vagi bé.
0: Moltes gràcies.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio
2: què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: I tornem a l'espai Compartim la platja amb la natura, amb Xavier Pedro, que ja tenim avui aquí als estudis de la ràdio. Benvingut, Xavier.
4: Hola, molt bones.
3: I tornem de nou amb aquest programa, avui sota el títol La platja no és una piscina. Parlarem, doncs, de crema solar, residus i sorolls. Endavant, explica'ns.
4: Bueno, doncs, en temes de soroll, de sorolls, el que ens volíem referir és als sorolls acústics, no?, que produeixen els vaixells i de la seva afectació en certs animals, sobretot amb peixos, i els que els afecta més són els grans cetacis, sobretot. Però bueno, aquí tampoc hi tenim gaire mà, no? Nosaltres, no sé, que siguem mariners o bueno, que podem fer viatjar més o menys amb vaixell o sí. I sí que volia parlar d'un altre tema que has comentat, que aquí sí que hi tenim força incidència, com per exemple són el tema de les cremes solars.
3: Doncs comencem per aquest primer bloc. Cremes solars, què hem de tenir en compte?
4: Vale, doncs el que hem de tenir en compte és que és molt important posar-se crema, no?, sobretot pel tema dels càncers de pells, que després explicaré alguna cosa. I bueno, aquí no hi trobem cap davant, no? Posar-se crema és una cosa que és positiva per nosaltres, per evitar certes malalties, però sí que és important saber quines cremes són més respectuoses amb el medi ambient o quines no ho són tant.
3: Que mirem una miqueta, no?, a l'hora d'adquirir aquesta crema, no?, que n'hi ha de més beneficioses per l'ecosistema.
4: Sí, exacte. Sí, a part de, segurament, bueno, això cal mirar-ho també, si és, ens estem posant una cosa sobre la nostra pell i segurament a vegades, segons quins components químics, no deuen ser gaire bons. Uh-huh. Hi ha cremes que tenen filtres que són químics i cremes que tenen filtres que són minerals. Quins penses tu que són més perjudicials pel medi ambient?
3: Home, els més, o sigui, els químics, els perjudicials i els minerals suposo que més bons.
4: Exacte.
3: Per deducció, però vaja.
4: Exacte, sí.
3: Ets tu l'expert, digue'ns, Xavier.
4: Per això t'ho preguntava, bueno, sí. perquè pugui quedar clar. A vegades quan anem a la platja, sobretot si l'aigua està molt quieta i així, a vegades, sobretot quan hi ha molta gent o així, a vegades fins i tot es veu o entres tu dintre de l'aigua i es veu aquella pel·lícula que queda surant a dintre de l'aigua.
3: I que sembla com un oli, no?
4: Exacte, sí, és, més o menys és això, no? Crea aquesta capa que és com un oli, no? Els impactes dels factors químics que poden tindre sobre els organismes marins, sobre la fauna i sobre la flora que hi ha al mar, sobretot són més perjudicials, però el mar és molt gran i tot es dilueix allà, no? És com posar una goteta petita en una galleda molt gran, però sobretot en zones que són cales petites o aigües que renoven poquet, no? Doncs allà sí que doncs el dany que poden causar és encara molt més gran, no?
3: I aquí es posa crema solar, però aquí es posa oli, no?, d'oliva, no sé si és el mateix.
4: Clar, doncs crearà també aquesta
3: pel·lícula
4: i també estarem aportant, bueno, segurament alguns olis d'aquests no és només oli com l'oli d'oliva que pot estar fet amb coses que siguin més minerals o siguin orgàniques i per tant sí que estem aportant doncs uns residus, no?, doncs a l'aigua del mar que seran perjudicials, no?, per tota la fauna i flora que viu allà.
3: Per concloure aquest primer bloc i passar al segon, no? Què és el que hem de tenir en compte com a conclusió final, no?, del tema cremes solars i el mar?
4: Vale, doncs que, bueno, els filtres minerals és fixar-nos, no? Igual que quan abans que parlàvem de l'oli, doncs quan anem a comprar oli al supermercat, oli d'oliva, ara ens fixem més si és verge extra o és verge o així, no? Doncs amb les cremes solars hauríem de començar i fer-ho així, mirar quins filtres porta, si són químics o són minerals. Els minerals normalment porten òxid de zinc o diòxid de titani, que són més estables, i bueno, també depèn de la formulació, uns tindran més o menys d'una cosa o altra, però bueno, és anar experimentant, provant o informar-nos també de veure quins poden ser més bons, tant pel medi ambient com per nosaltres mateixos.
3: No? Parlem també del, si hem tancat doncs, aquest primer bloc, d'una segona part, no?, que també ens has preparat, que serien els residus invisibles. Uh-huh. Quins són aquests residus invisibles o cap a on va aquest tema, Xavi?
4: Els residus invisibles és tot allò que trobem a la platja, que alguns sí que són força visibles, no? Per exemple, sí que volia parlar del tema de les borilles, no?, que bueno, és una cosa que sabem que estan, no?, a les platges on es pot... a totes les platges, més o menys, et trobarem. I bueno, que cal entendre que no és que sigui només que es quedi una borilla allà i sigui aquell residu, sinó que una sola borilla pot contaminar litres i litres d'aigua, val? Perquè va alliberant substàncies que són tòxiques i això no té revés, no? Després hi ha el que sí que m'agradaria aconsellar és, per exemple, doncs que les persones que sí que són fumadores, doncs el més, si volen continuar fumant i que no els prohibeixin, és que s'emportin aquestes borilles, no? Que si han fumat, que s'emportin els residus.
3: Que no ho llencin a la sorra, no?
4: Exacte.
3: És a dir, guardin i busquin un lloc, no?, on dipositar-ho correctament, no?
4: Exacte, sí, perquè per una banda en alguns municipis que estan restringint el
3: que no es pot fumar a les platges, no? Una nova ordenança.
4: Exacte, això mateix. Doncs, bueno, va tant com pel tema dels dels fumadors passius, com pel tema de residus, que així s'eviten tots aquests. Doncs si es fa aquest avenç abans, no? Doncs si tu ets fumador i no provoques aquests residus, potser et deixaran fumar durant molt més temps o més anys a la platja.
3: Uh-huh. Què més?
4: Després tenim altres residus que són invisibles. Per exemple, hi ha a Torredembarra, tenim contacte amb una associació de bussejadors i ens van informar, bueno, allà van instal·lar una platja per gossos, val? Igual que la que hi havia aquí a Cubelles, que ara està tancada, i ens van dir, és que és una passada, allà hi ha com una barrera de Posidònia a prop, doncs van trobar que estava, des que van instal·lar aquella platja per gossos, estava ple de pilotes de goma dintre de l'aigua, just davant d'on hi havia aquell espai. Bueno, són aquests residus que són invisibles perquè no els veiem, però hi són, i són grans. I bueno, són tot això, aquests residus que podem trobar per allà i no es veuen, però bueno, es van desfent, es van fragmentant, es converteixen en microplàstics, i llavors tot això entra dintre de la cadena alimentària, i quan nosaltres mengem un peix, doncs estem menjant-nos part de tot allò que hem anat llançant.
3: Mm-hmm, clar, els infants van a la platja potser amb pilotes, no?, amb joguines, mm-hmm, i es perden a la sorra, vols dir, això acaba al mar o se'ls escapa l'aigua, no?, perquè a vegades una onada i s'emporta...
4: Exacte.
3: Pilota, no?
4: Sí, és al·lucinant, sobretot jo durant el mes de març i tot això, que vaig molt per la platja, març, abril i això, que no hi ha tanta neteja, em trobo moltes joguines d'infants, pales, cubells, pilotes, joguinetes d'aquestes de plàstic, que o bé han quedat abandonades allà perquè se l'han deixat, o bé han arribat amb el mar perquè... just al final d'hivern hi ha aquestes llevantades, aquests temporals que aporten a vegades molts plàstics que estan surant per allà a la sorra, i bueno, doncs tot això que es podríem evitar, no?, de que acabi entrant dintre de la cadena alimentària, si tenim cura dels objectes que portem a la platja, tindrà cura de retornar-los.
3: Uh-huh. El tercer bloc, no? El soroll, qui no ha vist, doncs això, a gent, no?, que es munta, doncs, inclús una festa a la platja i porten altaveus. Què passa amb el soroll, no?, per l'hàbitat, també, de l'entorn?
4: Bueno, en el tema del soroll sí que hi ha... Sí que, bueno, hi ha les molèsties que tenim les persones i conflictes entre nosaltres, perquè a vegades, bueno, tu vas en un lloc, en una zona tranquil·la, en un espai natural, i et trobes que bueno, que és una zona que és igual que si t'anessis en un bar, perquè hi ha xivarri, hi ha soroll, hi ha fins i tot música i tot això. Doncs si ens afecta a nosaltres, a la fauna, que no estan acostumats a escoltar música, encara més, no? Doncs el que pot produir és que s'espantin i marxin i abandonin aquella zona. I també a l'inici del programa hem parlat de la contaminació acústica dintre de l'aigua, que cada vegada hi ha més estudis, a part del tema dels vaixells, sobretot a l'estret de Gibraltar, que és una zona de pas per on grans cetacis han de passar, i hi ha molta fauna per allà que entra i surt del Mediterrani. Allà, clar, també hi ha molta trànsit de vaixells, i bueno, ja sí que s'està estudiant que, bueno, el greu impacte, no?, que causa tota aquesta contaminació acústica. Després també en contaminació acústica trobem cada vegada també s'estan implementant més parcs eòlics marins, que són els molins de vent grans per produir energies renovables, que ho posen dintre del mar per no ocupar zones terrestres, i bueno, també produeixen soroll, no? Tot aquest soroll que bueno, nosaltres no l'escoltem, no ens donem compte, però clar, els cetacis sobretot es comuniquen amb freqüències que són molt baixes, i aquestes freqüències tan altes que poden produir els vaixells o els parcs eòlics, etc., doncs els afecten.
3: Per tant, això, el soroll afecta doncs, l'ecosistema, els peixos també,
4: Exacte.
3: Per fer-ho una mica més entenedor. Hem repassat una mica les cremes solars, els residus invisibles, el soroll en aquest primer programa d'aquesta temporada. La platja no és una piscina. No sé si vols fer una conclusió abans de tancar aquest capítol.
4: Com a conclusió, bueno, que això que parlàvem, que sí, que hi ha moltes espècies que viuen a la platja, que viuen al mar també, i que fins i tot nosaltres ens alimentem d'aquestes espècies, o sigui que si com més correcte ho fem, millor serà pel nostre benefici també.
3: Doncs queda clar, deixem aquí doncs aquest espai, aquesta nova edició de Compartir amb la platja amb la natura amb Xavier Pedro del GPEC. Qualsevol, no sé, informació que vulguin també conèixer de la vostra entitat, poden buscar-ho, no? De seguida, internet, esteu a tot arreu, no? Xavier?
4: Sí, a la pàgina web gpec.cat o a les xarxes socials trobaran molta informació de què fem.
3: Doncs ho deixem aquí fins la propera. Moltes gràcies per la teva col·laboració.
4: Gràcies.
3: A reveure. Adéu.

0: Avui a l'emissora parlem amb l'Adrià Carné, que és podòleg del centre LIACS a Vilanova i la Geltrú, i que a més també el podeu trobar a les xarxes socials com Adrià Carné Podólogo. El saludem, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I l'Adrià ens ve a parlar doncs, de podologia i de tot el que està relacionat doncs, amb aquest àmbit. I avui, per encetar aquest espai, ens vol parlar d'una cosa molt, molt típica que hem fet moltíssimes vegades, o hauríem de fer moltes vegades, que és tallar-se les ungles. Que sí, sembla tant. Una cosa senzilla.
1: Sí, sembla
0: però
1: fàcil,
0: no
1: però...
0: I llavors explica'ns, Adrià, perquè tallar-se les ungles té el seu, té les seves cosetes, no?, que hem de
1: sí,
0: saber.
1: Sí, sí, i pot crear problemes serios.
0: Doncs vinga, per on hauríem de començar?
1: Vale, aviam, he volgut triar aquest tema també perquè crec que és el més clàssic, el més típic, el que sol sortir tot arreu al principi, i bueno, després en altres ocasions ja parlarem de temes més complexos, però crec que aquest és un bon tema per començar. I bueno, al final hi ha molts pacients, la majoria de fet jo diria que venen a consulta, que tenen problemes de lo que es diu onicocriptosis, que és quan la ungla es clava, quan tenim un lateral de la ungla que molesta, que es posa vermell, que s'infecta. Això ja serien casos més greus, però en general hi ha molta gent que inclús només que es fiqui una mica la ungla cap a dins, pues, també li genera dolor. Llavors, el primer pas, que és tallar-se les ungles correctament, doncs et pot evitar ja això. Després entraríem en altres coses més complexes perquè no passi, però tallar-se les ungles correctament pot evitar molts problemes.
0: Que això, hi ha gent típica que diu, no, és que a mi l'ungla se'm clava. No, no sé si és ja perquè hi ha algun tipus d'ungla que té aquesta tendència o és perquè realment ens tallem malament les ungles.
1: Doncs mira, aquí m'agrada molt parlar del tema del calçat també, que ja aprofundirem més un altre dia, però sí que és veritat que sempre hem utilitzat calçats amb la punta molt estreta i la ungla, al no tenir espai, no ha pogut créixer plana, s'ha anat corbant i ha agafat una forma que inclús en casos concrets se li diu uña en teja de Provenza en castellà, que seria com una ungla molt corbada, molt com si fos un macarró, quasi. Vale? Llavors, una cosa és tallar-se malament la ungla, un lateral, i deixar-se un canto en sentit contrari cap amunt, que seria com una fletxa, no? I això li diem espícula. I aquí seria perquè nosaltres intentem retallar el lateral, perquè notem, no?, que està l'ungla molt posada, i sense veure-hi bé ens deixem un trosset que el creixer l'ungla cap amunt, doncs es va ficant a la carn i es va clavant. Això pot ser que simplement doni una petita inflamació o en casos més greus hi hagi una infecció, que és quan ens surt pus, fa mal qualsevol cosa, inclús quan estudiàvem a la universitat ens deien que són pacients que els fa mal inclús el llençol del llit amb la mínima pressió, vale? Llavors, clar, avui en dia tenim més eines per tallar-nos les ungles. Antigament doncs, era més complicat, o hi havia només el típic tallaungles. I de fet sempre explico que el típic tallaungles que utilitza la majoria de gent, que és aquesta espècie de pinça, no? Té una forma molt corbada i molt concreta que a vegades no pot deixar que ens tallem la ungla com toca. Vale? Llavors, què passa? Hi ha gent que se la talla amb tisores, nosaltres en podologia ho tallem amb cisalles, i jo sí que intento recomanar als pacients que s'ho tallin amb una altra cosa que no sigui el tallaungles, anar agafant la pràctica amb tisoretes o amb cisalles per intentar que no quedin aquests talls mal fets.
0: Per tant, ja tenim el primer consell, que és el material. Mm-hmm. Amb què ens tallem les ungles? Tampoc val qualsevol tallaungles, perquè tu abans deies aquests, però d'aquests tallaungles n'hi han de bons i n'hi han de,
1: sí.
0: No tan bons, no? A més, les ungles són
1: fortes,
0: dures.
1: Algunes
0: són
1: dures. Sí. Més que siguin més bons o més dolents, és com la forma que tenen, ¿vale? Perquè al final, si us hi fixeu, tenen una forma que no és totalment recta, molts cops fa com una corba, i hi ha pacients pues, que tenen l'ungla més plana, altres que la tenen més corbada, i a vegades aquest tipus de mossegada del tallar ungles no és el correcte o el que concorda amb la nostra ungla. Llavors, jo, per exemple, en el meu cas propi, utilitzo les mateixes cisalles que fem servir a la consulta, que tenen un tall més recte, inclús dins de les cisalles n'hi ha que tenen la punta més fina, més gruixuda. Hi ha molta varietat d'ungles i no totes es tallen de la mateixa manera.
0: En aquest cas, tu tens material professional, però si per una casa normal, què ens recomanaries que, diguéssim, tinguéssim al calaix doncs, per tallar-nos les ungles?
1: Doncs mira, pel públic en general, que tinguem les ungles no molt gruixudes, una ungla normal i corrent, entre cometes, jo acostumo a recomanar fer-ho amb unes tisoretes petites, aquestes que hi ha també per les ungles, que al final és agafar-li el truco, i si no, inclús amb les cisalles. Si un mateix està acostumat a fer-ho amb el tallar ungles i no té cap problema, doncs tampoc passa res, al final no cal ser obsessiu, però sí que pot ser que si l'ungla està molt corbada, doncs ens vagi millor una cosa o l'altra. Al final depèn del cas. Però en pacients que tenim, d'aquests que tenen l'ungla tan gruixuda, o sobretot gent més gran que amb els anys, amb els microcopers, microtraumatismes, se'ls ha anat deformant l'ungla, a vegades inclús tenen un gruix tan gran que ni amb tallaungles, ni amb cisalles, ni amb alicates. Llavors sí que hi ha casos que inclús recomanaríem més polir que tallar. Vale? Si tenen alguna llima electrònica o alguna manual, doncs anar llimant l'ungla fins que sigui més fineta i després ja tallar. O, òbviament, ja si no es pot, doncs anar al podòleg i...
0: Pregunta potser que semblarà rara, però on podem comprar aquest material? Perquè, clar, no val unes tisores qualsevol, tampoc.
1: No. Òbviament, avui en dia tothom coneix Amazon. Vale? Amazon està ple de material i hi ha material molt bo, material dolent, però bueno, al final ens podem guiar una mica per les ressenyes, les opinions de la gent. Però, bueno, tradicionalment el que s'ha fet sempre s'ha fet anar, per exemple, a la farmàcia. Avui en dia les farmàcies tenen inclús una secció pròpia que és tot material de podologia, des de protectors, plantilles estàndard amortiguants, bandatges, cisalles, de tot. I inclús en supermercats també tenen seccions on poden vendre material d'aquest tipus. Això al final, si un es sent més segur anant a la farmàcia perquè representa que és un lloc sanitari i ho vol comprar allà i assessorar-se una mica pels farmacèutics, perfecte. I si ets més atrevit, atrevida, doncs per internet també hi ha moltes opcions.
0: Perfecte. Ara ja tenim el material. Arriba el moment. Com es tallen les ungles?
1: Vale. El que tothom haurà sentit segur és que no s'han de tallar els cantos, vale? Que s'han de tallar rectes per intentar que les vores de la ungla surtin, que no es posin cap a dins. Però jo aquí sempre parlo de que jo el que explico és una mica amb l'experiència i no tant amb el que t'ensenyen a la universitat, a l'educació. Al final, jo porto ara 11 anys, he vist de mitja uns 120 pacients per setmana, vull dir que al final doncs, he vist moltes ungles. Ara sí que he muntat el centre fa mig any i vaig més tranquil, puc dedicar més temps amb la gent i no estan a saco, però he vist molta ungla. ¿Vale? Llavors, hi ha pacients que se la poden tallar perfectament recta i que li surtin els dos cantos cap a fora i no tindran cap problema, i hi ha pacients que tenen la ungla de tal forma que si deixes aquest angle de 90 graus també acaba sent una punta. ¿Vale? Llavors, què passa? Lo normal és, si ens hi fixem, la ungla té una part blanca, a la part més distal, a la part més llunyana de la base, que és el que normalment tallem, perquè és blanc perquè no està unit a la pell, no està unit al teixit. Llavors, en principi, tallant una mica aquesta zona, hi ha preferències, hi ha gent que li agrada deixar-se-les un pèl més llargues, un pèl més curtes, perquè a vegades també hi ha una pell que s'enganxa sota i pot ser sensible. Vale? En principi, seria una mica tallar el que seria aquesta zona el més recta possible, també depèn com sigui la forma de la ungla. I el que sí que jo recomano normalment, i és el que solem fer a la consulta, és l'angle de 90 graus que queda, sí que tallar-lo una miqueta, però no és que curvis tota la ungla, simplement que no deixes una punta, sinó que treus aquesta micropunta que pot ser un mil·límetre només, però arrodonir ni que sigui un mil·límetre aquella punteta. Clar, això a vegades amb ungles més rectes és més fàcil, però ungles molt corbades doncs no és tan fàcil i aquí és on a vegades hi ha problemes. Per això sempre s'ha dit que de per si es deixin doncs, rectes, que surtin les puntes, però ja, depèn de cada cas.
0: Clar, i ara tots ens estem imaginant la ungla del dit gros.
1: Sí, la principal.
0: Però, clar, però hi ha quatre ungles més i cada una és més petiteta i té les seves històries, no?
1: Exacte, la del dit gros normalment és la que sempre sol donar més problemes, perquè al final és el dit amb la que fem la propulsió del cos, bàsicament, i és la ungla més gran. Vale? Al final també la majoria de calçat fins ara tenia una forma que anava com una mica en punta. Vale? Ara sí que estem parlant de calçats més amples, però abans el calçat era una mica més estret de la punta, i inclús els nostres avis tenien tendència a que els deien que el calçat havia d'anar molt apretadet, ben ajustadet, ben agafat, i això també feia una compressió als dits i podia anar apretant la punta i que la ungla es anés corbant. Vale? Llavors al final... cadascú és un món i cada cas s'ha de tractar diferent, però la ungla del dit gros i la del segon també, la del segon dit, són les que solen ser més problemàtiques, perquè hi ha gent que el segon dit el té més llarg o més curt i a vegades en casos que el segon dit és més llarg sol torçar-se una mica, pot posar-se en urpa, en martell, i la ungla també es pot corbar, inclús hi ha molta gent que té el que deia onicocriptosis, que és la ungla clavada però del segon dit. I la del cinquè, la del dit petit, sol deformar-se molt, per lo mateix, perquè hi ha molta fricció, hi ha una agressió constant a la ungla i acaba quedant aquesta típica ungla que la gent diu no, és que a mi quasi ni em surt, o és molt petita, o sempre se'm cau, o se'm trenca. I és perquè són ungles distròfiques, que s'han anat deformant amb el temps.
0: Molt bé, doncs paciència, tallar-ho el més recte possible i sobretot no deixar aquestes puntetes que després poden esgarrapar o punxar o alguna... Sí, sí. Algun tip més que haguem de tenir en compte?
1: Jo el que acostumo a recomanar sempre, i funciona molt bé, és que pacients que tingueu ungles clavades, que noteu que us molesten una mica els laterals, us heu de fixar sobretot amb el calçat, perquè a vegades, simplement amb el consell de dir-li a la gent compreu un número més, que s'obri una mica d'espai, evitem una mica la compressió als dits i, per tant, la ungla deixa de molestar. Jo he tingut molts pacients que han portat sempre calçat més apretadet i han patit sempre d'ungles clavades, i quan li hem dit porta un número més, m'han vingut al cap d'un temps dient que ara ja quasi no li feia mal.
0: Veig que això del calçat en parlarem en més d'una ocasió. Doncs Adrià Carné, podòleg del Centre Liacs de Vilanova, si algú necessita alguna cosa més específica o té algun problema, doncs sempre et pot trobar a la clínica.
1: Sí, allà estarem.
0: I també poden trobar a xarxes socials. Sí. Adrià Carné, podòlogo, allà sí. A Instagram, sobretot, sí. Amb totes aquestes explicacions i a més també amb imatges que a vegades doncs, també va millor. Doncs Adrià, fins la propera. Espera, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, ens veiem.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Doncs Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
2: Avui us porto una planta molt coneguda entre tots vosaltres, que és el julivert. És una planta que tant la podem trobar al mercat com la podem tenir al balcó de casa nostra o al nostre jardí. Llavors, bueno, us explico una miqueta, a part de les propietats culinàries que tots coneixem, doncs també una mica de propietats medicinals, que també en té moltes. Llavors, bueno, el julivert és de la família de les umbel·líferes, és a dir, de la família de l'anís, de l'anet, del fonoll, és de la mateixa família. Ho sabem reconèixer per la flor, perquè és com una umbrella, és com un paraigües. Llavors, en infusió, aquesta planta fa marxar el mal de queixal. No sé si ho sabies, Àngels, però té aquestes propietats. I després tant podem fer aquest, ens en podem empassar, com podem fer gàrgares, és a dir, ens ho podem passar per la boca, i tant pot ser com si diguéssim la tija com les fulles. Llavors, per aliviar aquest mal de queixal, doncs podem fer servir el julivert. Que tothom fa servir el clau, no? Quan molta gent ho fa servir, quan té mal de queixal, però el julivert era més desconegut, però bueno, també útil. Després també la seva, tan infusionat com menjat, és carminatiu, és a dir, que elimina els gasos i també és diürètic. I també després, per les dones, doncs, fa que no tinguin tant dolor de la regla. També es fa servir cru quan tenim digestions pesades. Llavors, també, per exemple, quan tenim moltes hemorràgies nasals, que de vegades hi ha gent que per diverses causes, augment de pressió o de vegades quan estem nerviosos, doncs es fa servir la infusió d'aquesta planta per controlar les hemorràgies. Després també per baixar de pes, és a dir, per aprimar-nos, doncs podem prendre el suc d'aquesta planta. Curiós, no?, aquesta aplicació, no?, avui en dia que tothom va a la farmàcia a comprar-se preparats, doncs mira, una planta que tenim al nostre abast i la podem fer servir per baixar aquest pes. Però després explicaré les contraindicacions del julivert, que tampoc podem abusar. Després també com es pot usar com un gran anticonceptiu, és a dir, es veu aquesta infusió per 3 dies seguits abans de tenir la regla. A veure, és un ús antic, no està comprovat al 100%, però pot ajudar. Després també s'utilitzen malalties de tipus digestiu, tant com són les diarrees, els còlics dels bebès o mal de panxa. Després també és útil per gent que té problemes de caspa, és útil per quan ens podem fer l'últim rentat del nostre cabell i posar-nos el julivert, doncs és útil per eliminar aquesta caspa. Després també va molt bé tant per via externa, que podem posar julivert en un pot amb alcohol i ens podem fer fregues a les cames, perquè va molt bé per la circulació de la sang, o bé per via interna. Després també va molt bé per estimular la vesícula biliar, per desfer les pedres dels ronyons, que aquest ús és molt important i és bastant desconegut. I després, si una mare, per exemple, vol deixar d'amamentar els seus bebès, doncs és una planta que disminueix el flux de la llet. Un ús que també desconegut, però que pot ser molt útil. Després, molt útil també, quan estem en èpoques que no tenim massa gana, doncs és útil prendre julivert. Molts usos, oi, Àngels? També és útil per aquesta obstrucció hepàtica, per tant, dit, no?, que també és útil per la vesícula biliar. Un altre ús, així com també la ruda, és bastant desconeguda, que també es pot fer servir per rentar-nos els ulls quan tenim conjuntivitis, sobretot. Doncs el julivert és molt útil per la conjuntivitis. També, un altre ús així curiós, és útil com a afrodisíac. Després també, en època estival, que són molt corrents les salmoneles, doncs és molt útil per tractar la salmonela. Després, quines precaucions hem de tenir? Per exemple, amb dones que estan embarassades, doncs hem de disminuir el seu gust perquè pot provocar avortament, perquè té un component essencial que és l'apiol que pot provocar aquest avortament. També té certa activitat antibiòtica, per això he dit que pot ser útil per a salmonella. Va bé pels ossos, val? Per reforçar els ossos, perquè té minerals com el potassi, el fòsfor, la calç, el ferro, vitamines A, C i E. Val? Després també, quan ens ha picat algun insecte, val? Un ús bastant desconegut també, podem picar aquestes fulles de la planta fresca sobretot, perquè sabeu que el julivert el podem trobar, o sigui, el podem comprar als supermercats, però també el podem trobar de forma salvatge. Llavors, aquestes fulles de la planta fresca es piquen i s'apliquen en forma de cataplasma per les picades d'insectes. I després també, gent que tingui problemes de mal alè, doncs les fulles es poden mastegar i es poden fer servir per tractar aquest mal alè. Després és útil també en el cas d'infeccions urinàries, un altre ús que desconeixíem. I realment, veieu que té moltes indicacions, però tampoc podem abusar d'ell, val? Perquè té aquest component de la piola aquest que pot ser neurotòxic, que dic que sobretot per les dones embarassades doncs totalment contraindicat. Llavors, doncs res, és anar-lo fer servint amb consciència, sense abusar, no? Mai es pot abusar de cap planta, però sapiguem bueno, que té un munt d'indicacions, a veure si seria bo, no?, recordar-les, i això ja és més difícil. Doncs res, Àngels, gràcies a tots, gràcies als oients i fins la propera. Gràcies.
0: Molt bé, doncs Sílvia, hem arribat ja al punt i final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Enobotànica. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.
1: Adéu.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: I obrim una nova secció dedicada al consum que fem en col·laboració amb el Servei de Consum Municipal i amb la tècnica Imma Laborda de l'Ajuntament de Cubelles. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres a una secció més de consum.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: I bé, en aquesta secció anem parlant doncs, d'èpoques en què el consum va més al dia i també de tant en tant ens agrada exposar casos reals per avisar la població de doncs, situacions que van sempre en el fil de la legalitat, de l'estafa i que ens poden comportar també problemes amb serveis, amb productes que no saps com acabes pagant i no tenies la necessitat ni la voluntat, que et canvien una cosa per una altra. Bé, doncs d'això també en volem parlar i normalment acostuma anar acompanyat això d'aquestes trucades insistents que et donen ofertes, que et parlen de mil històries i que reps el telèfon i que t'acaben fent picar l'ham, no? I me la borda, explica'ns, aviam algun d'aquests casos que s'estigui donant últimament relacionats amb consum, amb aquestes trucades i gent que després se sent enganyada, no? Pel que ha acabat resultant tot plegat.
1: Sí, la veritat és que cada dia més persones, no, reben i rebem, no, rebem trucades on ens ofereixen canvis de companyia telefònica, companyies energètiques, aquestes són les més habituals, no? També hi ha de bancs, les de bancs ja són estafes, però de canvis de companyia, no? Sobretot de telefonia mòbil o internet i energia són les que més n'hi ha, no? Amb aquests descomptes, no? Irrepartibles, no? Però poden haver-hi sorpreses, no? Llavors, hi ha alguns consells, no? Per exemple, no? Primer de tot, no us deixeu pressionar. Si us diuen que l'oferta s'acaba ara mateix o que hi ha un dia, desconfieu. Aquestes ja són els primers consells i tips, no? Les decisions precipitades no surten bé. Demanar sempre la informació per escrit. Aquesta és la més complicada, vale? Perquè com les companyies ho fan per telèfon i li anem a gravar. Mm-hmm. I aquest és el primer consell que donem, que és el que donem cada dia a tothom i el que més ens funciona a l'hora de reclamar, és gravar. És a dir, si creieu que qui us està trucant, que ara entrarem, no?, a confirmar si qui ens està trucant és vàlid o no, hi ha una oferta perquè pot ser, no?, que realment es faci una contractació per telèfon i sigui correcta. Però per si de cas, tot i això, o quan fem una reclamació, fem una incidència, gravem. Mirem de buscar-ho, si és des del telèfon mòbil, dir, sisplau, un moment, vaig a gravar la conversa. Si no sabem com fer-ho, demanar-li a algú que estigui gravar la conversa. Si no ho podeu fer, dir-li a la persona que us ha trucat, si us interessa, que us torni a trucar. És a dir, pot ser que hi hagi una oferta perquè t'entra un, jo què sé, no? Tens una oferta perquè t'entra un dispositiu gratuït amb la teva companyia, d'acord, està bé, em sembla bé, però ara no puc atendre'l, truquim demà a aquesta hora, perquè així també és una manera de confirmar que és una realitat.
0: O enviem-ho per correu electrònic, no?
1: Sí, això és el bàsic, però el correu electrònic...
0: I m'ho mirarem calma.
1: Això és l'ideal, però ja estic anant a que després no ho fan. Ja. Ho fan o el pitjor de tot que fan les companyies, que és el que més tenim. Ara fa un temps que ja no ens en trobem, eh? Potser també és veritat que van canviant i es van posant a puesto moltes, però recordo, bueno, el que fan moltes és que t'envien per SMS el contracte. Llavors tu te l'has de llegir, que és petitíssim, sobretot més ho fan amb algun tipus, i en aquell contracte et deia d'una manera molt petita que era, tu l'has vist, i aquell SMS ja és una confirmació. Perquè li has donat a l'okay, a l'obrir-lo i ja el tens. Per tant, tu estàs lligat perquè ho has llegit, però realment les condicions que t'han enviat no són correctes. Aleshores, sempre millor, clar, per escrit, sempre. Perquè pensem una cosa, qualsevol contracte o canvi de tarifa és obligatori que el facilitin per correu electrònic o en un document que es pugui revisar amb calma abans d'acceptar. És a dir, en teoria hi ha una obligatorietat. Sobretot, a més, en temes energètics i temes més així. En temes de telefonia és el mateix. Hi ha una obligatorietat si hi ha un canvi, però és a posteriori i ja ho tens gravat i és més complicat. El que dèiem, no facilitar dades personals bancàries o números de contractes si no està clar, perquè les empreses que són legítimes no les demanaran, perquè ja les tenen. I aquesta és la més important, que és el carrer al que ara diem, no? Si la trucada és d'una companyia que no és la nostra, s'ha de verificar la identitat de l'operador. Demana el nom, l'empresa, el nom de telèfon, per qui em truca, no? Que moltes vegades t'ho diuen, eh? Sí, sí, truco de l'empresa aquesta i som, no? Però si us diuen que truquen per de part de la mateixa companyia, sàpiga que de sovint no és veritat. És a dir, es pot penjar i trucar directament al servei d'atenció al client oficial per comprovar-ho, no? Un cas real, no? Vaig a fer ara un cas real que vam tenir l'altre dia, que en aquest cas era de la Caixa. Diuen, truquem de la Caixa, això és una estafa, eh? Però truquem de la Caixa. I llavors la persona diu, ostres, vols dir que no? Aquesta persona no ens ha escoltat? I vaig a confirmar-ho. I li diuen, sí, sí, som de la Caixa, miri com des del telèfon que l'estem trucant. És el que surt a internet. I tu mira, i es mira la pantalla del mòbil i diu, ah, doncs sí, veig que és el 93, el número de la Caixa. Li parlen en català, no? Li diuen, llavors li diuen, ei, estem veient que hi ha algú que ha estat intentant entrar al seu compte. Li anirem enviant uns missatges electrònics amb el nou PIN i tot perquè ho facin. És tan, tan similar al que es fa normalment, no? Normalment amb el banc ja es fa, no? No trobo la meva clau. I com ho fem tots? Doncs li donem, t'envien un missatge al mòbil i ho fem, i anem fent aquests passos. Per tant, és molt complicat. Però una vegada vas fent així amb els SMS i han buidat el compte.
0: Clar, tu estàs donant accés a una altra persona.
1: Que no és, però és que per això, i això és molt complicat.
0: Però això és una estafa, diré. Això és una
1: estafa,
0: delicte,
1: això no, és delicte.
0: No és un problema de consum, sinó que és un delicte directament, un ciberdelicte d'aquests o...
1: Exacte. Aleshores, què es pot fer en aquest cas? Bueno, apuntar la data, l'hora, mirar... Disculpa,
0: I anar als Mossos d'Esquadra, entenc que anar als Mossos d'Esquadra.
1: Sí, exacte. Bé, és una denúncia, no és un cas de consum. Poc podem fer, és una denúncia administrativa. Sí que podem fer perquè nosaltres fem el venir aquí, per exemple, no? Fer aquestes crides quan veiem que hi ha un cas, no? Per això he dit directament que truquen de part de la Caixa, perquè pot passar amb algú o d'un altre banc. Si haguéssim gravat la conversa, com hem dit, no? Si quan sigui una cosa així de truquem tot de la Caixa, que hi ha un problema, si la gravem, doncs ja tenim més eines per poder reclamar, si poguéssim identificar. I el que hem dit abans, si truco de la Caixa, però hi ha un problema, doncs disculpem un moment. Intentar trucar, anar a amb el teu servei, vas a la teva oficina bancària, mires les teves comptes i ho mires tot una mica, perquè és tan, tan
0: primer,
1: creïble...
0: Esperi, que miro vera, penjo, ja miro els comptes un moment o vaig a l'oficina, no? I no donar per...
1: I no donar-ho.
0: No donar-ho per vàlid perquè és una trucada, no?
1: No, perquè... Les per això són estafadors. És a dir, una cosa és que sigui un cas de consum, no? Com hem dit fa una estona, no? Que és un canvi de companyia, però hi ha dues companyies que les pots identificar. I l'altra és i que pots reclamar. Després que sigui, que prosperi o no, ja potser ja hem de mirar la càrrega de la prova. Però una estafa, i n'hi ha tantes cada vegada més, ja n'hem parlat moltes vegades, ja farem un altre monogràfic, si cal un altre dia, de totes les estafes que hi ha per telèfon. Cada mes et diuen després que no has sigut tu vigilós, o com, no és la paraula, com
0: bé,
1: es digui?
0: Clar, després, a més, et trobes que l'entitat bancària... la seva resposta és, bé, doncs, si tu els hi has donat l'accés, doncs els hi has donat l'accés, que clar, no?
1: Exacte. No has sigut diligent, això és la paraula, l'estava buscant. No has sigut diligent en conservar les coses i fer-ho. Tot i això, hi ha molta impunitat i abans, quan hi havia un robatori de targeta de crèdit, els bancs tornaven...

0: segons, no? Ara estem al nou any i pugen les tarifes, però que poden, que tenen un altre servei d'amb dues companyies que són més econòmiques. Bueno, aquí ja es pot desconfiar una mica de que la teva pròpia companyia te'n recomani unes altres, no? Però bueno, la persona...
1: I fins i tot desconfiada que t'avisi de que t'apuja sí. la tarifa. Vull dir.
0: Sí, sí, però bé, això passa. Com hem dit, són casos reals i de no persones grans, eh? I aleshores fa el canvi de companyia i te'n dones compte que no. I llavors què passa? Que o tens una permanència, que la companyia antiga et cobra la permanència que tenia i la nova també te la cobra si et vols donar de baixa. Clar, tenim 14 dies per retornar-lo, però què fan aquestes companyies de baix cost, eh? Quasi algunes són de baix cost. Doncs et venen molt ràpid a canviar, a ficar el wifi, a canviar-ho, llavors ja t'han començat a prestar el servei i llavors ja no serveixen els 14 dies per poder de desestiment. Llavors et trobes que tens un servei amb un servei amb l'altre, o que no tens wifi, que també ens ha passat, no? Que doncs, la gent està desesperada perquè, bueno, doncs perquè ara aquí no té internet a casa. Doncs.
1: Clar, ho necessites per tot.
0: Per tot, no? Potser hi ha algú que estiguis treballant, el que fos. I aquesta és complicada. És complicada perquè la persona ho tenia. Com podríem haver evitat una mica o que la reclamació sigui més senzilla? Gravar, torno a dir, no? Gravem-ho, perquè si aleshores tu, se t'estan fent passar per la teva companyia, aquí ja pots anar a la nova companyia i reclamar. I dir, escolta'm, no, tu has fet un engany, ho has vist... I a més, si ens venen a l'oficina del consumidor i veiem que és una companyia que això ho està fent, normalment ens juntem amb oficines de consum, fem conjunta i es fan denúncies.
1: I gravar funciona, s'ha demostrat. Hi va haver un cas molt mediàtic, que precisament era una persona de Cubelles amb una empresa de subministrament elèctric, Endesa, i que havia subcontractat, no? per tractar la gent que devia diners, no? A una altra empresa que s'encarregués d'aquests casos de la gent que devia diners, i gràcies a que la persona que rebia la trucada ho va gravar, que era una persona doncs, amb vulnerabilitat energètica i que per tant no estava obligada a fer que a tornar aquests diners, i va rebre unes trucades molt agressives d'aquesta empresa subcontractada per Endesa, gràcies a gravar-ho, com que es feien passar per funcionaris del jutjat aquesta empresa, per cobrar, gràcies a gravar-ho, doncs va guanyar el cas i Endesa també va deixar de subcontractar aquesta empresa, va admetre que no eren les maneres adequades de treballar, un cop es va poder demostrar, fins que no es va demostrar, potser no li va interessar tant, i va ser un cas molt, molt mediàtic i que a més darrere hi va haver, doncs, organitzacions, no?, de defensa de la pobresa energètica i tot això, doncs l'Aliança contra la Pobresa Energètica i altres organitzacions que ho van fer públic i per tant, doncs això demostra que gravar aquestes trucades després pot servir per demostrar-ho tot plegat.
0: Sí, tant. Mira, justament aquest cas que estàs dient, perquè estic recordant ara alguns altres similars de quan hi havia, per allò de la reclamació, recordo que un cop, jo mateixa, perquè la persona que va venir era bastant vulnerable i no sabia, com, bueno, una persona gran i no tenia molt de coneixement amb el tema també a nivell del telèfon, i em va dir, mira, no fa més que trucar-me aquest mòbil. I me'n recordo que el vaig trucar jo, personalment, i vaig dir, hola, truco del Servei Públic de Consum, que a més ho vaig ficar amb altaveu i tenia un altre mòbil gravant també. I aquella persona, a part de que va canviar el to, resulta que era una persona autònoma que l'havien subcontractat, devia tenir un guany per tot el que trucava, i a l'acusament, vull dir, a mi em va penjar, o em va contestar així ràpid i va penjar, i ja vam veure, no? Però realment aquella persona estava molt angoixada perquè no parava de trucar-la. D'una forma constant i repetita i repetitiva, no? Ara moltes trucades ja surten amb la sospita de trucada brossa. Què ens passa? Què més ens diuen, sobretot molta gent més gran? És que si em truquen de l'hospital... És que l'agafo perquè estic esperant una trucada i els hospitals ja tenen aquests números llargs, no? Ara sí que és veritat que a vegades les companyies surten la sospita de trucada habitual, però és el que dèiem, no? El dret al desestiment, gravar, reclamar molt ràpid, i el que hem dit de gravar la conversa és bastant important pel que comentaves. I seguint amb el fil

0: Això és veritat, nosaltres tenim bastant de contacte amb serveis socials i sempre que hi ha algú que hi ha una vulnerabilitat, abans de tallar-li, el servei social sempre rep una carta que avisa i on ells fan un informe i segons quins casos ja estem derivats i treballem també conjuntament.
1: Mm-hmm. Bé, doncs el drama d'aquestes trucades que inunden tants telèfons i les conseqüències que poden tenir doncs, són de consum i fins i tot, doncs, ho hem comentat, estafes i delictes que ja van molt més enllà i que, per tant, serien casos policials.
0: Sí, per exemple, ara m'he recordat també l'últim que hem dit, no? Petits consells. Són complicats però funcionen, a part de que la gent s'apunti a la llista Robinson, que això ja ho hem dit, per no rebre trucades no desitjades. Si quan ens truquen podem identificar qui ens truca, llavors dir-nos-ho a l'oficina de consum també, que ens ho diguin, perquè ens estem juntant oficines de consum per després fer denúncies conjuntes, perquè inclús si la persona pot anar a l'Agència de Protecció de Dades, que Protecció de Dades sí que fica multes grosses, més que no consum, i també de, no, d'on has obtingut les meves dades, qui te les ha donat, i jo no t'he donat permís perquè em truquis per fer-me trucades comercials. O sigui, a més estic a una llista Robinson on estic dient que no vull. D'on les has tret, qui te les ha donat? Que és el que dèiem abans, de que a vegades quan consumim així o fem compres gratuïtes, la gent el que està obtenint són les nostres dades.
1: Bé, doncs temes que segur que protagonitzaran també altres espais de consum que us anem oferint aquí a Ràdio Cubelles gràcies a la col·laboració del Servei de Consum Local i de la Tècnica Municipal i Malaborda. Ho hem de deixar aquí, que vagi molt bé. Fins la pròxima.
0: Adéu, fins la propera.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que ha reculat unes dècimes de nit. Hem tingut una mínima una mica per sota dels 24 graus, però en canvi la màxima fins i tot pujarà i podrà estar entre els 32 i els 33, amb el que podria ser el dia més calorós del que portem d'any, i una humitat i xafogor moderades. Vent feble de mestral fins a mig matí i moderat de garbí la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejou considerable a la tarda. Per demà dimecres esperem que el temps en conjunt es mantingui dominat pel sol, sí que amb algun núvol baix fins a mig matí, i que es tornarà a repartir a partir de mitja tarda amb un cel una miqueta més clar al migdia, i fent que la temperatura torni a pujar de nit i en canvi baixi de dia, i es mourà entre els 24 o 25 de mínima i de 31 a 32 de màxima, amb una humitat moderada i xafogor una mica més notable. Vent feble de mestral fins a mig matí i deixa boc la resta del dia, fent que la mar estigui una mica moguda amb marejó més destacable al final del dia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. El govern local vol reforçar el nombre de contenidors abans de fer el tancament electrònic a tot Cubelles. Segons ha explicat el regidor Josep Maria Hugué, han detectat que hi ha zones on faria falta més capacitat i que estan treballant en una modificació del pressupost per poder fer la inversió en contenidors tan aviat com sigui possible. En declaracions a Ràdio Cubelles, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, ha confirmat ara fa uns dies enrere que abans d'activar tot aquest tancament electrònic dels contenidors a tot el municipi, el que volen és reforçar uns quants punts on es troben desbordaments habitualment.
3: Això anirà condicionat a que puguem fer un reforç que estem treballant de diferents illes a diferents llocs del municipi, perquè sí que és cert, doncs, que hi ha punts més crítics, que hi ha sobreeiximents, doncs, perquè fa falta més volum, no?, d'aportació. Altra cosa és l'incivisme de la gent, que és un altre dels apartats, no? Perquè el que sí que cal dir, doncs, que hi ha algun punt que convé reforçar, i amb això hi estem treballant, per disposar d'aquesta partida econòmica per poder fer aquesta inversió amb una sèrie de contenidors.
0: Per aconseguir aquesta inversió en nous contenidors, el regidor Josep Maria Hugué ha admès que hauran de tramitar una modificació del pressupost 2026 aprovat definitivament aquest mes de juny.
3: Ha d'anar condicionat a modificacions pressupostàries de diferents àrees perquè això no es va contemplar en el pressupost aquest. Aleshores farem alguna modificació de crèdit, no? Uh-huh. Que hi veurem si ho podem pagar, doncs, amb alguna minoració d'alguna àrea, o s'haurà de fer a través de romanent de tresoreria. Bé, això és el que s'està treballant a nivell d'Hisenda, i bé, tan aviat com ho tinguem disponible, doncs ho demanarem a la Mancomunitat per fer aquest encàrrec.
0: Paral·lelament, aquesta setmana s'han estat instal·lant els sistemes electrònics de tancament als contenidors. Ara aquests contenidors estan oberts, només cal apretar el botó i esperar que s'obri la tapa, i no necessiten, per tant, el clauer electrònic, tal com ha confirmat Josep Maria Hugué.
3: Estan acabant d'instal·lar els sistemes electrònics de tancament, i d'aquí vull recordar que ara mateix no estan tancats els contenidors, que s'apreta, s'espera 2 segons i s'obren. Val? Perquè la gent a vegades diu: no, és que està tancat. No està tancat, està posat el sistema de tancament. Val? Llavors, abans de, com deies, no? Anirem fent el tancament per fases, no ho farem tot de cop, anirem fent-ho per diferents fases, de diferents nuclis, per d'aquí a final d'any.
0: les pròximes setmanes, però l'Ajuntament i la Mancomunitat Penedès-Garraf sí que preveuen anar activant aquest sistema amb el clauer electrònic en zones concretes del municipi, encara no de manera general. D'altra banda, des de principis de juny s'han ampliat les freqüències de recollida de residus, sobretot a la franja marítima.
3: Des de la primera setmana de juny fins a la primera de setembre hi ha un increment de freqüències, sobretot a l'àrea de platja. Hi ha un increment important a la façana litoral de recollides, evidentment, perquè és necessari, perquè hi ha un increment poblacional i que tot això en principi estava contemplat en el plec del nou contracte.
0: I aquest estiu també està prevista la publicació per part de l'Agència de Residus de Catalunya de les dades de recollida selectiva del 2025 a Cubelles. Seran les últimes dades prèvies a fer el canvi de sistema i, per tant, es podrà veure una fotografia d'en quin punt es trobava el reciclatge abans d'activar el sistema actual.
4: Aquest mes de juliol, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó acull un taller de creació d'audiocontes adreçat als més menuts. L'activitat es desenvoluparà els dies 16 i 23 de juliol i està conduïda per la creadora i narradora Laia Flores. Durant la primera sessió, els participants podran imaginar i elaborar una història pròpia que després podran enregistrar, incorporant també la seva veu i diversos efectes sonors. Durant la segona trobada ja podran escoltar el resultat final del seu treball i compartir l'experiència amb la resta del grup. A més, els audiocontes creats quedaran disponibles a la biblioteca per futures consultes, ampliant així el fons de recursos sonors de l'equipament i posant a l'abast dels usuaris noves creacions sorgides del mateix taller. Laia Flores ja ha participat en altres ocasions en activitats organitzades per la mateixa biblioteca Mossèn Joan Avinyó. Entre aquestes destaca una sessió de l'Hora del Conte celebrada al novembre d'ara fa un any, on va oferir també a les famílies una experiència de narració oral en català amb històries originals i personatges plens d'imaginació, amb l'objectiu de fomentar en aquella ocasió el gust per la lectura i l'escolta compartida. Ràdio Cubelles va tenir l'oportunitat de conversar amb ella sobre la seva trajectòria i la seva tasca en el món dels podcasts i dels audiollibres. Això és el que ens explicava.
5: Doncs, mira, sent molt sincera, jo he treballat molts anys a la ràdio i per un tema també d'intermitència de la feina, no?, i de buscar altres alternatives, a vegades fins i tot per complementar una jornada, doncs em vaig formar en narració d'audiollibres, que era un tema que a mi doncs, em semblava molt interessant. I arran de començar a narrar audiollibres i compaginar aquesta feina amb la feina de periodista i de locutora a la ràdio, doncs va sorgir també el explicar històries. Jo ara, afortunadament, fa un any que em dedico en exclusiu pràcticament a la locució i la narració d'audiollibres només, i ho compagino doncs, a fent hores del conte, explicant contes i fent tota aquesta mena de taller d'infantils que de sobte he descobert doncs, que m'agrada moltíssim i que és una altra manera d'explicar històries.
4: Durant l'entrevista amb Laia Flores també ens va explicar el per què sent aquesta passió per la narració oral i com treballa ella per transmetre històries a través de la veu.
5: Aquesta experiència d'explicar els meus contes a les biblioteques, tenia gana d'oferir alguna altra cosa diferent, no? Doncs dir, mira, tinc això i tinc això. I aquí em vaig adonar, jo tinc un nebot petit, a qui li explico molts contes i me'ls invento, tinc facilitat per inventar-me historietes, i vaig descobrir que al final, acompanyat d'unes dinàmiques bàsiques, doncs jo faig servir capsetes amb paperets o faig servir, no sé, una boleta on hi ha granets d'arròs amb diferents lletres i els agafen i els miren amb una lupa, o sigui, agafant diferents dinàmiques i per explicar contes, bàsicament, i amb una mica d'imaginació, ja he creat com una mena d'espectacle que pot durar entre una hora i una hora i mitja, on improviso contes. I és una activitat molt divertida, on els nens participen activament, i és meravellós veure com els expliques un conte que t'acabes d'inventar i que t'han ajudat ells perquè han participat, perquè jo faig que participin de moltes maneres diferents, i se sorprenen, els agrada i en volen un altre, no? I són contes, l'espectacle es diu contes de 5 minuts i s'ha acabat, perquè la gràcia és que són molt curtets.
4: Periodista i narradora d'audiollibres, Laia Flórez, compta amb una trajectòria consolidada en el món de la narració oral. És també coneguda per la seva participació al podcast Explica'm Històries de RAC1 i per haver posat veu a nombrosos audiollibres disponibles en plataformes digitals. La seva activitat combina la narració, la divulgació i la formació, contribuint a impulsar la cultura de la veu i els nous formats sonors.
6: La piscina municipal de Cubelles ja ha obert les seves portes per donar el tret de sortida a la temporada d'estiu. El regidor d'Esports, David Ques, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, a peu de la pròpia piscina, que l'Ajuntament assumeix un any més la gestió directa de l'equipament de manera provisional, després de que la licitació conjunta amb el bar-restaurant no es pogués cloure per qüestions tècniques. L'objectiu és, de cara a l'any vinent, la gestió passi a ser completament externa. Així ho explicava el propi regidor d'Esports, David Ques.
7: Sí, doncs la veritat que molt, molt contents de poder obrir-la. Al final, doncs, a contracorrent l'hem pogut obrir. La piscina, al final, doncs, partíem a principis d'any de que se l'emportés el que guanyés la licitació del bar-restaurant piscina. Al final, per qüestions tècniques, la licitació no es va poder treure i al final, doncs, aquest any la tornem a gestionar nosaltres i ja de cara a l'any que ve, doncs, sí que esperem ja definitivament que la gestió sigui completament del bar-restaurant piscina. Tot el mateix, al final nosaltres el que fem és gestionar-la, ficant el tema del socorrisme i el manteniment de la piscina, i a partir d'allà horari, taquillatge i tot és exactament el mateix dels darrers anys.
6: La reobertura de la piscina és una de les mesures més esperades de l'estiu, especialment per fer front a les altes temperatures. També per als nens i nenes que participen dels campus que organitzen les diferents entitats esportives de Cubelles i cada dilluns a divendres omplen les instal·lacions esportives.
7: Sí, al final la piscina, a part de ser un refugi climàtic, doncs també donem servei als campus, que aquí al poliesportiu, doncs, ens podem trobar setmanes on hi ha més de 500 nens al poliesportiu, i crec que era una necessitat pel poble, tant per als usuaris de cada dia com les entitats esportives que gaudeixen d'aquesta piscina i donen, doncs, aquest refugi amb aquestes calors que estan donant ara a tots els nens i nenes.
6: El funcionament de la piscina manté les mateixes condicions i tarifes de l'any passat, diferenciades entre residents i no residents, amb tota la informació disponible al web municipal cubelles.cat. Els tíquets es podran adquirir directament a les instal·lacions i per qüestions de seguretat només es podrà pagar amb targeta de crèdit. La piscina, doncs, estarà oberta cada dia de dilluns a diumenge de les 11 del matí fins les 7 de la tarda i fins al proper 6 de setembre. A més, l'Ajuntament ha habilitat una zona de pícnic amb taules i cadires, el que era la terrassa del bar poliesportiu, i per fer més còmode l'espai d'esbarjo per totes aquelles persones que vulguin passar una estona a la piscina municipal.
0: La regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Cubelles, Renata Bedós, ha confirmat que totes les famílies empadronades a Cubelles que van sol·licitar una plaça per als seus nadons a la Llar d'Infants Municipal La Draga tenen la plaça assegurada per al curs que ve, 2026-2027. La demanda ha obligat a realitzar un sorteig que s'ha fet fa pocs dies i, finalment, els ajustos en l'oferta inicial han permès absorbir totes les famílies empadronades a la vila que ho havien sol·licitat. Segons ha explicat la regidora, la Llar d'Infants La Draga afronta ara el seu segon curs consecutiu amb una previsió d'ocupació plena. En el de les places D2 hi haurà un total de 80 infants distribuïts en 4 aules, completant les 27 places noves que s'han ofert. Pel que fa a I1, de les 36 places disponibles, 32 han estat ocupades per infants empadronats, mentre que les 4 restants s'assignaran mitjançant la llista elaborada amb el sorteig. I Renata Bedós ha destacat que les famílies empadronades que ho han sol·licitat han obtingut totes plaça per aquest curs que ve a l'Escola Bressol Municipal.
8: sobretot en el grup de IU, per tant vam haver de canviar l'oferta inicial. Es va canviar l'oferta inicial i tot i així es va haver de fer un sorteig. Del que sí que després d'aquest sorteig i un cop fet la matriculació, tots els nadons que són de, estaven emparonats a Cubelles, tots aquests han entrat a la llar d'infants. Sí que hi han hagut, hi han casos de nens que estan en llista d'espera, però en principi tots aquells nens, nadons empadronats que empadronats a Cubelles, tots tindran plaça a la llar d'infants.
0: Un dels temes clau per al funcionament del servei és el contracte de gestió de la llar d'infants, que continua prorrogat. Renata Bedós ha anunciat que gràcies a l'aprovació del pressupost municipal ara es podrà tirar endavant la licitació nova tan aviat com sigui possible. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, ha comentat que el contracte ha de permetre millores diverses.
8: A més, és un contracte que tothom està esperant l'Ajuntament, perquè ara mateix, com bé dius, és un contracte prorrogat i no podem continuar amb un contracte prorrogat. Ho està esperant l'empresa, que és la primera que està esperant tenir un contracte en vigor, tal com hauria de ser, i l'està esperant les treballadores, perquè si segurament doncs, no, el nou contracte no complirà totes les expectatives que ja es tenien, però sí que suposa un increment respecte al que ara estan cobrant les treballadores, tot i que hi va haver una millora amb les condicions del conveni laboral, que això va millorar alguns dels sous, sobretot de les treballadores que menys cobraven. Jo insisteixo, estem aquí, no tornarem enrere, no tornaré a explicar tot el rosari que vam patir, però justament estem aquí perquè es van haver al·legacions al primer pla de viabilitat. Si s'hagués acceptat el primer pla de viabilitat i en aquell moment hi havia pressupost, hagués tirat aquella licitació endavant. En el moment en què es van millorar les condicions i es van sobredotar el contracte de la licitació de la Draga, doncs llavors hem hagut d'esperar que hi hagi un nou pressupost.
0: I de cara a un futur proper, la regidora B2 ha valorat positivament l'anunci recent del govern espanyol de reduir les ràtios un 50% a l'etapa educativa de 0-3 anys progressivament a partir del curs 2027-2028. Tot i que la regidora Covellenc ha advertit de la complexitat de l'aplicació pràctica d'aquesta mesura, diu que encara no s'aplicarà aquest mateix curs, cosa que dona un marge a l'Ajuntament per anar adequant les instal·lacions de la Draga de cara al curs següent, 2027-2028, especialment pel que fa a les aules de nadons de I0, ja que, segons aquesta nova mesura, passarien dels 8 infants actuals a 4 infants per classe. Per aquest motiu, Renata Bedós espera que la mesura vingui acompanyada de recursos per als ajuntaments.
8: Una bona decisió que ha pres el govern és que no s'aplicarà aquesta baixada de ràtios en el proper curs 26-27, ja que ara mateix no estem preparats per fer aquesta baixada de ràtios, no? Però en el principi la idea és que sí que es faci en el curs 27-28 i per tant esperem que tinguem aquest any de marge per poder adequar en aquest cas la llar d'infants municipal, ja que ara mateix les aules, tenim dues aules d'infants de I0 que tenen una ràtio de 8 nadons, segons aquest decret haurien de ser 4. Per tant, doncs, clar, estem parlant de que tenim ara mateix una llar d'infants a tope o totalment ocupada, i per tant, si fem una baixada de ràtios, hauríem de valorar doncs, si en aquest cas tenim ara mateix 16 nadons matriculats en I0, si fossin ràtios de 4 estaríem parlant de 4 classes. Jo espero que aquests canvis vinguin acompanyats de suport, ja sigui de la Generalitat o del propi Estat Central, perquè és que si no podem fer front.
0: La proposta del govern espanyol de reducció de ràtios s'ha fet pública aquest 24 de juny passat i tindrà efectes tant en centres públics com privats de l'etapa 0 a 3 anys. Concretament, contempla unes ràtios per educador de 4 infants entre 0 i 1 any, 6 nens o nenes entre 1 i 2 anys i 8 infants entre 2 i 3 anys. Modificacions que, en cas de tirar endavant, començarien a aplicar-se al curs 2027-2028 i s'estendrien de manera progressiva en els cursos posteriors. Durant el mes de juliol, el govern espanyol preveu més trobades amb els sindicats per conèixer la posició definitiva sobre aquestes propostes del Ministeri. Els castellers del Foix han coronat el 3-7 a Vilanova i la Geltrú. La colla covellenca ha sumat un altre castell de set en la diada de Bajamar de la ciutat veïna al costat dels Bordegassos i els Xicots de Vilafranca. Els castellers de Foix han actuat aquest dissabte al vespre a la diada castellera del barri de Bajamar de Vilanova i la Geltrú, convidats pels seus padrins els Bordegassos i al costat dels Xicots de Vilafranca. Els covellencs han assolit un altre 3 de 7, un castell que han demostrat aquesta temporada que el tenen ben treballat, sòlid i que el poden aixecar en les places on compten amb una pinya suficient. De fet, ja porten 6 3 de 7 descarregats aquest any, tants com tots els que havien aconseguit fins ara en tota la seva història. A continuació, han fet també una torre de 6, un castell que tècnicament està dins de la gamma de 7 i que també l'han descarregada tranquil·lament a la Rambla de la Pau, al costat del monument a Francesc Macià, Vilanova i la Geltrú. Sumen també 6 torres de 6 en el que porten de temporada i l'actuació, els castellers del Foix l'han resolt amb un 4 de 6 que ha deixat molt bones sensacions als covellencs. Així s'ha expressat en Magí García, cap de tronc de la colla covellenca.
9: Sortim de Vilanova amb sensacions molt bones. Al final hem tornat a fer un altre castell de 7, com és el 3 de 7, que ja és el 6è de la temporada. I la veritat és que sortim amb sensacions molt bones, a més de poder adaptar-nos a canvis que van sorgir només a arribar a la plaça. I la veritat que la colla es va adaptar molt bé i sortim molt contents.
0: Des dels castellers del Foix, en Magí García, cap de tronc de la colla, també ha parlat de com es va viure la calor i del moment en què es troba ara mateix la colla un cop superada la primera meitat de la temporada.
9: La calor és algo que ja als castells és un dia a dia, sobretot quan ja entrem a l'estiu, però la veritat és que no va suposar cap perill, almenys a nivell tècnic, dins de la diada. Sí que és veritat que potser en avançades rondes sí que notes la camisa una mica més mullada i si ets del tronc les sensacions són una mica diferents, però no res perjudicial. Bueno, al final estem demostrant aquesta temporada que la colla pot fer castells de set, que els pot moure al voltant del territori i que tenim un nivell de colla que ara mateix està en el seu nivell més alt. El nostre objectiu seria seguir amb aquest rumb i seguir passejant els castells de set i si podem donar-li més amplada, endavant.
0: Magí García, cap de tronc dels castellers del Foix, ha parlat també dels reptes que tenen previstos de cara als pròxims mesos.
9: Doncs ara mateix ens centrem sobretot en donar molt de rodatge tant a tronc com a pinya, que tothom es senti segur a la posició on li pertoca a cada castell. I com a objectiu proper suposo que seria recuperar el 4 de 7 per donar més varietat als castells de 7 de la colla. I no sé, a curt termini, això, a llarg termini ens encantaria seguir ampliant la gamma de 7, però no puc prometre res.
0: En la diada d'aquest dissabte, els Bordegassos de Vilanova han acabat satisfets també amb una actuació en què han assolit el 4 de 8, el 3 de 8, el 5 de 7 i el 7 de 7. També han descarregat els 8 pisos als Xicots de Vilafranca, que han completat el 4 de 8, així com un 3 de 7 i el 5 de 7. La Generalitat ha anunciat que aixecarà els peatges de l'autopista C32 aquest diumenge pel pas del Tour. A Cubelles hi haurà 76 voluntaris col·laborant directament amb la cursa ciclista en el seu pas per la vila. La Generalitat ha anunciat aquest divendres passat quin és el dispositiu de seguretat i mobilitat que té a punt per la sortida del Tour de França aquest cap de setmana que ve des de Catalunya. La primera etapa, el dissabte 4 de juliol, serà una contrarrellotge per equips dins de Barcelona aquest dissabte, sense afectar el trànsit fora de la ciutat. En canvi, en la segona i la tercera etapes, els ciclistes faran recorreguts més llargs entre Tarragona i Barcelona i des de Granollers fins als Angles, amb afectacions, per tant, a uns quants pobles i ciutats del país, entre els quals Cubelles. Una de les mesures que s'han anunciat per a garantir les alternatives de mobilitat és l'aixecament dels peatges de l'autopista C32, que serà entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. Segons el govern de la Generalitat, però aquests horaris podran ajustar-se en funció del moment en què es vagi restablint la circulació a la carretera C31 al tram afectat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat aquest divendres passat que les vies per evitar els talls de trànsit seran les autopistes C32 i AP7.
10: Tenim com a ruta alternativa la C32 i la AP7, que són dues vies que poden ajudar a gestionar les derivades del trànsit pels talls que es produiran durant aquestes 4 hores. I per tant, doncs és molt important que la ciutadania pugui seguir els consells a través de les xarxes oficials tant del TUR com del Servei Català de Trànsit, que anirà donant la informació sistemàtica durant tot el dia per tenir en compte aquesta mobilitat alternativa amb aquestes dues vies, no?
0: Les autoritats han afegit també que recomanen prioritzar el transport ferroviari, planificar els desplaçaments amb molta antelació i consultar la informació del trànsit en temps real mitjançant els canals oficials de les operadores, tant de la Generalitat com també del Tour de França. Durant el període operatiu s'activaran aproximadament 3.600 efectius policials, 1.500 dels quals estaran destinats a funcions vinculades a la mobilitat, com la seguretat de la caravana del Tour, els equips i la gestió dels talls de les vies. A més, el dispositiu preveu la coordinació del Servei Català del Trànsit, Protecció Civil, Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques i altres serveis assistencials. I concretament a Cubelles hi haurà 76 voluntaris que faran tasques de suport pel pas del Tour de França aquí a la vila.
6: Cubelles va celebrar el passat dissabte una nova edició de la Festa de la Bicicleta, que va assolir una participació de més de 260 persones, superant així en 40 participants la xifra de l'any passat. La recaptació de les inscripcions, 522 euros, s'han destinat íntegrament a Càritas Cubelles. De cara a les properes edicions, el regidor d'Esports, David Kess, ja ha anunciat que es traslladarà l'esdeveniment a mesos menys calents per millorar el confort dels participants.
7: Sí, com vaig comentar, el tema del dia de bicicleta ho volíem passar a un mes menys calorós. Sabem que ara són mesos molt, molt calorosos i el tema és que volíem aprofitar doncs, aquest últim any de fer-ho la setmana d'abans del Tour de França per donar el tret de sortida, però vull comunicar que de cara a anys següents doncs, la idea és fer-ho amb mesos menys calorosos perquè la gent doncs, no passi tanta calor i que sigui tot millor.
6: La festa, com és habitual, va acabar amb el lliurament de premis i reconeixements als grups més nombrosos, com va ser el cas de l'Aerojumping Cubelles, i d'altres premis, com la bicicleta més ben guarnida o la bicicleta més antiga, entre d'altres. A més, també es van fer els habituals sortejos de material esportiu i també bicicletes. A més, la Festa de la Bicicleta va ser l'avançada del pas del Tour per Cubelles i d'aquesta manera també es va repartir merchandising de la Volta Francesa. I pel que fa al Tour, doncs ja està tot a punt per al pas de la Ronda Francesa aquest proper diumenge, un esdeveniment que es preveu històric. El regidor ha explicat que les vies, sobretot pel que fa a la carretera, estarà tallada a la circulació a partir de 11:45 del migdia i fins les 5 de la tarda. Tot i així, Cubelles no quedarà incomunicada gràcies als seus passos subterranis i elevats que fan que doncs, la gent es pugui moure d'un cantó a l'altre del municipi. David Kess ha fet una crida a la ciutadania a gaudir de l'esdeveniment amb civisme i previsió, recordant que els que arribin primer i més d'hora tindran les millors vistes per viure aquesta fita esportiva segurament irrepetible en els propers anys.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
11: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
12: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
13: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
14: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
12: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
15: Explica'm-me les històries, les marques de les mans, en llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Si és que em pixi i rellis, que això no, és que no és pas seriós. Si som un xiste, ja. Si és que em pixi. Que no és pas seriós. Si és que em pixi. Que no és pas seriós.

Yeah.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.